0: d'entendre, per exemple, com les mutacions no són necessàriament negatives, sinó que han estat les que ens han ajudat a evolucionar al llarg de la història. El llibre explica, entre altres coses, què entenem per genètica, per què serveix i quin és el seu futur en camps com ara la medicina personalitzada o els tests genètics per detectar abans moltes patologies. Però també planteja el debat sobre quins límits ha de tenir l'edició genètica i les connotacions ètiques que pot comportar el seu ús.
1: És l'hora del pati.

0: Un pessic de pensament.
1: Que ràpid que s'acaba el que és bo.
2: Llibres per somiar. Persèpolis, de Marian Satrapi. Publicat per Reservoir Books. A partir de 14 anys. Llibres per somiar.
3: Tanca els ulls.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La decisió de la Federació Espanyola de Futbol de sufragar la congelació d'òvuls a les jugadores està creant polèmica i ha obert un debat sobre maternitat i esport d'elit. Hi ha diversitat d'opinions entre les que ho veuen bé, perquè la carrera professional coincideix amb els anys per ser mare, i les que consideren que es tracta d'una mesura masclista. Un reportatge de la Laura Zurriaga.
2: La Federació de Futbol es farà càrrec del procés de vitrificació i el manteniment dels òvuls durant 5 anys d'aquelles jugadores de primera i àrbitres que ho demanin. Era una petició de les pròpies esportistes perquè els anys fèrtils coincideixen amb el seu pic professional. L'exfutbolista Marta Corredera no es va poder reincorporar al Real Madrid després de la seva baixa de maternitat.
3: Òbviament, i estic a favor, bàsicament perquè és una eina més que li ofereixes o que li proporciones a les jugadores de la selecció. És veritat que per mi, i òbviament si ho mires en clau maternitat, és insuficient perquè hauria d'anar o ha d'anar acompanyat de millores en tots els altres àmbits, que és dotar la jugadora que es quedi embarassada d'eines per poder-se preparar durant i després de l'embaràs i després del part, per poder tornar el millor possible o en les millors condicions possibles a competir.
2: Coincideix la doble medallista paralímpica Helena Congost, mare de 4, que va ser apartada dels Jocs de Tòquio després de parir. Però alerta, aquest acord és masclista.
4: Crec que darrere s'amaga un acte totalment masclista i jo estic totalment en desacord, perquè al final això, amb això el que volen fer és que les dones enredereixin la seva maternitat i siguin mares, com s'ha fet quasi sempre al llarg de la història quan ja has acabat la teva carrera esportiva. I jo considero que les dones tenim dret a ser mares quan vulguem. Encara que tu congelis uns òvuls sent jove, si després has de ser mare amb 45 anys, la teva edat ja és la que és.
2: Des de FutPro, el sindicat majoritari de dones futbolistes aplaudeixen la mesura perquè és de lliure elecció. Ara bé, queda camí per recórrer, assegura la seva presidenta Marta Perarnau, per garantir la reincorporació de les jugadores.
5: Crec que queda molt per avançar, vull dir, està protegida molt bé, però crec que hi ha una por principal ara mateix a la jugadora i per això doncs, potser la vitrificació d'òvuls segueix sent una opció tan factible, que és la por a reincorporar-se. En parles a nivell de físio, però et parlo a nivell de salut mental, que no hi ha res fet a Espanya. Et parlo, per suposat, a nivell de preparació física, que crec que és un aspecte clau, que tinguem estudis fets amb mostres poblacionals de dones futbolistes que realment ens diguin quins són els protocols que tenen que seguir les futbolistes per tornar.
2: Recorda per Arnau que el conveni col·lectiu de les futbolistes de primera és pioner perquè blinda el contracte després de l'embaràs i contempla altres mesures de conciliació, com la paga de la llar d'infants.
6: Eo! Notícies, curiositats, música i sensació.

Tornen en cada pensió que torna l'esforç de tota una vida. En una ajuda per emprendre un nou projecte. Tornen en la piscina coberta del teu barri que t'ajuda a mantenir-te en forma. El que dones quan pagues impostos torna a tu. Torna a tothom. El que dones...

0: ramaderia extensiva ha estat, històricament, una activitat econòmica, però també social, cultural i ambiental, molt arrelada a zones rurals i de muntanya, sobretot del Pirineu, com ara el Pallars. Arrelada al territori, mentre abastia una població en el passat més nombrosa que avui dia, però més autònoma, la pastura en llibertat o semillibertat de races autòctones com la vaca bruna dels Pirineus, el cavall pirinenc o l'ovella xisqueta aprofitava els recursos naturals de la muntanya i dissenyava el paisatge, obrint i mantenint camins, pastures i boscos. Però la continuïtat del sector, des de fa dècades, s'ha vist amenaçada pel despoblament i l'envelliment de qui s'hi dedica, la predació, els problemes per accedir a la terra, els burocràtics i les traves que encara posen més pedres al camí i la dificultat per competir en el mercat amb productes de baix cost i poca diferenciació. Però hi ha consciència, voluntat i acció, resistència, iniciatives destacables i amb una aportació a la societat significativa, com ara l'Escola de Pastors. Fundada el 2009 en Vinh, al Pallars Sobirà, amb aquest objectiu de fer de frontissa generacional i d'ajudar a fer el sector viable econòmicament, des de llavors ofereix formació teòrica i pràctica i la incorporació de persones a l'activitat. Persones joves, la majoria d'elles alienes al sector primari i neòfites en l'ofici de pastor, i moltes, fins i tot cada cop més majoria, dones. És el cas de l'Anna Carol, que té 28 anys i va estudiar en fa un i mig a l'escola. Va néixer a Avinyó i la seva família, arrelada al Berguedà, va viure i es va dedicar a la terra fins a la generació dels seus avis. Ella diu, és la tercera generació d'aquest èxode. Assegura que l'ofici és dur, que mai s'acaba d'aprendre, i això és el que fa amb el Jordi, per qui treballa entre Escàs i el Tron, a l'entrada de la vall d'Àssua, pasturant un ramat de més de 600 ovelles. M'ha vingut a buscar en cotxe a mig camí entre Escàs i la C13 més amunt de Sort. Anem a acompanyar les ovelles en el seu tom diari amb ajuda de la Tura, però abans hem de vacunar les vaques de Basquilla, una malaltia que pateixen pels canvis d'alimentació i que els pot causar la mort. I mentrestant, li demano que m'expliqui per què l'ofici és dur, tal com diu.
1: Jo crec que pues perquè és com a fora, no? I llavors, pues, si plou, nosaltres sortim igual. És com que no pots controlar com si un dia les ovelles estan nervioses perquè ve un canvi de temps, o si un dia et faran... Bueno, saps? Com, hi ha dies que pot anar molt bé, però hi ha dies com que hi ha... molts factors, saps, que et poden fer caminar un munt més del que d'allò. Vull dir, no saps mai quan surts què pot passar, saps? O, vull dir, és com dependre molt de factors que no depenen... Vull dir que si estàs sotmesa com a factors que no depenen de tu. I és dura perquè és això, són moltes hores, depèn de com pasturant. Si fa bo és un regal, és que és un regal. Jo dic que em canvien el ramat quan fa mal temps i quan fa bo, perquè quan fa bo no són les mateixes ovelles. Però clar, quan has d'estar sota el paraigües, no sé què, que fa mal temps... Bueno, i també és això, no? Tu saps que potser hi haurà períodes en què els animals no aniran tan bé, tu tampoc vas tan bé perquè ja no estàs com satisfeta, saps? O sigui, les ovelles van bé, és com que vale, tot roda, saps? Però quan comencen a anar malament perquè fa mal temps o no sé què, és que és una merda. Vull dir, és com... dur en el sentit que no... vull dir, clar que depèn del teu esforç, però a vegades t'hi esforçaràs molt i això no voldrà dir que tinguis un resultat superbon, saps? De dir, és com... és molt, a vegades pot ser molt frustrant, saps? O quan vols fer alguna cosa, doncs avui, per exemple, vacunant aquests vedells, de si ens hagués sortit alguna cosa malament ja no ho pots fer, saps? Jo què sé, de que se t'escapen allà quan les tenien tancades i et baixen fins a baix un altre cop, és que dius, vaig mal pel cul, saps? Ja... bueno, saps que hi ha coses que vas amb la idea d'una cosa, però a vegades els animals, vull dir, són animals, saps? Llavors ells... o jo què sé, jo ahir volia tancar una mica més d'hora, però al final també les ovelles tenen molt el seu horari, saps? I si els hi canvies, doncs... pues es revolten contra tu, no? Si elles estan acostumades a sortir, jo surto allà a la una i tancar a quarts de nou, si un dia vols tancar abans, aquell dia a la girada de tornada, pues aniran super més tranquil·les perquè elles tenen la idea de tornar a la pleta a l'hora de sempre, saps? I clar que hi pots posar el gos i clar que d'allò, però ja les fas anar malament, saps? Vull dir que, o sigui, la meva feina és que les ovelles mengin, saps? O sigui, és l'única feina que, vull dir, saps? De dir, hòstia, és que és fort, saps? Vull dir, clar que és tan esclau. Vull dir, tu no els hi poses herba i pinso i te'n vas, saps? No, tu estàs allà, saps? Fent la girada perquè aquest dia tal, avui vaig per aquí, avui vaig per allà, avui aquí troben això, avui allà hi troben allò, saps?

0: Amb tan sols aquesta curta estona, mentre hem xerrat, hem arribat a lloc. Estem a tocar del riu de Sant Antoni, que recull les aigües del riu que baixa de la muntanya de Carega, del Rialbo i del riu del Tron, poble que tenim al davant. L'Anna, el Jordi i el Mariano, un home romanès que fa poc que treballa amb ells, condueixen les vaques i els vedells cap al tancat que hi tenen. Màniga, en diuen, perquè té un passadís per on fan passar cada vedell, el vacunen i el tornen amb les seves mares. Després de peix als animals, ens anem a fer el mateix amb els cavalls i canviem de lloc la pleta per les ovelles. Un cop tot format, ens les enduem a pasturar. Elles al davant, perquè quan pugen i com que saben on van, ho fan apressades. Nosaltres caminem una mica més amunt, cap a una petita esplanada prominent, on ens aturem i continuem amb la conversa que teníem, ofegats mentre pujàvem. Des d'aquí veiem el Tron i, al fons, l'ermita de Sant Josep d'Olp. Cap al nord, Escàs i Carega, que se saluden una a l'altra. Per aquestes muntanyes i per tota la vall d'Àssua encara se'n veuen de ramats, però cada cop hi ha menys ramaders com el Jordi. Això, però, segons l'Anna, no és pas sinònim que no en quedin. A la vall d'Àssua n'hi ha vora una vintena. Jurista i criminòloga de formació, ella va treballar en diversos llocs en l'àmbit dels drets humans. Va tombar i va fer moltes coses molt jove, seguint el camí del sacrifici i l'estabilitat heretada de la generació anterior. Fins que va adonar-se que necessitava deixar de passar les hores davant d'un ordinador.
1: Jo, com totes les feines que havia tingut, eren com molt temporals. És a dir, com havia estat, com vaig sortir de la carrera, me'n vaig anar a fer com una mena de... Sí, com pràctiques amb una entitat a Palestina, bueno, com vaig estar voltant molt, llavors vaig anar a Ginebra, com amb temes de drets humans m'agradava molt, llavors vaig tornar aquí a Catalunya i em vaig com començar a treballar amb, amb una entitat que és la Xarxa per la Conservació de la Natura i treballava allà pues, com amb temes d'incidència política i estava molt a l'oficina i treballava des de casa meva i allà vaig veure molt com el xoc entre estar en un ofici, vull dir, feina d'ordinador tot el dia, saps? Treballant temes que si sortís a fora, saps? Podria com, vull dir, no sé, saps, que és com, podria estar fent mil altres coses, saps, que tindria molt més impacte real que no pas estar darrere d'un ordinador com redactant coses i, bueno, saps, com també una mica aquesta cosa de tant el discurs i això, doncs al final també cal acció. I va ser allà on vaig dir, no, no, és que això no té puto sentit, saps? O sigui, això va ser fa com un parell d'anys, sí, un parell d'anys, i tampoc és com, vull dir, que hi ha gent que va començar l'escola i sí que ho va deixar com tota una feina de molts anys, vull dir, jo al final era una feina que tampoc portava tant temps i ja no estava a Vinyó, estava visquent a casa meva i al Berguedà, vull dir, com tampoc va suposar com un trencament super heavy amb la meva vida, perquè sempre havia tingut com una vida així de, com d'anar canviant molt de feina, de viatjar i treballar a puestos fora. Vull dir, com no m'havia plantejat com de dir, vale, si estudio dret i criminologia, això es podré aspirar segurament a una feina únicament a ciutat, saps? Llavors, quan ho vaig aterrar, va ser com, vale, no, no vull això, saps? I llavors va ser quan em vaig pujar cap aquí al Pallars, que ja havia estat alguna temporada treballant a l'estiu, i vaig començar l'escola.
2: Ja clar, coneixies l'escola, però?
1: Bueno, l'escola la coneixia d'haver-ne sentit a parlar i de pues, que una col·lega coneix algú que hi ha anat. Bueno, sí, és com coneguda, sí. I va ser com, bueno, pues sí, vaig apostar per això i joder, és com la porta d'entrada a aquest món al final, que jo sempre ho dic, no?, que al final l'escola pues, no t'ensenyarà l'ofici de pastora, saps? L'ofici de pastora jo encara l'estic aprenent i vés a saber quants anys trigaré a poder-me autodenominar pastora. Jo dic que treballo de pastora, però ser pastora és com que té molt pes, no?, això. I és com, bueno, l'escola al final et dona un munt d'eines i sobretot et dona com a persones que al final també és, la gran majoria s'acaben dedicant a això i és com una xarxa superbonica i això és el més potent, jo crec, que també de l'escola. I al final aquesta porta d'entrada a aquest món que llavors tu entres i ja et fots l'hòstia que t'hagis de fotre i ja, bueno, ja vas pues, dia a dia pues, aprenent què vol dir tot això, no? Però sí, com a experiència pues, és molt xulo.
0: A l'escola, l'Anna hi va aprendre qüestions més teòriques sobre el benestar animal o l'alimentació la gestió de les pastures, l'agrupament de ramats, i va conèixer de prop la ramaderia durant 7 mesos.
1: Allà en Vinc mateix, que és on hi ha l'escola, doncs hi ha el Rispa, que és una persona que també ens deixa doncs tocar molt el seu bestiar i tal, i posar coses a la pràctica, i llavors doncs, després d'aquestes setmanes de teoria marxem uns primers 2 mesos de pràctiques amb una explotació, ja sigui aquí a Catalunya, jo en el meu cas vaig marxar a França, i llavors doncs, tornem a l'escola, tornem a fer teoria i llavors tornem a marxar de pràctiques, i una mica doncs, tot combinat doncs, ens acaba donant doncs, uns coneixements com molt amplis i també molt extensos, que també és com difícil, no, un cop surts d'aquí, com mantenir això, perquè és com al final hi ha tantes coses, saps, que tu surts i és com, bueno, que també agafes, no, una mica el que t'interessa.
0: Gran part de les dones pastores i joves són formades a l'escola de pastors. En línies generals, la majoria de persones que van a l'escola a formar-se són neòfites en l'ofici i en el món de la ramaderia. A l'edició en què hi va ser l'Anna, la majoria eren dones, però també n'hi ha que no s'hi han format i que han pres el relleu de les explotacions de la seva família. Moltes són joves, però també n'hi ha de més grans, que sempre s'hi han dedicat, encara que sovint no hi pensem, i associem la ramaderia i la pastura als homes. La feina de les dones, en tot cas, diu l'Anna, no ha estat pas inexistent o insignificant, sinó invisibilitzada. Però estudiar a l'escola, a més d'oferir una via d'entrada a l'ofici, també proporciona una xarxa de persones i afinitats que genera cohesió i companyia, que l'Anna l'ajuda a no sentir-se sola en l'ofici. Un dels grans problemes a Catalunya, segons l'Anna, és que no es paga el preu que mereix el ramader, i això em porta una corrua de més de conseqüències.
1: Sí, un dels grans problemes aquí és aquest, que no es paga el preu just per al producte. Vull dir, llavors les persones ramaderes també no poden viure, saps, del que fan, perquè no, o sigui, no reben prou, no? I llavors, pues, tot és una roda, no pots pagar el que es mereixeria el treballador, les condicions laborals de persones salariades són també molt precàries, bueno, saps, és tot una roda. Bueno, no tinc per viure, ni per estalviar, ni res, és això, saps? Si ho fes pels calés no ho faria, està clar. Vull dir, no sé, saps, que això que es diu, no, no et dediquis a això, no sé què, si tu ho esculls, saps, si tu ho esculls amb coneixement de causa, és com, tot estarà bé, saps? Vull dir, sí. Jo crec que és el més important, que avui en dia les persones joves que ens dediquem a això, la majoria, per no dir gairebé totes, ho hem escollit. També des d'una part que no sé si estan lliures, saps? Perquè també jo crec que hi ha també un tema de, joder, de moralitat, i això també ho parla molt, és que hi ha la Laia Engrill, per exemple, que també parla molt d'aquests temes de militància, del que per ella pues, ha agafat el relleu de la seva família, i per ella pues, és una obligació morals està allà, però alhora també és triat, no? I és com també hi ha aquestes dues cares de la moneda, saps? Que és triat, però alhora és com, és que ho has de fer, saps? Ja pots estar a una oficina, però al final és com, no, és que realment calen persones com que ho facin, saps? I és que és així, és ben bé així, és que calen pastores, cal gent que es dediqui al sector primari.
0: L'escola va ser qui li va facilitar el contacte amb el Jordi. Al cap d'un mes ja hi estava treballant. El pastor que tenia contractat s'havia de jubilar i buscaven algú a qui li ensenyés l'ofici abans de deixar-lo.
1: Ell, com la feina de ramader, en principi no és pasturar tampoc, saps? Vull dir, pots pasturar algun dia, però clar, ja hi ha la feina de pastor. Perquè si tu ets ramader i pastures cada dia és que no tens temps de fer la resta del tema de trossos, de quan s'ha de sembrar, quan s'ha de llaurar, vull dir, amb les vaques, amb les eques, clar, aquí també com que hi ha molts animals, com sempre hi ha feina d'alguna cosa o altra, saps? Llavors és com si has de passar-te les teves hores pasturant, és que no tens temps per res més, saps? No, i aquí doncs, tenen l'obrador, que és la Maribel la que se n'encarrega més, no? Però això també és com molta feina, com tema de tu estàs transformant tota la carn, saps? Baixes a l'escorxador, o sigui, des d'anar a portar el corder a l'escorxador, des d'anar-lo a recollir, des de pujar-lo, des de tallar tota la carn, des de repartir-la amb el cotxe isotèrmic que tenen, o a vegades es fan enviaments a Barcelona, o, bueno, saps? O és que és molta feina, vull dir, al final estàs tancant el cicle i estàs enduent el valor afegit que això significa, però alhora també el producte tampoc pots demanar un preu hiperalt, saps? Per això, perquè, bueno, és com difícil. saps? Vull dir, perquè aquí al final, per un corder, s'està demanant un preu super... Vull dir, que és el que aniries a comprar al supermercat i el mateix que tindries, saps? I, però clar, o sigui, el que implica és un cost molt més alt, saps? Vull dir, perquè realment, pues, aquí tenen molts clients i restaurants i no sé què, i venen molt bé el producte, perquè també és molt bo, però és com el preu que es demana, evidentment, tampoc reflexa com tots els costos que hi ha durant tot el procés, saps? D'elaboració.
0: I quin és aquest valor afegit de què parla l'Anna? La ramaderia extensiva aporta un alt valor afegit en diversos àmbits. Ambiental, perquè manté el paisatge, afavoreix la biodiversitat i prevé incendis. Social i territorial, perquè fixa població i conserva coneixements tradicionals. Econòmic, per la qualitat dels seus productes i el suport a circuits curts. I cultural, perquè forma part del patrimoni viu del món rural. A més, contribueix a la sobirania alimentària i a la resiliència davant de crisis globals. A l'Anna sempre li ha fet il·lusió acabar a la seva àvia, al Berguedà, i tenir-hi una explotació ramadera, però amb el temps s'ha anat desanimant. No és la duresa i el sacrifici només, sinó també que totes les coses van en contra. Des de la burocràcia fins a la fauna salvatge, tot és molt imprevisible i inassumible. I de gent jove, autòctona, retornada o nouvinguda, n'hi ha, diu. Però pocs es dediquen a l'agricultura i la ramaderia. El funcionariat i el treball relacionat amb el turisme, sovint de temporada, són opcions més estables o, com a mínim, amb millors condicions. Ser pastora, amb les condicions que hi ha a Catalunya, reivindica, és una militància. Apunta a una administració que fa el possible perquè la ramaderia extensiva no existeixi i que allunya cada cop més la seva gestió de les necessitats dels ramaders.
1: Clar, o sigui, també és com el problema, jo crec que són tots els discursos que es diuen ja des d'això del repoblament o des del relleu generacional i tal, de gent jove, o sigui, és que n'hi ha, saps? I això ho diu molta gent jove que es dedica al camp, saps? De, jo què sé, saps? Hi ha gent jove que vol treballar d'això, saps? El problema també és com que s'utilitzen discursos que són molt fàcils i són molt exculpants per dir, és que no hi ha relleu, és que no sé què, no, és que tu, administració, no estàs posant les condicions perquè el relleu pugui sostenir un projecte més de 5 anys, saps? No és que no hi hagi relleu, és que, evidentment, hi ha poques persones proporcionalment. Clar, si tu poses unes oposicions de funcionariat, de cos de bombers i tal, clar que hi haurà també molta gent que tirarà per això, jove, que vingui aquí, saps, que li agradi la muntanya i no es farà pastora, saps? Perquè tu poses al costat ser bombero o ser pastora. I jo també penso, és que, vull dir, evidentment, com la gent tria com algú, pues, que tinguin els seus dies de festa ben pagat, una certa estabilitat, saps? Que vinguin al Pallars, vull dir, clar que n'hi ha, però dic que proporcionalment en tota la gent jove que hi ha al Pallars la majoria es dedica al sector turístic i treballs de temporada, saps? I no, pues, també perquè ja, al final pues, és un sector que és com, evidentment, com hi ha coses com molt tradicionals, saps? Que si ets una persona com en certs valors, com més des de la urbe, pues, hi haurà coses pues, que no acceptaràs, saps? A nivell de condicions laborals, a nivell de situacions a la feina, pues, de masclisme i de misogínia perquè ets una tipa o ets una persona dissident o tal, saps? Vull dir, és com... És també com... Entrar dins aquesta capa pues, més de pallaresa pues, també és com, vull dir que no des del sentit negatiu ni molt menys, sinó que clar, si tu ets una persona pues, que ve des de més d'una urbe, pues, xocarà molt més com amb la teva realitat. Jo és el que et dic, no? La meva feina no la faria per tenir un bon sou, saps? Estàs contribuint a moltes altres coses. Això és al final qui s'enriqueix, és la persona pues, de jefe de les estacions d'esquí o de cadenes d'aula. Hotels o tal, saps? No és com el territori, no és com ajudar com a la supervivència d'un petit model de ramaderia familiar. Llavors és com és precari, però és que sobretot com estàs, la teva precarietat beneficia el gran tenidor o la persona com que és jefa d'això, no? I que vaqueira, pues, tot això, no?
0: L'Anna apunta a altres externalitats negatives del turisme, com la massificació en determinats períodes de l'any i els problemes relacionats amb la protecció dels espais naturals o l'espoli de recursos com l'aigua. Interessos de pocs, diu, passen per davant de molts i de l'alimentació del país i es relacionen també amb l'habitatge, l'especulació i la gentrificació, uns problemes als quals, amb aquestes circumstàncies, el Pallars no és pas ni de bon tros aliè. Ella comparteix pis, perquè viure-hi sola és inassumible.
1: Sí, el principal problema és l'especulació de les persones pues, que especulen amb l'habitatge, això està clar, i això és la base, no? Però llavors, clar, també amb tot el tema del teletreball, per exemple, clar, hi ha persones com amb salari com de fora que venen a viure aquí i es poden permetre aquests pisos i que no, evidentment, no és culpa seva com els preus que siguin els que siguin, però clar, això també és un factor que fa que els que renden pues, puguin posar els preus alts perquè saben que llogaran el pis igual, saps? Que al final el teletreball es diu molt com que és com una opció per al desenvolupament de territoris rurals, però alhora també hi ha aquesta altra cara de la moneda, que és com, vale, també calen com persones que vinguin aquí i treballin la terra i que, bueno, saps? Però al final també hi ha gent com que es vol dedicar com a feines pues, d'això d'agricultura, ramaderia, d'estar, sobretot ara, com cada cop hi ha més gent com que també trenca, gent que ha tingut cursos a ciutat i més d'oficina i tal, que també això no els ha omplert i diuen, vale, pues vaig a tornar també a lo que, pues a lo que això, pues més a la terra o com a vincular-me amb animals, bueno, saps, a treballar com diferent i comprendre la vida de manera diferent, saps?
0: De jovent a fill organitzat, com dèiem, n'hi ha al Pallars. En són mostra el Sindicat d'Habitatge del Pallars, la plataforma Pirineu Viu o la Unió entre les Valls del Pirineu per reclamar la seva connexió viària. L'Anna forma part de l'Assemblea Transfeminista, la geganta, i tal com diu, això demostra que hi ha una col·lectivitat activa i que treballa. Fa falta, però, un exercici d'autoestima.
1: Clar, jo crec que al final és aquest un problema molt gran, també és el tema de l'autoestima, saps? Bueno, sempre ha passat, com jo ho veig molt també amb mi, i això de que tot el que ve de fora sempre sembla que tingui més valor que el que ha estat sempre, no? I el que és d'aquí. I és com si et ve algú a vendre que el teu tros i pots posar plaques i no sé què, i et semblarà pues, que... Bueno, depèn de qui ho rebutjarà, però depèn de qui, pues, potser li semblarà, bueno, pues mira. Però també cada cop pues, aquests macroprojectes així, cada cop també tenen molta més oposició, saps? Perquè cada cop hi ha més persones joves també que tornen, que s'organitzen i que també lluiten contra això. Ja no és la típica persona gran que li pots colar, sinó que quan passa alguna cosa així, pues, cada cop hi ha més organització al darrere de persones que sí que ho tenen clar.
0: L'Anna ha pres aquest camí perquè l'ha triat, perquè el vol i el valora. No sent que s'hagi resignat a res. Encara al·lucina recordant que va viure 5 anys a Barcelona, però creu que ho havia de fer, per saciar una inquietud que tard o d'hora hauria aparegut. Sornaguera diu que és com si li hagués dit a la generació dels seus pares que això no és tan dur, tot i que després s'han dut les clatellades corresponents. Però hi ha tantes coses que contrarresten la duresa de l'ofici que fan que valgui la pena. Treballar a la terra, tenir-lo un trosset i mirar de posar en pràctica l'autonomia i els coneixements que es van perdent. Fer el que creu que dona sentit a la seva vida, mirar de generar petits canvis a petita escala i, alhora, intentar mantenir un sector, un ofici i un teixit perquè el que ha estat sempre al Pallars, un territori ramader, no deixi de ser-ho.
2: Bona nit.
3: Informació, música, entreteniment.
4: Ràdio Vila-sacrà, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Ràdio Vila-sacra.
5: 107.
6: La més musical de l'Empordà.
5: Freqüència modulada.

En motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat us volem proposar fer una caminada pels carrers i camins del municipi de Vila-sacra a càrrec de Josep Maria da Costa. Diumenge 20 de setembre a les 10 del matí. Lloc de concentració, plaça de l'Església. El recorregut és d'aproximadament d'uns 5 quilòmetres. És apte per a totes les edats atès que es tracta d'un camí planer i sense dificultat. Cal apuntar-se prèviament a l'Ajuntament i teniu temps fins al dijous dia 17. 972 50 75 23. El tema d'aquest any, mobilitat per a tothom. T'hi esperem. Thank you.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
0: Vine i veuràs.
3: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
1: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vilasacra enamora.

0: Diuen que els petits detalls marquen la diferència.
1: Ah, màquina!
2: Propostes en xarxa.
3: Entre els segles XVIII i XIX, Capellades i el seu entorn van ser un dels centres paperers més importants de l'estat espanyol. L'especialitat de la zona era el paper de barba de primera qualitat i també el paper de fumar. A l'antic molí de la vila de Capellades, que conserva l'estructura, hi ha el Museu Molí Paperer. Hi podeu veure com era tot el procés de fabricació, d'inici a final, però també hi podeu elaborar paper amb les vostres pròpies mans. L'equipament compta amb una sala d'exposició permanent sobre el paper i els sistemes d'impressió, però a més acull mostres temporals. També custodia una de les col·leccions més grans de llibrets de paper de fumar. Just al costat del molí hi ha la bassa, una font natural d'on antigament brollaven, atenció, prop de 12 milions de litres cada dia. Fins a 16 molins paperers de la zona utilitzaven aquesta aigua com a energia per funcionar. Si voleu saber com es fabricava el paper dos o tres segles enrere, o fins i tot fer-ne vosaltres, podeu visitar el Museu Molí Paperer de Capellades. En trobareu tota la informació al web mmp-capellades.net.
4: El Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya engloba un grup de professionals sanitaris amb les competències necessàries per millorar la salut de la ciutadania.
5: L'alimentació és la base per un bon estat de salut i per l'adquisició d'hàbits saludables i sostenibles.
4: Confia en la teva dietista nutricionista col·legiada. La millor inversió en salut.
5: Més info a codinucat.cat.
6: Pensa en un producte.
7: Fer un vermut és fer amistat. És sentir-se a gust. És desconnectar. La fórmula secreta per fer únics els teus moments especials. Perquè la millor companyia es mereix el millor vermut.
8: Vermuts Miró, l'autèntic vermut de Reus. Des de 1914. Vermutmiró.com.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Empúria Brava, quan passis per davant...
3: Mira, para.
2: Sí, atura't. Bistró Montserrat, l'aturada perfecta.
4: Cartes, esmorzars, dinars, berenars, sopars, vols uns bons calamars a la romana o un dels nostres irresistibles arrossos caldosos amb Llobregat?
2: Uau! Restaurant Bistró Montserrat, a tocar del supermercat Montserrat, amb fes.

Per allò sorprenent, tens sensibilitat i capacitat de comprendre, cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

0: sabies que...
1: Si hi ha un invent que ha portat el nom de Catalunya arreu del món, sens cap dubte és el dels xupa-xups. Encara que pugui semblar sorprenent, posar-li un pal a un caramel va ser una idea revolucionària a final dels anys 50, quan Enric Bernat Fontlladosa va començar a comercialitzar els xups. No va ser fins més d'una dècada després del seu naixement quan es va decidir redissenyar el seu logotip. I per aquesta tasca es va comptar amb un altre català il·lustre, el mateix Salvador Dalí. Va ser el pintor el que va crear l'emblemàtica ensenya i, a més, es diu que la va dibuixar en apenes una hora.

0: Bona nit.
1: A partir dels 40 anys, la pèrdua de calci s'accentua especialment si la ingesta d'aquest mineral no és l'adequada. Per ajudar-te a aconseguir de forma natural i quotidiana el calci que el teu organisme necessita, és aconsellable la pràctica d'exercici físic. Prendre el sol de forma moderada perquè activa en la pell la producció de vitamina D, que afavoreix una millor absorció del calci. Evitar mals hàbits, com l'alcohol i el tabac. I fer una dieta equilibrada i variada que incrementi el consum diari de llet o que incorpori el consum de llets enriquides amb calci, perquè aporten fins a un 35% més de calci que una llet normal i vitamina D.

0: si teniu coses a parlar, més val que ens hi posem, eh? Ja podeu trucar pel que vulgueu.
1: 972-51-12-68.
2: Tu saps triar el camí, el de l'entreteniment de qualitat. Tu ja saps on sentir el que vols i on fer-te escoltar.
3: Hola, bon dia. 5 minuts riguent, i en a mi, el veí del cantó, em va pegar 4 cops a la paret de lo que reia. Mira, que t'ho prometo, que em feien mal els ronyons i tot de tant riure. Pues només us volia dir això. Un petó molt fort.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Cada dia de la nostra vida.
5: Frescos, dinàmics, alegres, servei, qualitat, proximitat, colors, vida.
0: Si és que voleu que s'enriqueixi amb la participació de més persones...
6: Allà on vagis, recomana la ràdio de casa, Ràdio Vila.

0: I parlant d'emocions.
1: 22. A punt per dir sí? Yeah.

Una curiositat molt sorprenent és que hi ha volcans que poden crear llamps durant les seves erupcions. Quan un volcà entra en erupció, expulsa grans quantitats de cendra, gasos i fragments de roca a l'atmosfera. Aquest material es mou a gran velocitat i les partícules xoquen entre elles

0: Saps que no cal que et preocupis per nosaltres? Tenim la millor audiència del món. La de la gent que observa, pensa i raona. No ens cal res més.
1: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
2: Gironit.com.
3: Agenda, notícies, consultes, novetats musicals.
2: Gironit.com.
3: Concursos, entrevistes, fotos, vots, reguer.
2: Gironit.com.
3: I MAP3, xat, fòrum, directori local, locals i municipis. Tot el que busques ho trobaràs a...
2: Gironit.com.
4: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.
5: Gràcies als avenços dels radiofàrmacs, la teràpia metabòlica sorgeix com una revolució per combatre alguns tipus de càncer, ja que s'ajusta a les característiques moleculars de cada pacient. Després de 60 anys d'experiència amb radiofàrmacs, Cetira Cires ha obert un servei de teràpia metabòlica per al càncer, medicina personalitzada de precisió, amb més efectivitat terapèutica i qualitat de vida. Cetira Cires, precisió per la teva tranquil·litat. Més informació a cetir.com. Come on.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Cremen 5 contenidors en 2 hores a Figueres i busquen qui hi ha al darrere. Evidentment, poc cervell i mala gent de ben segur. Els focs s'han declarat entre la 1 i les 3 i la Guàrdia Urbana investiga els fets. La Fira del Vehicle d'Ocasió de Figueres celebra 20 anys amb més de 500 cotxes a la venda. El Fira Vehicle d'Ocasió 2026 reunirà 16 concessionaris del 2 al 4 d'octubre i sortejarà 3.000 euros entre els compradors. Gran espai enogastronòmic a la Rambla de Figueres del 2 al 4 d'octubre. La primera edició conjunta de la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic incorporarà el bar a vins i música fins a les 23 hores.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.

0: no escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.
3: Informació, música, entreteniment.

0: journée.
1: El 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
2: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
1: Consulta el programa barcelona.cat/la Mercè i descarrega't l'aplicació oficial.

0: Vivim més anys que mai, ara mateix, però d'això d'entrada és una molt bona notícia, tot i que la gran pregunta ja no és quants anys podem arribar a viure, sinó sobretot en quines condicions ho fem. Jubilar-se no significa necessàriament entrar a l'última etapa de la vida, perquè amb 65 anys podem tenir idees per viatjar, per estudiar, per començar nous projectes o per reinventar-nos completament. Aquesta longevitat també ens planteja un repte molt gran, aconseguir que aquests anys de vida siguin anys amb salut, amb autonomia i amb qualitat. Aquí entren en joc els hàbits, però també factors que van més enllà de cadascú. La soledat no desitjada, també la discriminació. Pel simple fet de fer-nos grans i per parlar-ne de tot això, saludem a aquesta hora el doctor José Augusto García Navarro. Ell és soci del Women Cluster i expresident de la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia. La va presidir entre el 2019 i el 2025. Doctor García Navarro, bon dia.
1: Hola, què tal? Molt bon dia.
0: Ara ho dèiem, quan parlem d'envelliment saludable, de què estem parlant? Perquè ara ja no és l'objectiu tenir molts anys, fer-nos més grans, sinó que és mantenint aquesta autonomia, no?
1: Aquest és el tema. El tema és que hem de distingir molt bé l'envelliment, que diem l'envelliment cronològic, no? L'edat que tenim, la que marca el nostre document nacional d'identitat, per dir-ho d'alguna manera fàcil, de lo que és l'envelliment biològic, no? Que és aquell, els anys que van acumulant els nostres òrgans, els nostres sistemes, i que fan que nosaltres estiguéssim millor o pitjor des del punt de vista funcional. De manera que el que hem de perseguir és complir molts anys, però fer-lo de forma saludable, és a dir, amb molta salut. I si tenim alguna malaltia, tenir-la molt controlada perquè no evolucioni.
0: Clar, vostè ha dit moltes vegades que l'objectiu no és ser gran durant més anys, sinó ser jove durant més temps, que em sembla molt interessant.
1: Aquest és el tema, aquest és un concepte molt important. És a dir, el concepte d'envelliment saludable és aquest, precisament. Nosaltres hem d'intentar que la nostra joventut es perllongui més temps durant la nostra vida. Miri, vostè ara que comentava a l'inici de la introducció d'aquest espai, que quan ens jubilem encara podem fer molta vida, i així és a dir, en aquest moment una dona catalana quan es jubila, li queda encara té una esperança de vida superior a 23 anys mm-hmm. 23 anys i un home està lleugerament per damunt de 20 anys en el moment clàssic de la jubilació, que era aquell que dèiem abans, de 65 anys. És clar, en aquest període de temps tan llarg una persona pot fer molts altres objectius que no havia fet prèviament en la seva vida. Per exemple, pot estudiar una nova carrera, o aquell que no és doctor pot fer un doctorat, o aquell que té una afició la pot desenvolupar o pot introduir-se en una nova afició. Per què? Perquè és un temps enorme el que ens queda de vida. Ara, hem de procurar que aquest temps sigui un temps viscut d'una manera saludable, d'una manera placentera, i que les persones estiguin en una situació de benestar físic i de benestar emocional molt important. Per què dic això? Ho dic perquè nosaltres sabem ara que d'aquest gran període de temps, de més de 20 anys, més o menys la meitat d'aquest període de temps, en aquest moment, quan les preguntes a les persones, elles et diuen que tenen una sensació de que la salut ja no va tan bé com anava prèviament. I, per tant, hem de lluitar perquè aquests anys siguin els menys possibles. I com ho fem això? Pues lo fem estimulant l'envelliment saludable, que bàsicament se basa en tres grans pilars. Un primer pilar, que és un pilar físic, és a dir, hem de mantenir en la mesura de lo possible l'activitat física. Hem d'incrementar la nostra, lo que diem, massa magra, la nostra massa muscular. Hem de mantenir-nos actius des del punt de vista físic. A més, hem de tenir una bona alimentació, alimentació saludable. Aquí lo tenim molt fàcil, a Catalunya. Per què? Perquè necessitem una alimentació mediterrània, la que nosaltres fem aquí. Per tant, una alimentació molt rica en verdures, en fruites, molt rica en peix, i que tingui menys quantitat de carn, i que a més tingui llegums, no? Que és el que nosaltres, pues, en fi, és el que diem dieta mediterrània. I el tercer gran pilar és mantenir la ment activa. I la ment activa es manté fent relacions socials, i forma part d'aquella ment activa i sana el fet també de tenir poc estrès, el fet de tenir alegria, i cada vegada més sabem que també influeix molt en la longitud de la vida, en la longevitat, el fet de tenir un propòsit vital. No pot ser que la gent quan es retiri, quan es jubili, no pensi en res, no tingui objectius, no tingui un motiu per aixecar-se cada dia del llit a fer un impacte real en el seu entorn, els seus amics, en la seva família, etcètera, etcètera, no? I per tant, aquests tres pilars els hem de cultivar durant tota la nostra vida i també en edats molt avançades.
0: Clar, perquè hem de començar a canviar la idea de que tenir 65, 70 o fins i tot 80 anys és la idea que teníem abans al cap. O sigui, hem de canviar la idea del que significa tenir aquesta edat, no?
1: És clar, això lliga molt també en un concepte que han comentat abans, és l'edadisme, no?
0: Exacte, nosaltres hem de, és molt important això també.
1: Clar, és bàsic. Nosaltres, l'edadisme és aquella idea negativa que tenim de les persones grans, i això es basa té també tres manifestacions. Una manifestació que és l'estereotip que pensem nosaltres que és una persona gran, no? I hem de desterrar aquella idea que tenim de que les persones a partir d'una certa edat tenen menys agilitat mental, o tenen més capacitat física, o no se les pot encarregar feines que són feines molt complexes, o són persones que van carregades d'una visió negativa de la vida, o que tenen molta tendència a tenir depressió, etcètera, etcètera, no? Per tant, hem de desterrar, hem de canviar els estereotips que tenim, els pensaments de que la gent gran és gent de segon nivell, des del punt de vista físic, psíquic i social. També hem de desterrar els sentiments que tenim. Moltes vegades tenim aquell sentiment de dir, home, una persona gran és aquella persona que ve amb nosaltres i com que fa les coses més lentes jo aniré també més lent, o com que resulta que comença a tenir actituds repetitives i repeteix molt les coses, no s'avorrirà, no, no.
0: O quan els infantilitzem també, no?
1: O els infantilitzem, no? És a dir, les estem d'alguna manera restant importància des del punt de vista social i personal, i això ho hem de lluitar de forma directa. Com lo lluitem? Primer, hem de fer una educació activa directa en els nens des de que són molt petits i van a l'escola, i hem de començar a introduir aquest concepte de que ser gran és un èxit i que ser gran i saludable és un èxit vital, que això és un tema realment molt important. I en segon lloc, hem de potenciar les interaccions entre generacions. És molt important que la gent jove i els nens des de molt petits interaccionen amb la gent de molta edat, en els seus avis, en els seus veïns, en les persones que es troben pel carrer, en el parc. I això és molt important perquè ells entenguin i aprenguin i entenguin que són persones absolutament equiparables a les persones d'edat adulta o a les persones d'edat jove, i que, per tant, no hi ha cap diferència amb elles. Aquest contacte intergeneracional és, jo crec, que un dels objectius que nosaltres ens hem de marcar com a societat per començar a lluitar de forma decidida i directa en contra de l'edatisme. L'envelliment comença en el moment en el que una persona neix, fins i tot abans, quan està dins del ventre de la seva mare. Ja comença l'envelliment celular. Per tant, la lluita contra l'envelliment i l'esforç per tenir un envelliment saludable comença en la infància, en el moment de néixer. I a partir d'aquí hem de començar a tenir una dieta saludable, hem de començar a fer exercici físic i hem de començar a tenir la ment activa. Per què? Perquè això t'obliga a parlar amb les persones que tens davant, a veure què t'has de posar per vestir, etcètera, etcètera, no? I aquests tres pilars, mantenir-los des que són molt joves i durant tota la vida. Més o menys, perquè ens féssim una idea, l'espècie humana, els humans, de 0 a 3 anys, el que fem és adquirir molta potència, molta capacitat, molta funcionalitat. Per tant, posem a tope les funcions del nostre cervell, dels nostres ronyons, del nostre cor, del nostre cos en general, dels nostres muscles, etcètera, etcètera, no? Des de los 30 a los 50 anys hem de lluitar per mantenir aquest nivell de funció que hem pogut adquirir fins a los 30 anys. I a partir de los 50 anys hem de continuar fent aquestes tres pilars: envelliment, exercici físic contra l'envelliment, dieta saludable i relacions socials i activitat mental, perquè la disminució a partir de los 50 anys sigui lo més lenta possible. I per tant, el problema que va associat a les persones de més edat, com són els problemes de fragilitat i de dependència, apareguin mínim el més tard possible. I ja sabem que és molt possible mantenir nivells d'activitat física, mental i social enormes en aquest moment moltes persones de fins i tot més de 100 anys d'edat. I per tant, hem de començar a aplicar les polítiques a tota la societat, des de que neixem.
0: És molt important també mantenir la ment activa, no? Ho diem perquè mantenir aquesta ment activa, llegir, estudiar, aprendre coses noves, això protegeix el cervell, perquè és molt important, en parlem molt, d'aquesta soledat no desitjada que tenen a vegades les persones grans. I moure el cervell, això és el que més ajuda, no? Mantenir la ment activa.
1: Efectivament, la millor forma de donar vida al cervell és la ràdio, que activa la imaginació, tot el contrari de la tele. Per què? Perquè ens obliga a canviar el règim o el codi del llenguatge. A més, t'obliga a recordar, de manera que és un exercici potentíssim de manteniment de l'activitat mental. I també, com vostè diu, molt important per evitar un dels elements més negatius que tenim en l'envelliment saludable, que és la soledat no desitjada. És a dir, la soledat no desitjada, en aquest moment, sabem que és un problema molt important de salut pública, que afecta a dos grups de la població. Població adolescent i al voltant de los 20 anys d'edat, una miqueta més gran que l'adolescent, i la població de més edat. I sabem que és un factor que va lligat directament amb l'aparició i el descontrol, aparició precoç i el descontrol de malalties cròniques, com és el cas de la cardiopatia isquèmica, de la hipertensió arterial, de la obesitat, de la depressió, de la demència. Això ja està demostrat i, a més, és un factor directe que incrementa la mortalitat. Els estudis més avançats diuen que la soledat no desitjada incrementa fins a un 30% la probabilitat de mortalitat prematura. De manera que poca broma, eh? Estem parlant d'una, en fi, d'un factor de risc d'enorme importància en la nostra qualitat de vida i, a més, en la nostra quantitat de vida, perquè la mortalitat també està afectada.
0: Quina és la resposta? Com podem tractar-ho? Perquè moltes vegades una persona pot viure sola i no sentir-se sola, no? I una altra vegada potser pot estar envoltada de gent i tenir soledat no desitjada.
1: Ho he dit abans, la ràdio és la millor de les eines.
0: I ja per acabar, doctor, no sé si ens hauríem de replantejar també el concepte de jubilació, perquè en aquesta societat on vivim cada vegada més anys, no sé si tindria sentit poder decidir amb una mica més de flexibilitat si volem continuar treballant, reduir la jornada o començar potser una altra etapa professional, no?
1: Miri, si una persona que està treballant és una persona que està a gust en el treball i està en un treball creatiu que li crea satisfacció i a més a certes edats és capaç de transmetre coneixement, de transmetre experiència, de transmetre una orientació de los problemes que és pròpia de persones que ja tenen una edat avançada i que moltes vegades és diferent a les persones més joves, jo crec que el treball és una font de salut molt important. Per què? Perquè d'aquelles tres potes que deien d'exercici físic, alimentació i activitat mental, i per tant tu estàs aquí ja contribuint a aquest exercici actiu. A més, si és un treball en el qual tu te sents realitzat, tens major quota de benestar emocional i, per tant, també tindràs un envelliment molt més saludable.
0: Doctor José Augusto García Navarro, soci de Weaving Cluster i expresident de la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia. Moltes gràcies per atendre'ns, molt interessant també sentir-lo.
1: Gràcies a vostès i animar-los a tots a lluitar per un envelliment saludable des del començament de la vida.
0: Molt important, totalment. Moltes gràcies.

0: Tu pots ser part del canvi.
1: Jo, Quim Masferrer, sóc de voltar sense parar. Però quan necessito una pausa, sé molt bé què demanar.
2: Ràdio Vila-sacra.
1: Les coses d'una altra manera. Acosta't.
3: Volem saber com et lleves.
4: Ràdio Vila-sacra des de Bon Matí.
5: Aquesta és la diferència.
6: Pues no me n'entero.
7: Torna-li a dir, torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
4: Ràdio Vila-sacra des de Bon Matí.
5: Aquesta és la diferència.
7: Oh!
8: Ole!
7: Oh!
8: Ole!
7: Oh!
9: En situacions excepcionals, mesures excepcionals. Estem en situació d'excepcionalitat per sequera. Hem de ser molt curosos amb l'aigua. Per això, estem netejant els carrers i regant els parcs amb aigua freàtica. Gràcies per estalviar aigua.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El bessó digital es tracta de la nova eina tecnològica en fase de desenvolupament per millorar la gestió del trànsit pel que fa als accessos de Barcelona. Sergi Bassoles.
2: Sí, l'executiu català tira de noves tecnologies i d'intel·ligència artificial en el que anomena bessó digital, una rèplica virtual de la xarxa viària catalana per monitoritzar l'estat de la via en cada moment. Núria Parlon, consellera d'Interior.
3: És una representació virtual de la xarxa d'accés a l'entorn metropolità de Barcelona que permet, a través de la incorporació de la tecnologia, prendre decisions que no són només reactives, sinó que permeten predir i actuar.
2: Un canvi radical pel que fa a la gestió del trànsit i els 800.000 vehicles que diàriament entren a la ciutat comtal. Un projecte que estarà plenament implementat el 2029 i que en una primera fase, ha explicat la consellera de Territori i portaveu del govern, Sílvia Paneque, inclourà 326 quilòmetres en les principals vies d'accés a Barcelona.
4: En aquesta primera fase, 326 quilòmetres de la xarxa que dona accés a la ciutat de Barcelona, inclou Ronda de Dalt i s'ampliarà també la C31 i C32.
2: Una representació virtual de les principals carreteres catalanes que integren dades a temps reals, models de simulació, intel·ligència artificial i informació facilitada pel propi vehicle permetrà, segons el govern, millorar la gestió del trànsit i la presa de decisions.
0: Ràdio Vila-sacra. Tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.

0: tiene un mensaje nuevo.
1: Bueno, jo sóc una senyora que fa poc que escolto la seva emissora i pues, m'agrada molt, sobretot el que donen vostès al migdia. Ara al migdia, ara precisament als migdies, que donen músiques que em recorden moltes coses. I jo pues, m'hagués agradat a veure si hi havia oportunitat de sentir una cançó que no, que aquí, que no sé si vostès la deuen tenir, però que és d'un cantante no americà. Bueno, americà, però de sud-americà, no? Que es diu Nelsonet, i que la música es diu, la cançó es diu Si les flores podien hablar. Bueno, si la tinguessin, la posien d'anar al migdia, i si no la tenen, jo no la tinc, eh? M'agradaria molt tenir-la perquè jo no he viscut aquí i per això no ho sé. Entonces, si volen telefonar-me al 972, pues os estaré molt agraïda. ¿Ok? Bueno, molt bé, moltes gràcies.

0: una recomanació.
1: A veure, aquest...
2: Tingui, vaja.
3: I és gratis.
1: Doncs som-hi.
2: Gràcies.
4: Cada hora de feina es produeixen més de 90 accidents laborals.
5: Hauríem d'haver posat totes les proteccions a la màquina. És culpa...
6: Ningú pensava que això pogués passar.
5: I ara és massa tard. És massa tard.
7: S'hauria pogut evitar.
4: Els accidents laborals es prevenen o es lamenten. A la feina, cap risc. Generalitat de Catalunya.
8: La teva ràdio local és Territori. Som terra, som territori.

Tot sovint ens passen coses bones. Només hem de parar-hi atenció, saber valorar-les. A Montcorp fem pernil cuit des de fa més de 100 anys, fidels a la idea que, per menjar bé, hem de menjar bo. Arrelats a Sils, seguim l'ofici de l'alta xarcuteria des de 1913. Montcorp, el gust de les coses bones.

0: Llibres de ciència. Aquesta setmana us proposem un llibre sobre fins a quin punt estem determinats per la genètica.
1: Es tracta de l'obra Tiene la sonrisa de su madre, del divulgador científic Carl Zimmer, publicat a Capitan Swing. El llibre recull les bases de la genètica i com determina el nostre aspecte fins i tot en detalls molt concrets. Però també explica com la genètica influeix fins i tot en si som o no resistents a alguns patògens. I l'obra de Zimmer va més enllà i també explica com la tecnologia ens ha costat cada cop més el coneixement dels nostres gens i obrir un nou camí a la medicina. També com la manipulació genètica pot comportar problemes ètics. En aquest sentit, el llibre planteja el debat sobre qui som en realitat i què volem transmetre a les generacions futures.

0: comença. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila Sacra, sí!
2: Com?
0: Té falta de gana, baixa autoestima o busca excuses per no anar a l'escola. L'assetjament escolar és una forma de violència que sovint no s'explica però deixa senyals. Saber identificar-los és el primer pas per poder ajudar. Estigues alerta i no permetis que el silenci perpetuï el patiment d'infants i joves. Busca els senyals, atura l'assetjament. Assetjamentescolar.gencat.cat, Generalitat de Catalunya. Tanca els ulls.
3: Sabies que la innovació defineix una empresa competitiva? A Eurecat innovem amb les empreses. Innovem per millorar els seus productes, serveis, processos i models de negoci. I les ajudem a ser més competitives i sostenibles i a marcar la diferència. Entra a www.eurecat.org. Eurecat, centre tecnològic de Catalunya. Innovant amb les empreses. Innovant amb tu.
4: Què és ubi.cat? Ubi.cat és una nova web per gaudir de la riquesa patrimonial de l'Alt Empordà. Navega per la web des de casa. Castells, museus, jaciments... Què et ve de gust fer avui? Per descobrir quins indrets patrimonials hi ha a prop teu, recorda activar la teva ubicació. Escaneja els codis QR que trobaràs a cada indret. Fotografies, audioguies, visites virtuals i tota mena de suports multimèdia per conèixer molt més la història de l'Alt Empordà. Ubi.cat. Gaudeix i descobreix l'Alt Empordà. Ubi.cat.

0: mica de cuina, un gram de poesia, una unça de tendresa, un petricó d'entusiasme, una terça de solidaritat, una mesura d'il·lusió i un pessic d'amor.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Una recepta per l'esperança.

0: Figueres uneix la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i els vins de la Do Empordà.
1: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, així de clar.
2: I parlant d'emocions.
3: 75.
4: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
5: Que potser ens passem amb els experiments radiofònics. Doncs sí. Que fem massa joc de paraules, d'intencions, segurament humor negre moltes vegades, no ho neguem. Que juguem amb això i allò de manera un xic agosarada, tens raó. Però tot ho fem sense cap més desig de fer quelcom diferent i original, i amb cap altre motiu, ja que per fer el que fa tothom no cal fer gaire. No et sembla? Doncs això és Ràdio Vila-sacra, senzillament.
6: Tota la raó del món. El que fa tothom, ja ho fa tothom.
7: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
8: És Ràdio Vila-sacra.
7: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
8: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
9: En el 107 de la FM.
10: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: La temporada alta, el Festival d'Arts Escèniques de Girona i Salt celebra 35 anys amb més de 90 espectacles i una edició d'alt nivell internacional. Gemma Esteve.
1: Enguany hi haurà 22 estrenes absolutes, 4 d'internacionals, una fita inèdita en la història del festival. Destaquen companyies de referència de l'escena contemporània com la belga Peeping Tom, que estrenarà una nova versió de Les Salons, i Need Company amb Everything Must Change, una proposta que combina teatre, dansa, música i arts visuals. Per a Lluís Puig, el director artístic, el festival està recollint els fruits de molts anys de feina.
2: Això ve una mica de la feina aquesta que anem explicant ja fa molts anys, de treball en xarxes europees, participació en trobades europees, etcètera, etcètera. Fa que tinguin més temporada alta present i t'ofereixin estrenes i estem molt contents.
1: La programació internacional inclou, a més, un plat fort, el retorn de Romeo Castellucci, que aterrarà a Girona procedent de París amb el seu mite de Faust. El festival reivindica també la creació catalana amb 66 espectacles, 19 de segell gironí i l'estrena de Vaca en Família de la companyia Malpelo. La temporada arrencarà el 3 d'octubre i ho farà amb Has Been, una proposta del dramaturg Martin Zimmermann i el coreògraf Sidi Larbi Sherkawi, que reflexiona amb humor sobre fer-se gran en el món de l'espectacle.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Tu pots ser part del canvi.

0: Lletres d'or, amb Blanca Busquets.
1: Va suspendre dues vegades els exàmens de batxillerat. Deia Émile Zola i no sabia estar-se quiet. Havia nascut a París el 2 d'abril del 1840, però després la família es va instal·lar a Ais de Provença i en morir el pare van viure greus dificultats econòmiques. Quan es va cansar d'intentar superar l'insuperable, o sigui el batxillerat, es va posar a fer de dependent en una llibreria. Allà algú va descobrir que sabia escriure i el va empènyer a col·laborar en les seccions literàries de diversos diaris. Mantenia contactes amb Flaubert i Daudet i va prendre part activament en el manifest de joves escriptors naturalistes. Va organitzar ballades intel·lectuals i es va casar el 1870, però anys més tard, i per variar una mica, va iniciar una relació amb una altra dona amb qui tindria dos fills. Va prendre partit en l'afer de l'oficial d'artilleria jueu Alfred Dreyfus, acusat de traïció, i va acabar publicant al diari parisenc L'Aurore una carta al president de la República anomenada «Jo acuso», amb força noms i cognoms.
2: Acuso el tinent coronel Armand de Paty de Clam d'haver estat l'obrer diabòlic de l'error judicial. Acuso el general Mercier d'haver estat còmplice, almenys per feblesa d'esperit, d'una de les majors iniquitats del segle.
1: Aquestes acusacions van portar a Zola a un exili que va durar un any a Londres. De tornada, no es va estar de continuar publicant articles sobre la qüestió sense tallar-se gens. Però no només havia escrit articles. Va ser un dels més grans exponents de la novel·la naturalista, amb obres com Germinal, La bèstia humana, El desastre, o el cicle de novel·les sobre la família Rougon-Macquart. Émile Zola va morir asfixiat a casa seva per culpa d'una xemeneia embossada el 29 de setembre del 1902. Diuen que la mort va ser accidental, però tenint en compte els enemics que s'havia creat en vida, la tesi de l'assassinat no s'ha pogut descartar mai del tot.
0: Lletres d'or.
3: Hola, sóc la intel·ligència artificial de Talent You Hiring. T'ajudo a optimitzar la selecció de personal estalviant-te temps i recursos. Faig entrevistes en qualsevol idioma, a qualsevol hora. I mai demano cafè ni vacances. Puc analitzar centenars de candidats en minuts i donar-te dades clares. Però la decisió final sobre qui contractes sempre és teva. Prova'm gratis a talentyou.ai. Com?

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els metges començaran el 28 d'octubre una vaga indefinida per protestar contra la reforma de l'Estatut Marc aprovat per Sanitat, tot i no haver arribat a un consens previ amb els facultatius. Els professionals continuen reclamant una mesa de negociació i un estatut propi, així com millores en la classificació professional. Víctor Pedrera és secretari general de la Confederació Estatal de Sindicat Mèdics.
2: Este ministerio ha dado una patada adelante con un borrador de estatuto marco que sigue manteniendo al médico fuera de su capacidad de negociar directamente con la administración todos aquellos asuntos que le conciernan directamente.
1: Les protestes busquen que el Ministeri de Sanitat obri una negociació real que permeti avançar cap a un nou estatut.
0: Informació, entreteniment, música, experiments, sensacions.
3: Com sabeu, sense música la vida seria un error. Nosaltres no ho cometrem i donarem pas a la música.

0: nostre voltant, milers de persones grans viuen una soledat que no desitgen. Des de la Creu Roja treballem per evitar-ho i et necessitem per ajudar-los i aconseguir que ningú més es torni a sentir sol. Fes-te voluntari de la Creu Roja i col·labora a erradicar la soledat no desitjada de les persones grans. Informa-te'n i descobreix els programes que dediquem a la seva atenció. La teleassistència domiciliària, l'acompanyament personalitzat i el suport a la seva autonomia en el seu entorn social són algunes de les accions que ens permeten combatre la soledat no desitjada de la gent gran. Gestos com aquests són claus perquè no es tornin a sentir sols. Ajuda'ls a recuperar el somriure.
1: Fes-te sòcia de la Creu Roja a creuroja.org o al 900 104 971.

0: 20a Festa de la Sardana.
1: Dimecres 16 de setembre de 2026, a les 5 de la tarda a la plaça de les Escaules.
2: A càrrec de la principal de les Escaules.
3: Hi haurà berenar per tothom, beure inclòs. En cas de mal temps, disposem de local cobert. Amb la col·laboració d'Ajuntament de Boadella i les Escaules.

0: En aquesta emissora experimentem, juguem, provem, busquem i practiquem amb tot allò que el món audiovisual genera. Ho fem sense ànim de lucre i per pur amor a l'art, i per oferir quelcom que res a veure té a veure amb res, ja que som uns aficionats, amb molt sentit de l'humor. Com bé saps, tens emissores molt més professionals i acurades en el dial. Per tant, si ens tries és perquè vols sentir.
1: No et prometem res, ni et garantim res. Això sí, et donem les gràcies per deixar-nos fer i desfer sense motllos.

0: Il·lumina la teva vida. Il·lumina el teu matí.
1: Tots els dissabtes de les 10 del matí a les 3 de la tarda.
0: El sol de la ràdio.
2: El marbre és un material noble, delicat, i ha de ser treballat per bones mans, per bons professionals, per especialistes. Marbres Fills de Ramon Caselles. Granit, pedra, marbres... Una llarga experiència t'ho garantitza. Marbres Fills de Ramon Caselles. Ens trobaràs a la carretera de les Forques sense...

0: El número de Figueres. Telèfon 972 50 34 83. Marbres fills de Ramon Casellas. La qualitat primer de tot.
1: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix només Ràdio Vila-sacra. 107 FM i punt.
2: No podrà fer-me dubtar que vull estar amb tu.
3: Gaudeix de la música amb accent obert a Ràdio Vila-sacra.
4: La música en català de sempre. La d'ahir, la d'avui i la de demà.
3: A Ràdio Vila-sacra.
5: Les tardes dels dilluns.
6: I parlant d'emocions.
7: 59.
8: Mare meva.
9: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
10: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Telèfons per a aquells que tinguin clar que volen comentar alguna cosa amb nosaltres.
1: 972-51-1268.
0: Què t'ha passat aquestes últimes hores? Quina notícia t'ha cridat l'atenció?
1: 656-19-70-62.
0: Doncs sí, que truqui el més valent. Vinga!
2: A que truco! A que truco!
0: Bueno...
3: Darrerament s'ha instal·lat un missatge negatiu que genera preocupació entre les famílies perquè dona a entendre que els seus fills i filles no aprenen a l'escola. Puc dir amb coneixement de causa que aquest missatge és una mitja veritat i com a tal és injust. L'escola, tant la pública com la privada, necessiten una reforma en profunditat, ja que els temps han canviat i les necessitats socials i culturals també. El tema és complex. Com diu l'antropòleg Edgar Morin, cal reformar el pensament per reformar l'escola. Conec i comparteixo colze amb colze la quotidianitat de moltes escoles i mestres que, malgrat decisions del departament, es troben per estudiar i pensar sobre el que fan, conscients que el segle XXI no es pot ensenyar ni tampoc s'aprèn com el segle passat. Aquestes escoles que us parlo són públiques i es preocupen perquè els pares coneguin i puguin entendre aquestes noves maneres d'aprendre que es basen en la comunicació, en el rigor i en les persones. Gràcies per deixar-me explicar i espero que quan es parli d'educació també tinguin peu els professionals que treballen per la seva millora.
4: És una producció associació Ramplamflimfla i Déu-n'hi-do.
5: Molts voluntaris anònims, que és com es fan les coses en aquest país.
6: Oh, que bé!

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Ràdio convencional que fa el que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.
2: Aquí i amb tu. Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?
3: Hola, som la Laia,
4: la Maria,
5: l'Aura
6: i jo, la Joana.
7: I ara us explicarem un àlbum il·lustrat que es titula T'estimaré sempre.
8: El coeta estava trist i de mal humor.
9: Va jugar a llançar, tirar i esclafar, a cridar, xisclar, a rebentar, a destrossar, a trencar, a desenganxar, a picar, a aixafar.
10: I ara va dir la guineu, però què et passa?
11: El coeta va contestar, sóc un coeta petit, dolent i malcarat, i ningú no m'estima gens. Oh, coeta, va dir la guineu, malcarat o no, jo sempre t'estimaré igualment.
12: El coeta va preguntar, i si fos un os gris, també m'estimaries i em cuidaries?
13: Esclar, va dir la guineu, encara que fossis un os, jo sempre t'estimaria igualment.
14: El coeta va insistir, i si em convertís en insecte, encara m'estimaries i em voldries abraçar?
15: Clar, va dir la guineu, encara que fossis un insecte, jo sempre t'estimaria igualment.
16: Sempre, igualment, va repetir el coeta i va somriure, encara que fos un cocodril.
17: La guineu va dir, t'abraçaria ben fort i et portaria cada dia a dormir.
18: L'amor es gasta? Va preguntar el coeta. Es pot trencar o fer malbé? El pots arreglar o enganxar? Es pot refer? Ai, prou, va dir la guineu, no sóc tan llesta, l'únic que sé és que t'estimaré sempre.
19: El coeta va insistir, però què passarà quan et moris i te'n vagis? M'estimaràs llavors? L'amor continuarà?
20: La guineu va agafar el coeta coll i va mirar fora. Era de nit i la lluna i les estrelles brillaven en la foscor. Coeta, veus aquestes estrelles tan brillants i lluminoses? Doncs n'hi ha algunes que es van morir fa molt de temps.
21: I encara brillen cada nit al cel. Doncs l'amor, com les estrelles, no es mor mai.
22: Espero que us hagi agradat aquest àlbum il·lustrat. Tan bonic.

0: Aquí demanes ajuda quan ho necessites.
1: Quan jo vivia al carrer, una veïna es preocupava per mi. Malauradament, 4 de cada 10 persones sense llar no tenen ningú en qui confiar. Comptar amb tu ens pot canviar la vida.
0: Implica't i col·labora amb Arrels Fundació.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Joves d'entre 12 i 16 anys amb problemes d'ansietat, impulsivitat o dificultats per gestionar la frustració han pogut continuar els seus estudis en centres educatius terapèutics per adolescents. Aquests centres són part d'un projecte pilot que ara comença el seu segon any. Durant un temps, aquests alumnes amb problemes de salut mental combinen les classes amb suport terapèutic en centres específics. L'objectiu del programa és recuperar l'estabilitat emocional dels joves i donar-los les eines necessàries per tornar al sistema educatiu ordinari. Ens ho explica en aquest reportatge el Toni Fortesa.
2: El CET és un recurs temporal i cada jove hi passa el temps que necessita. Quan està preparat per tornar a l'institut, ho fa de manera progressiva i amb acompanyament. El programa també fa un treball específic amb el mateix centre ordinari per facilitar la reincorporació del jove. Ho explica la directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat, Susana Tarapiella.
3: El que volem és estabilitzar la conducta d'aquest jove, reforçar les seves competències socioemocionals, facilitar la seva reincorporació en el centre, i si el que volem és la reincorporació en el centre, necessitem fer treball amb el centre perquè després estigui preparat per tornar a rebre aquest jove.
2: Durant aquest primer any de funcionament del projecte, gairebé la meitat dels alumnes ja han pogut anar tornant al centre ordinari i la gran majoria han recuperat una rutina escolar. Tarapiella fa una valoració molt positiva del projecte.
3: Són joves que hi havia molt absentisme en el centre educatiu i un dels fets claus que ens trobem és que ha desaparegut aquest absentisme, que són joves que estan anant al CTA i són joves que han canviat les seves conductes des de que estan en aquest centre. Per tant, creiem que és un èxit.
2: Al CET, els adolescents tenen professors que els donen classe perquè el procés educatiu ordinari no s'aturi i al mateix temps reben el suport individualitzat de terapeutes dins i fora de l'aula. La Fundació Joia és l'entitat gestora del CET. Immaculada Pinar, directora tècnica de la Fundació, destaca la importància de crear confiança amb l'adolescent i d'acompanyar-lo tenint en compte tot el seu entorn.
4: Hem donat molta importància al vincle amb l'adolescent, hem de treballar molt la capacitat de regulació emocional, hem de treballar molt també amb la família, amb l'institut i de forma molt coordinada doncs amb tots els professionals que formen part de l'entorn de l'adolescent.
2: Des de Joia insisteixen que no tots els joves avancen de la mateixa manera i que, per tant, els objectius que assoleixen els alumnes no es poden comparar entre si.
4: Hem donat molta importància al vincle amb l'adolescent, hem de treballar molt la capacitat de regulació emocional, hem de treballar molt també amb la família, amb l'institut i de forma molt coordinada doncs amb tots els professionals que formen part de l'entorn de l'adolescent.
2: El programa pilot està pensat per durar 2 anys. Després s'avaluaran els resultats i l'impacte que ha tingut en la vida dels adolescents i de les seves famílies. La intenció del Departament d'Educació és poder escalar el projecte a nivell de tot Catalunya.
0: Informació, entreteniment, música, experiments, sensacions.

0: Moltes persones, escoles i associacions ens demanen com visitar les instal·lacions de Ràdio Vila-sacra. Fàcil, demana visita al 656 19 70 62 i podràs venir i visitar-nos.
1: Llocs plens de màgia.
2: Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
0: Visita'ns

0: Jo aquí tinc un llibre que es diu Egoismo y moral. Egoismo y moral. A veure, té relació l'egoisme i la moral o... Com ho defineixes, això? Egoisme i moral.
1: Egoisme i moral, perfectament, i tant, i tant.
0: Per què?
1: Sí, perquè al final moral serà això que decidim què és o no és correcte, que ens convé o no ens convé, no? Doncs l'egoisme, evident, que és la part poder més essencial de lo que podríem dir-ne moralitat, veritat, Xavi? Mira, continuarem amb el llibre de la Mònica Cavaller, La sabidoria recobrada. Ens diu la Mònica que hi ha una activitat espontània que sorgeix a través de nosaltres, però no en virtut de nosaltres. Diu que nosaltres podrem lliurement dirigir, orientar, però no originar. Hi ha una frase de Schopenhauer que deia: un home pot fer el que vol, però no voler el que vol. Podem encaminar, respetar, apoyar, fins i tot resistir-nos, inclús distorsionar tot el que passi a través d'aquest individu que es diu, en el meu cas, Albert, però no en virtut meva. Doncs ni tu ni jo podem crear ni originar la font d'on surten els nostres pensaments, els nostres actes i els nostres desitjos.
0: Jo em pregunto si l'egoisme dins la parella és més egoisme que individualment.
1: En tot, l'egoisme està en tot això de que considerem que ens identifica. Per exemple, aquestes emocions, el cos, aquestes experiències, la nostra pròpia biografia, les sensacions, aquestes nostres creències, aquest dir jo sóc això, aquest dir això és meu. Diu la Mònica Cavaller que aquest jo sofrirà, es deprimirà, s'alegrarà o es motivarà per meres imatges, per quelcom que res té a veure amb el que realment és la nostra verdadera identitat, la nostra verdadera identitat. Es tracta senzillament de fer allò amb el que creus, no superficialment, el més íntim que tenim amb nosaltres.
0: Jo també ara em faig una altra pregunta. Per exemple, la infidelitat dins d'una parella és símptoma d'egoisme?
1: Mai podrem, i molt menys jutjar, seria injust fer-ho. Les infidelitats tenen, com tot lo de la vida, tants matisos, tenen tantes proporcions de lo que podríem considerar un mes o almenys, que dir si és el bé o és el mal d'una cosa. Quantes infidelitats han salvat un matrimoni? Doncs moltes més.
0: Ah, sí?
1: De les que ens pensem.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Carai.
1: Segur.
0: Doncs bé, jo us comentava això perquè he buscat a l'arxiu d'enquestes que tinguessin a veure una mica doncs, amb l'egoisme. Bé, he trobat una enquesta que ens parla, una enquesta que vam fer a Figueres concretament, que ens parla de la infidelitat de la parella. No sé fins a quin punt té a veure amb ser egoista o no. Però crec que és molt interessant que recordem què en pensa la gent de la nostra comarca, la gent que li van fer aquesta enquesta, particularment li vaig fer jo, però què en pensa sobre la infidelitat?
2: Series infidel?
3: No, mai en la vida.
2: I perdonaries tu una infidelitat?
3: Tampoc, mai en la vida.
2: Cap de les dues coses?
3: Cap de les dues coses.
2: Series infidel?
3: No.
2: Perdonaries una infidelitat de la teva parella?
4: S'hauria de veure.
2: No ho tens gaire clar.
4: No gens.
2: Series infidel?
5: Home, depèn de sota quines circumstàncies. Si una persona està bé en el seu matrimoni, no té per què ser infidel. Ara, també hi ha altres factors que compten, com per exemple no estar a les plenes facultats, bé begut, i després arrepentir-se'n. I en quant a perdonar la meva parella, també hauria d'escoltar-la i pensar. De tots modos, això és una cosa que jo crec que després queda marcat per tota la vida, i sempre hi ha allò de dir, un dia tu vas fer això. Així que val més que antes de ser infidel es pensi molt bé, i si s'està bé en el matrimoni, deixar aquestes tonteries i portar-se bé.
2: Series infiel?
6: No.
2: Rotundamente?
6: Rotundamente, no.
2: ¿Y luego perdonarías que tu pareja te fuera infiel?
6: Si fuera una aventura pequeña, sí. Si es una aventura ya de más tiempo, no.
2: ¿Serías infidel a la teva parella?
5: No.
2: ¿Y tú perdonarías que la teva parella et fos infidel?
5: Tampoc. No.
2: ¿Serías infidel a la teva parella?
5: No, no, no.
2: ¿Y li perdonarías una infidelitat?
5: Tampoc, eh?
2: Tampoc.
5: No.
2: Series infidel a la teva parella?
7: No.
2: I tu perdonaries el fet de que la teva parella et fos infidel a tu?
7: Depèn.
2: Tu series infiel a tu pareja?
7: Sí.
2: Eres la primera persona que me dice que sí.
7: Sí, yo, me parece que sí. Si se da la situación, tengo que hacer un balance, ¿no? Pero si realmente vale la pena, sí.
2: ¿Y tú perdonarías que tu pareja te fuera infiel a ti?
7: No.
2: Curioso, ¿no?
7: De veras que sí. Sí, yo sería, soy muy egoísta. Y mi pareja lo sabe. Ya está, digo, él está, ¿cómo te puedo decir? Él ya me conoce, yo, y sabe que yo le sería infiel si él no me daría lo que yo quiero. Ahí sí. Pero como por ahora me lo está dando, no tengo necesidad de ser infiel.
2: ¿Serías infiel a tu pareja?
7: No.
2: ¿Y tú perdonarías que tu pareja te fuera infiel a ti?
7: Depende.
2: ¿Depende de qué?
7: Pues depende del momento y del motivo que haya tenido él.
2: ¿Habría posibilidades de que le perdonaras entonces?
7: Sí, sí, sí.
2: ¿Serías infidel a la teva parella?
7: No.
2: ¿Tú perdonarías que la teva parella et fos infidel a tu?
7: Depèn de l'ocasió, però en principi no.
2: Series infidel a la teva parella?
5: No.
2: Perdonaries que la teva parella fos infidel a tu?
5: Sí.
2: Això sí, li perdonaries amb ella que et fos infidel a tu, però tu no li series infidel?
5: No. No.
2: I en canvi li perdonaries?
5: Sí.
2: Per quina raó li perdonaries?
5: Si l'estimes.
2: Series infidel a la teva parella?
7: No.
2: Perdonaries que la teva parella et fos infidel a tu?
7: Home, no ho sé, ja m'hauria de pensar-ho, això. Home,
2: però per què t'hauries de pensar-ho?
7: No ho sé. Home, me sembla que me sabria molt de greu, però bueno, poder la perdonaria. Si tingués un motiu, allò que sé, que m'ho digués i que no m'hagués d'entrar per una altra persona, pues, si ell fos sincer, poder la perdonaria.
2: Però a mi el que em resulta curiós és que hi ha molta gent que em diu que no serien infidels, però en canvi perdonarien la infidelitat.
7: No sé, ja t'ho dic, és que no sé què he dit jo ara.
2: Curiós, això. Series infiel a tu pareja?
7: No.
2: Perdonaries que tu pareja te fuera infiel a ti?
7: No lo sé, creo que no.
2: Series infidel a la teva parella?
5: No.
2: Perdonaries que la teva parella et fos infidel a tu?
5: No.
2: Series infidel tu a la teva parella?
7: Home, si pogués evitar-ho, no.
2: I tu perdonaries que la teva parella et fos infidel a tu?
7: En principi no, però també dependria de les circumstàncies que hi poden haver, podríem dir, atenuants.
2: ¿Serías infiel a tu pareja?
7: No.
2: ¿Y perdonarías que tu pareja te fuera infiel?
7: Puede ser.
2: ¿Puede ser? ¿Qué quiere decir?
7: A lo mejor depende.
2: ¿Depende de qué?
7: Depende cómo haya sido.
2: ¿Català, castellà?
7: Igual.
2: ¿Serías infidel a la teva parella?
7: No.
2: perdonaries que la teva parella fos infidel a tu?
7: Tampoc.
2: Series infiel a tu pareja?
7: No.
2: Perdonaries que te fuera infiel?
7: No.
2: ¿Tú serías infiel a tu pareja?
7: Según la situación, según el momento y según todo.
2: ¿Y según la persona?
7: Exactamente.
2: ¿Y tú perdonarías que tu pareja te fuera infiel a ti?
7: Lo mismo que la primera respuesta. Según el motivo, según la situación, según todo.
2: ¿Tú serías infiel a tu pareja?
4: Depende del comportamiento de la mujer que tenga.
2: ¿Perdonarías que tu pareja te fuera infiel?
4: No tendría que ser mujer. Tendría que ser una pendona para poder perdonar.
2: Tendría que ser una pendona, no una mujer.
4: Exactamente.
2: Si fuera una mujer, le perdonarías. Y si fuera una pendona, no.
4: Si fuera una mujer, no tendría que hacerlo. Y si lo hace, sería una pendona.
2: ¿Serías infiel a tu pareja?
7: Sí.
2: Me has dejado alucinado joder, me has dejado acojonado con tu respuesta tan clara.
7: Es que es la verdad.
2: ¿Y perdonarías que tu pareja te fuera infiel?
7: Indiferencia total.
2: Sí. Vamos a ver, ¿usted sería infiel a su mujer?
8: Yo sí.
2: ¿Y perdonaría que su mujer le fuera infiel a usted?
8: No, ¿cómo la voy a perdonar? A cortar el cuello. No, ¿cómo la voy a perdonar? A cortar el cuello. No, ¿cómo la voy a perdonar? A cortar el cuello.
0: Déu-n'hi-do l'enquesta, Déu-n'hi-do l'enquesta, Albert, de la infidelitat. Jo aquí no sabria dir si ser infidel és egoisme o no. Tu aquí abans ens has fet una petita, ens has fet 5 cèntims i dius que molts matrimonis s'han arreglat a través d'una infidelitat.
1: No s'han arreglat, es mantenen.
0: O es mantenen.
1: Es mantenen, sí. I fixa't que hi ha una gran incertesa a l'hora de contestar la pregunta. Es contradiuen, hi ha una quantitat de paradoxes. Diuen que sí, després diuen que no, sí i no. Bueno, això podríem... No sé si ho podríem, però es tracta d'una situació dintre de la nostra manera d'entendre les coses, de la manera que ens han format, que estem veient ja a simple vista que a l'hora de la realitat no defineix la realitat, o sigui que la realitat està dintre de... d'un substracte, està amagada, està hipòcritament amagada, i gràcies a aquesta hipocresia, doncs, podem viure. Lo bonic seria que un dia, no sé si això és possible, suposo que és una gran utopia, que poguéssim ser tots nosaltres i el món sencer un llibre obert i no un llibre tancat, amb una coberta, amb una fotografia o una il·lustració molt maca, però llibre tancat.
9: En motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat us volem proposar fer una caminada pels carrers i camins del municipi de Vila-sacra a càrrec de Josep Maria da Costa. Diumenge 20 de setembre a les 10 del matí. Lloc de concentració, plaça de l'Església. El recorregut és d'aproximadament d'uns 5 quilòmetres. És apte per a totes les edats atès que es tracta d'un camí planer i sense dificultat. Cal apuntar-se prèviament a l'Ajuntament i teniu temps fins al dijous dia 17. 972 50 75 23. El tema d'aquest any, mobilitat per a tothom. T'hi esperem.
10: Informació, música, entreteniment.

0: Esto es una locura, ya te lo digo.
1: I aquí deu estar la cosa.
2: Fins ara. Ràdio
3: Vila-sacra. El que d'altres no tenen.
4: Oi, jote.
5: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
6: Hola.
7: Què tal?
8: La ràdio de Vila-sacra és...
6: És.
9: És com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
10: Veniu!
11: Són de confiança. Són d'aquí.

0: Abans. Ara.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: Una experiència plena de diversió i enriquiment cultural per a tota la comarca.

0: Vintena Festa de la Sardana.
1: Dimecres 16 de setembre de 2026, a les 5 de la tarda a la plaça de les Escaules.
2: A càrrec de la principal de les Escaules.
3: Hi haurà berenar per tothom, beure inclòs. En cas de mal temps, disposem de local cobert. Amb la col·laboració d'Ajuntament de Boadella i les Escaules.
0: Vintena Festa de la Sardana.
1: Dimecres 16 de setembre de 2026, a les 5 de la tarda a la plaça de les Escaules.
2: A càrrec de la principal de les Escaules.
3: Hi haurà berenar per tothom, beure inclòs. En cas de mal temps, disposem de local cobert. Amb la col·laboració d'Ajuntament de Boadella i les Escaules.
4: I parlant d'emocions...
5: 78.
6: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Bones, nosaltres som uns alumnes de segon d'ESO i avui us presentarem un llibre anomenat La porta dels tres panys i l'autora és Sonia Fernández Vidal.
1: Després de rebre un misteriós missatge, en Nico recorre un nou camí per anar a l'institut i descobreix una casa que no havia vist mai abans. La resolució d'un enigma li permet entrar en el que resultarà ser un lloc estrany, on neixen universos. Hi ha un got que apareix i desapareix, i és possible teletransportar-se.
0: La porta dels tres panys, ara convertida en trilogia i totalment actualitzada, és la primera obra que explica la física quàntica de manera divertida i comprensible als lectors de totes les edats.
2: Això és La Caixa de Sorpresa.

clara una cosa des del principi. No hem de fer sexe ni tenir sexe. De sexe en tenim de naixement. No és que tinguem un rampell ultrapurità, és que són traduccions googleres de to have sex. Practicar sexe es pot dir, tot i que sigui més formal que fer-ho. Col·loquialment, cadascú pot optar pel mot que trobi més natural segons la variant dialectal. Cardar significa pentinar la llana amb l'instrument anomenat carda. Follar, en canvi, vol dir prema, aixafar, trepitjant, sobretot els raïms. Ja ho deia Pompeu Fabra o Pau Riba en una cançó. Si avui fem verema, demà follarem. Els més romàntics poden optar per fer l'amor mentre no digueu fer sexe o tenir sexe, tot anirà bé.

0: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
1: Escriure bon dia al grup de la família ja és parlar més amb ells.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Avui escoltem les queixes d'un altre col·lectiu sanitari, els fisioterapeutes. El sindicat SATSE, que reclama a les administracions un pla de reforç de la fisioteràpia pública que permeti garantir un accés equitatiu i reduir els temps d'espera. Mar García.
2: SATSE Catalunya ha fet públics els resultats d'un sondeig sobre l'accessibilitat a la fisioteràpia pública i les conclusions evidencien una dificultat d'accés i llargues llistes d'espera. De fet, més del 80% dels pacients considera que la demora en l'atenció ha perjudicat la seva salut. A banda, més de 7 de cada 10 usuaris han hagut de pagar fisioteràpia privada per evitar haver d'esperar. Però això no tothom s'ho pot permetre. Anabel Torres, secretària general de SATSE Catalunya.
3: Qui té recursos econòmics pot buscar una alternativa i avançar en el tractament, però qui no té els recursos econòmics per poder pagar-ho ha d'esperar. I això fa que hi hagi diferències segons la quantitat de diners que tens a la teva butxaca. Que estem parlant no només d'una qüestió a nivell organitzatiu, sinó d'un problema que té conseqüències a nivell del dolor, de la recuperació funcional, de la mobilitat, de l'allargament de les baixes i, al cap de la fi, de la qualitat de vida de les persones.
2: Per revertir aquesta situació, asseguren, cal una major inversió en la fisioteràpia pública que permeti, entre altres, augmentar les plantilles, millorar les seves condicions laborals i reduir i les llistes d'espera.
0: Informació, entreteniment, música, experiments, sensacions.

Estàs sentint Ràdio Vila-sacra, emissora no convencional, on busquem, seleccionem i experimentem amb tot allò que la vida ens ofereix. Per aquest motiu, només trien si tens clar que som un arxiu audiovisual de sensacions. Per aquest motiu, busca altres alternatives primer i si no trobes allò que va amb tu, aquí t'esperem, evidentment.

0: dalle Candy Show.
1: Avui. La vida. Capítol 1.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Les millors coses de la vida arriben per sorpresa. I la millor sorpresa sempre és la que encara ha d'arribar.

0: Figueres uneix la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i els vins de la Do Empordà. Coses de Figueres que cal tenir present.
1: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. Així de clar.
2: Figueres, zona acústica.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Ràdio Vila-sacra. Tot un programa de programes.
3: Un programa amb molta potència.
4: Oloraràs la seva força.
3: Un programa amb ironia.
5: Continuo este tomándose la broma.
3: Un programa
6: per tenir-lo sempre a mà.
3: Un programa
7: d'un sabor excel·lent.
3: Un programa on
8: no importa què passi.
2: Tot un programa de programes.
3: T'agrada?
4: Sí!
9: Ningú no et dona tant.
3: Sens dubte. No sé si m'entens.

0: Actualitzem.
1: Bon dia a tothom.
2: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
3: Ràdio Vilasacra, Pulcat.
4: Quan compreu un bitllet d'avió, penseu que us poden oferir altres serveis addicionals i no obligatoris que poden incrementar el preu. Assegurança de viatge, possibilitat de triar el seient...
5: Agència Catalana del Consum. Generalitat de Catalunya.

0: El teu transport segur, ràpid i de confiança. Libra Logístic. Transport terrestre, aeri, marítim, nacional i internacional. Cobrint tota Europa amb servei diari de grupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a libralogistic.com.
1: Per què Ràdio Vila-sacra és el que és?
2: Un, dos, tres, raona un cop més.
3: Música seleccionada, al detall, per sensació auditiva i lineal, a la seva hora corresponent, al seu dia i sense barreges de xiringuito.
4: Mira, mos encanta i mos agrada la seva naturalitat.
3: Notícies seleccionades dels serveis de notícies més importants i compartides de forma continuada en el seu precís moment.
4: A mi, per exemple, el que transmet els sentiments que expressa.
3: Recull d'entrevistes d'arxiu i d'actualitat per saber què, quan i com.
4: Doncs a mi la connexió psíquica, que m'agrada molt.
3: Promocions detallades del que més ens interessa saber. Arxiu de les notícies que han estat notícia dels últims anys i que cal recordar per saber més i millor com està el pati. A més, tot ben amanit amb tocs d'humor, receptes, curiositats i experiments. I el millor de tot, només a Ràdio Vila-sacra.
4: Sí, sí, jo crec que és... transmet alguna que no han transmet les altres, aquesta connexió, saps?
5: I és que, exclusivament a Ràdio Vila-sacra, fem el que fem, com ho fem.
6: ¿Cómo te quedas?

0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: Hi ha veus que ens han acompanyat tota la vida. Històries que han viatjat amb nosaltres a través del temps i de l'asfalt. Avui celebrem la màgia d'aquest mitjà en la mateixa sintonia en què Moventis t'acompanya, generació rere generació. Perquè no importa si escoltes la teva emissora preferida des del volant o des d'un dels nostres seients, el que és important és que continuem movent-nos junts. Moventis, connectant moments, creant futur.
2: Viatge en el temps.
3: Apa, tu, quin bany tenen aquesta casa?
2: El mateix que tindrem nosaltres quan anem a buscar-lo al Rei de la Rajola.
4: Digues que sí, canvia el bany aquest any. Al Rei de la Rajola tens moltíssimes ofertes en mobles de bany, en plats de dutxa i en rajoles. Posa un bany del Rei de la Rajola, Medinyà, amb preus extraordinaris. També a Viure d'Empordà i Palafolls, al reidelarajola.com.
5: Quina és la darrera cosa bona que t'ha passat? Potser un moment tranquil, una bona conversa, o potser simplement descobrir que Ràdio Vila-sacra omple la meva vida. Sí, això.
6: Sabies que la innovació defineix una empresa competitiva? Eurecat és un accelerador tecnològic que innova amb empreses de totes les mides i sectors per millorar els seus productes, serveis, processos i models de negoci i marcar la diferència. Descobreixo a www.eurecat.org i suma't a la revolució digital i sostenible.

0: No, no, clar.
1: Evolucionar ja.
0: Són temes exclusius que només escoltaràs a Ràdio Vila-sacra. Sí, sí, així és de senzill. Així és de clar. Entens?
1: Evolucionar ja.

0: Aquí actua amb seny, és la millor recepta.
1: Vine a sentir.
2: Saps qui són? Potser els has vist pel barri. D'esquena costa de reconèixer algú, clar. Segueixes sense saber qui són, oi? Només hi ha una manera de saber-ho. Coneixer-los només depèn de tu. Treu les etiquetes. Descobreix les persones.
3: Aquest contingut és informació general. No ha de substituir ni la consulta, ni el tractament, ni les recomanacions del teu metge.
4: I parlant d'emocions...
5: 90.

0: I parlant d'emocions.
1: 16.
2: Que sí, que a Ràdio Vila-sacra observem, pensem, triem i compartim tot allò que ens ofereix l'oferta audiovisual del món. I ho amanim a la seva hora, amb la salsa corresponent a cada moment. Per això, ningú ens pot imitar. A veure si pots. Vinga,

Nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Fa 20 anys que vam néixer per fer-te volare per tota Europa. Gràcies per acompanyar-nos en aquest viatge. Vueling.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Tanca els ulls.
3: Saps que no cal que et preocupis per nosaltres? Tenim la millor audiència del món. La de la gent que observa, pensa i raona. No ens cal res més.
4: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
5: WhatsApp. Vivim en un món on tot és susceptible de ser polaritzat. En un país on no funcionen les rodalies, les inversions arriben més lentes que el petroli per l'estret d'Hormuz i la política sembla incapaç de connectar amb el carrer, és bastant coherent que el ram de l'ensenyament estigui emprenyat. Si els nens i els joves són el futur, però esperem que arribin allà amb el GPS del mòbil, a qui li estranya que els mestres i les mestres s'hagin plantat al carrer i hagin dit fins aquí? Algú troba poc raonable tenir menys alumnes per classe, condicions de sou dignes, eines adequades i una línia pedagògica que no canviï cada 10 minuts depenent de qui ocupi el govern de torn? Alguns diuen que se li han donat més recursos a la policia perquè no als docents, però això sona l'emperador Juli César quan va dir allò de divide et impera, divideix i venceràs. Els nens són el futur, però m'agradaria saber qui és el guapo que els durà allà sense passar pel present. Us escolto.
1: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
1: Repetiràs.
7: Ràdio Vila-sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?

0: El temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Molt bon dia. Fins dimarts predominarà l'ambient estiuenc perquè ens trobem dins d'aquesta dorsal anticiclònica, però entre dimecres i dijous el pas d'un solc farà baixar la temperatura i ens portarà ruixats i tempestes. De moment, aquesta setmana de dilluns començarem amb un cel molt assolellat, alguna banda de núvol alt que entrenyarà una miqueta al cel i també a primera hora alguna boirina cap a la Catalunya central. De cara a la tarda continuarà regnant el sol a gran part de Catalunya, només amb algun núvol per fer bonic cap al Pirineu Oriental, i una temperatura que puja. De fet, els termòmetres es poden enfilar fins als 35 graus a punts de Ponent i de les comarques del nord-est. Una temperatura que continuarà alta de cara a dimarts amb un ambient estiuenc i assolellat. I sí que serà entre dimecres i dijous quan tindrem aquesta baixada de la temperatura acompanyada de ruixats i tempestes. Sobretot aquests ruixats i tempestes més importants entre el migdia de dimecres i la matinada de dijous a punts del nord i est del país. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio aquí i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu Esclat.
6: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
7: Pensant en rehabilitar el vostre edifici?
8: A Revés 95, recuperem la bellesa i la seguretat del vostre edifici amb les solucions tècniques més innovadores del sector.
7: Més de 25 anys d'experiència en rehabilitacions integrals d'edificis, recuperació i conservació de façanes.
8: Revés 95, professionalitat i compromís en cada projecte.
7: Informació a revés95.com.
9: Quina és la darrera cosa bona que t'ha passat? Potser un moment tranquil, una bona conversa, o potser simplement descobrir que Ràdio Vila-sacra omple la meva vida. Sí, això.
10: Aquí, experiments radiofònics sensacionals.

0: Passió, música, entreteniment.
1: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
2: És Ràdio Vila-sacra.
1: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
2: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
3: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
4: El conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, ha insistit en la necessitat d'adaptar els serveis públics a una societat cada vegada més envellida.
5: Els nostres serveis públics també s'han d'adaptar a aquesta realitat i en aquests moments no ens hem de córrer, perquè i això ja està aquí, ja ho tenim a sobre, i per tant hem de fer un esforç molt important des de l'àmbit social, des de l'àmbit de la salut, també, de, en definitiva, tot l'àmbit de les cures, no? Perquè aquelles persones, quan envelleixen i estan en una situació doncs, més precària des del punt de vista de salut, tinguin la màxima assistència possible. Això no es fa de la nit al dia, però jo crec que hem començat a caminar i esperem doncs, arribar en temps i forma.
4: El conseller Moreno creu que en la darrera dècada no s'ha invertit com calia en serveis socials. Sobre el Pla Cura, que busca reduir les llistes d'espera de la dependència a Catalunya, el conseller ha assegurat que la voluntat del govern d'aquí a finals d'any és reduir a la meitat aquestes llistes d'espera i que es treballa perquè l'any vinent les persones puguin acudir al metge de capçalera per demanar allà la prestació.
3: Informació, entreteniment, música, experiments, sensacions.
6: Avui toca cantar.

0: sense de la freqüència modulada.
1: Passió per la ràdio.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

Llibres per somiar. Eclipsis, quan la llum desapareix, de Noemí Fabra, publicat per Saori Books. Recomanat a partir de 9 anys. Llibres per somiar.

0: Soc innovadora perquè el progrés és inconformisme, recerca i superació. Soc crítica perquè és el camí per avançar cap a una societat justa. Soc ètica perquè necessitem persones compromeses amb la millora de la societat. Soc plural perquè el món que ens envolta és divers. Soc pública, catalana i oberta al món.
1: És Ràdio Vila-sacra.

0: Fer més fàcil el dia a dia. La Diputació de Girona ajuda a progressar els ajuntaments, les entitats, les empreses i els ciutadans amb què es relaciona i els fa més fàcil el dia a dia. Diputació de Girona.
1: Algú sap per què hi ha tanta ximpleria humana per les xarxes? Cal tanta postura, tanta paranoia i tant fer-se veure per sentir-se realitzat? Algú sap per què, com les mosques, si hi ha eclipse, tothom cap a l'eclipse, si hi ha platja, tothom a la platja, i si hi ha borregos, tothom borregos? Ah, i un darrer tema. Algú sap per què hi ha motos i cotxes que foten més soroll i pena que enveja? Si tens respostes, si et plau, contestador 972 51 12 68 i WhatsApp 656 19 70 62. Gràcies! Som tan limitats que hi ha moltes coses que no entenem de cap de les maneres.
2: Oh!
3: Volem saber com et lleves.
4: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
5: Aquesta és la diferència.
6: Pues no me n'entero.
7: Torna-li a dir, que no el té prou clar, torna-hi.
4: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
5: Aquesta és la diferència.
7: Oh!
8: Ole!
7: Oh!
8: Ole!
7: Oh!
8: Ole!
9: Això és la caixa de sorpreses.

0: I parlant d'emocions.
1: 28.
2: En motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat us volem proposar fer una caminada pels carrers i camins del municipi de Vila-sacra a càrrec de Josep Maria da Costa. Diumenge 20 de setembre a les 10 del matí. Lloc de concentració, plaça de l'Església. El recorregut és d'aproximadament d'uns 5 quilòmetres. És apte per a totes les edats atès que es tracta d'un camí planer i sense dificultat. Cal apuntar-se prèviament a l'Ajuntament i teniu temps fins al dijous dia 17. 972 50 75 23. El tema d'aquest any: mobilitat per a tothom. T'hi esperem.
3: Vinga, que és l'hora del pa amb xocolata. Atenció, atenció, atenció, atenció, atenció.
4: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Ara sentirem un poema que va disfressat d'endevinalla, així que pareu atenció. Heu de descobrir de qui parla abans no es desvelli la solució.
6: Hola, em dic Glòria Miñano Cortés i ara us llegiré un poema anomenat Endevinalles. La seva autora es diu Olga Xirinacs. He escollit aquesta poesia perquè és com una endevinalla i diu així: és lleig i pelut, vermell i sorrut, camina de tort, s'amaga si pot, viu en closca i no és cargol, perquè la closca no és seva, ni és la teva, ni és la meva. Quina bèstia en sortirà? És un cranc que viu tot sol i li diuen ermita.
5: Gràcies, Glòria. Ens hem divertit molt amb el poema que has llegit. Un poema endevinalla, quina bona idea. Per cert, sabeu com es diu el programa de ràdio que va ple de poesia? Sí, l'Embaladits. Adeu.
6: Adeu, Embaladits.
4: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
7: Deixa'ns un missatge al contestador.

0: Pareu bé l'orella.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
2: Això de les camps flamarades d'una notícia i que després doncs, ja no se'n diu res més, són aquestes ràdios conservadores, sobretot espanyol, però jo trucava, a part d'això, pels esports, a veure, jo sóc del Barça, perquè a casa són del Barça, a mi tant més un equip com un altre, a mi el futbol no em diu res, però bueno, ja que el Barça és de Catalunya i jo soc catalana, doncs molt bé. Però jo el que trobo molt exagerat és que cada vespre TV3 hagin de fer esports. I la majoria sempre és el Barça, i sempre és el Barça. Vull dir, jo trobo que és un pèl exagerat. Un pèl exagerat. Massa, massa, massa. I ja està. Massa, massa, massa piloteta, massa. Gràcies.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Qui no té una passió? És curiós, però en aquesta vida, qui més qui menys té una passió. El que és important és poder-la tirar endavant. I és que a vegades aquesta passió et sorgeix a la cantonada.
7: Ràdio Vila-sacra.
6: Endavant, porta'ns la teva passió.

0: tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat.
1: El programa del divendres a les 5 de la tarda.
0: Actualicat dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
2: I parlant d'emocions...
3: 69.

0: diuen que la ment humana és l'ordinador més perfecte, mai construït. Tot i això, té defectes. Podria dir-me tres defectes greus que segons vostè té el nostre cervell? Diuen que totes les ments són diferents i que no n'hi ha cap d'igual. Vostè creu que hi ha més gent intel·ligent que gent poc intel·ligent o tots són més o menys iguals? Amb quin tant per cent creu que hi ha més gent intel·ligent?
1: Home, crec que el cervell humà és una mica cruel, egoista i una mica paranoic també.

hem tocat diferents temes. Millor o pitjor, i que segurament amb més mitjans i amb més potencial econòmic i social, aquests temes es podrien haver tocat més profundament. Aquests temes es podrien haver tocat molt millor. I molt possiblement, amb tot el potencial del món, algun detall segurament també se'ns hagués escapat. Cosa que vol dir que no som perfectes. Ara bé, què és el que ens pot ajudar a ser més o menys perfectes? El peu? El dit? El cor? Els pulmons? El cervell? Potser la ment ens pot ajudar a ser més o menys perfectes? Nosaltres continuem contribuint a crear una col·lecció de programes, millors o pitjors, que ens ajudin a conèixer-nos una mica millor. A poder millorar dia a dia. A intentar comprendre els demés, comprendre'ns a nosaltres mateixos i poder subsanar tots aquells errors que anem cometent dia a dia. No sigui que de cop i volta vingui un i canti com aquell que... Alguien cantó.

Quizá no supe hablar cuando te vi, ens diu la cançó. Mi mente controló mi corazón. Carai. Quin és el potencial de la ment? Realment, quin és el potencial del nostre cervell? L'utilitzem tot? Utilitzem una part? Curiós tema.

0: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
1: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
2: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
3: M'interessa.
4: Què fa un cable al veure un altre cable? Seguir la corrent.

0: el temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Molt bon dia. Des dimarts predominarà l'ambient estiuenc perquè ens trobem dins d'aquesta dorsal anticiclònica, però entre dimecres i dijous el pas d'un solc farà baixar la temperatura i ens portarà ruixats i tempestes. De moment, aquesta setmana de dilluns començarem amb un cel molt assolellat, alguna banda de nuvolal que entrenyarà una miqueta el cel i també a primera hora alguna boirina cap a la Catalunya central. De cara a la tarda continuarà regnant el sol a gran part de Catalunya, només amb algun núvol per fer bonic cap al Pirineu Oriental i una temperatura que puja. De fet, els termòmetres es poden enfilar fins als 35 graus a punts de Ponent i de les comarques del nord-est. Una temperatura que continuarà alta de cara a dimarts amb un ambient estiuenc i assolellat. I sí que serà entre dimecres i dijous quan tindrem aquesta baixada de la temperatura acompanyada de ruixats i tempestes. Sobretot aquests ruixats i tempestes més importants entre el migdia de dimecres i la matinada de dijous a punts del nord i est del país. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa't a bonpreuesclat.cat/energia.

0: La sentència de presó més llarga de la història va ser imposada a Chamoy Tipiaso, una dona tailandesa condemnada l'any 1989 a 141.000 anys de presó. Aquesta pena extrema es va dictar després de que es descobrís que havia liderat una estafa piramidal que va afectar més de 16.000 persones, incloent-hi membres de l'exèrcit i fins i tot de la família real tailandesa. Tipiaso era responsable d'una organització fraudulenta anomenada Mae Chamoy Fund, que prometia rendiments molt alts a inversors enganyats. Durant anys, va mantenir l'estafa gràcies a la seva influència social i les connexions polítiques. Però quan el sistema va col·lapsar, les pèrdues van ser enormes i la pressió pública va forçar el govern a actuar. Malgrat la xifra astronòmica de la condemna, la llei tailandesa limitava el temps màxim que una persona podia passar a la presó a 20 anys en aquell moment. Així doncs, tot i la gravetat de la sentència, ella no va complir més que aquest màxim legal. Aquest cas és un exemple clar de com la justícia pot utilitzar condemnes simbòliques per reflectir la magnitud d'un delicte, encara que no siguin aplicables literalment. És, fins avui, la sentència més llarga mai registrada.
1: Si vols deixar de patir, Ràdio Vila-sacra de Bon Matí.
2: Ràdio Vila-sacra.
1: Observar, pensar, raonar. Ho entens?

0: Figueres uneix la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i els vins de la Do Empordà.
1: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
2: Potser t'ho han explicat, però ho has de viure. Gran Jonquera. Les millors ofertes i totes les marques que vols, juntes en un espai més ampli i renovat. Troba tot el que necessites. Moda, complements, supermercat, restauració, amb més de 3.000 places d'aparcament gratuït i pet-friendly. Vine al Gran Jonquera. Vine al País del Shopping.
3: És
4: Ràdio Vila Sacra.
5: Empúria Brava, quan passis per davant...
6: Mira!
5: Para!
6: Para!
5: Sí, atura't! Bistró Montserrat, l'aturada perfecta.
7: Carta, esmorzars, dinars, berenars, sopars, vols uns bons calamars a la romana? O un dels nostres irresistibles arrossos caldosos amb Llobregat?
5: Uau! Restaurant Bistró Montserrat, a tocar del supermercat Montserrat. Empúria Brava, atura't i a l'hora que vulguis.
8: Vila Sacra, sense punxero. F-A-M-A.
9: Des dels quatre clubs fundadors l'any 1900 fins als 1240 a l'actualitat. Federació Catalana de Futbol. 125 anys d'història. 125 anys de futbol a Catalunya.

0: reflexionar ens ajuda a créixer.
1: En el 107 de la FM,
2: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: temporada alta, el Festival d'Arts Escèniques de Girona i Salt celebra 35 anys amb més de 90 espectacles i una edició d'alt nivell internacional. Gemma Esteve.
1: Enguany hi haurà 22 estrenes absolutes, 4 d'internacionals, una fita inèdita en la història del festival. Destaquen companyies de referència de l'escena contemporània com la belga Peeping Tom, que estrenarà una nova versió de Les Salons, i Need Company amb Everything Must Change, una proposta que combina teatre, dansa, música i arts visuals. Per a Lluís Puig, el director artístic, el festival està recollint els fruits de molts anys de feina.
2: Això ve una mica de la feina aquesta que anem explicant ja fa molts anys, de treball en xarxes europees, participació en trobades europees, etcètera, etcètera. Fa que tinguin més temporada alta present i t'ofereixin estrenes i estem molt contents.
1: La programació internacional inclou a més un plat fort, el retorn de Romeo Castellucci, que aterrarà a Girona procedent de París amb el seu mite de Faust. El festival reivindica també la creació catalana amb 66 espectacles, 19 de segell gironí i l'estrena de Vaca en Família de la companyia Malpelo. El temporada arrencarà el 3 d'octubre i ho farà amb Has Been, una proposta del dramaturg Martin Zimmerman i el coreògraf Sidi Larbi Sherkawi, que reflexiona amb humor sobre fer-se gran en el món de l'espectacle.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Tu pots ser part del canvi.

0: tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.
1: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
2: Que t'ho facin saber amb missatges. Ja és el tot.
3: Vinga, som-hi!
4: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
5: Ai, ai.
6: I ara?
7: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
8: Xavier, et felicito, que som una família ja, escolta'm. Cada dia més gran, eh? Una abraçada.
9: Bueno, m'ha agradat molt sentir una persona de l'Escala, eh? Tot el que t'han dit durant aquests dies, doncs t'ho repeteixo. Bueno, mira, que... o sigui, ja ho sé que molta gent diuen que per això, com ho diuen, no dels gustos i de... Bueno, doncs bueno, a veure, les persones que escoltem el programa, les persones que estan treballant pel benestar de la gent gran, però jo ho dic en general, en tots els àmbits, tot el que es diu, perquè hi ha molta gent amb bona fe, amb molt bon treball, amb molta preparació, amb molta educació, amb molta formació, per tot el que sigui, molta. Clar, qui controla? El controlador.
8: Xavier, vinga, m'heu fet tanta falta, perquè vos he trobat molta falta, i ara de tot este clot que tenim, a veure com ne sortirem. Ja veurem si Déu mos ajuda, però no. M'alegro molt de sentir-te i moltes gràcies de tot.
2: Deixa un missatge.
10: Ràdio Vila-sacra.
11: Busca, compara...

0: agrada el que fem? Com ho milloraria? Què proposes? La colla de Ràdio Vila-sacra?
1: Caiguts del cel?
0: Espera les vostres idees, propostes i suggeriments. Gràcies per estar entre nosaltres.
2: Xarxa audiovisual local.
3: A l'Alt Empordà.
4: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Avui escoltem les queixes d'un altre col·lectiu sanitari, els fisioterapeutes. El sindicat SATSE, que reclama a les administracions un pla de reforç de la fisioteràpia pública que permeti garantir un accés equitatiu i reduir els temps d'espera. Marc García.
2: SATSE Catalunya ha fet públics els resultats d'un sondeig sobre l'accessibilitat a la fisioteràpia pública i les conclusions evidencien una dificultat d'accés i llargues llistes d'espera. De fet, més del 80% dels pacients considera que la demora en l'atenció ha perjudicat la seva salut. A banda, més de 7 de cada 10 usuaris han hagut de pagar fisioteràpia privada per evitar haver d'esperar. Però això no tothom s'ho pot permetre. Anabel Torres, secretària general de SATSE Catalunya.
3: Qui té recursos econòmics pot buscar una alternativa i avançar en el tractament, però qui no té els recursos econòmics per poder pagar-ho ha d'esperar. I això fa que hi hagi diferències segons la quantitat de diners que tens a la teva butxaca. Que estem parlant no només d'una qüestió a nivell organitzatiu, sinó d'un problema que té conseqüències a nivell del dolor, de la recuperació funcional, de la mobilitat, de l'allargament de les baixes i, al cap de la fi, de la qualitat de vida de les persones.
2: Per revertir aquesta situació, asseguren que cal una major inversió en la fisioteràpia pública que permeti, entre altres, augmentar les plantilles, millorar les seves condicions laborals i reduir i les llistes d'espera.
0: Informació, entreteniment, música, experiments, sensacions. Gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Estàs buscant un cafè en gra acabat de torrar per a la teva cafetera automàtica? Visita'ns a cafèslíder.cat i amb un clic te'l portarem a casa. Cafès Líder, torradors de cafès d'origen d'alta qualitat des del 1950. cafèslíder.cat.
1: Si observem amb atenció al món i tenim present la quantitat de gent que sap tant de tot arreu, en tertúlies televisives i de ràdio, dins de grups i associacions de tota mena, si tenim present que en els segles que portem de món intel·ligent anem com anem, i a més, veiem que de solucions efectives de moment les justes, entendrem, o potser no, que a la 20 i a l'avant, a la 20 bombant.

Alabín i Alabant, Alabín Bombant, i que cadascú funciona segons les seves capacitats. Potser per tot això, el tonto de l'amor me llaman.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les altes temperatures i la falta de pluja han endarrerit aquest any la temporada de bolets. Ara com ara, gairebé només se'n troben en alguns punts concrets del Pirineu, però en zones de tradició boletaire, com el Berguedà, pràcticament no n'hi ha. Malgrat tot, els boletaires són optimistes i esperen que les setmanes vinents baixin les temperatures i pugui arrencar la temporada. Ramon Minoves és president de la penya boletaire de Berga i en parla en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
2: Estem esperançats que ens sortirà, però evidentment sabeu que aquest any ha fet una calor extrema i només és ara que fa uns dies que comença a fer fresca, aquesta fresca li és molt bona i ha de seguir fent aquests ruixats que ha anat fent. Si passa això, és previsible que estem esperançats de que ens sortiran.
1: Al nord del Berguedà, la Cerdanya i el Ripollès són algunes de les zones on ja es poden començar a trobar algunes espècies.
0: Informació, entreteniment, música, experiments, sensacions.
3: Sentim la comunicació local.

Vides. Memòria. Comunitat. Milers i milers de documents són els fils d'una xarxa de fets, testimonis i valors que formen el patrimoni col·lectiu del nostre passat i ens fan entendre el present. Benvinguts a l'Arxiu Nacional de Catalunya.

0: si lo teu és la tele a totes hores. Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres. Felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores. Doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall. Doncs, res. Xarxes socials amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores. Doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació. Doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: Ràdio Vila-Sacra.
9: Ràdio Vila-Sacra.
10: Ràdio Vila-Sacra.
9: Ràdio Vila-Sacra. Ràdio Vila-Sacra.
11: 9 de cada 10 incendis forestals estan relacionats amb l'activitat humana. A Catalunya comptem amb el Pla Alfa dels Agents Rurals, un pla de prevenció i vigilància d'activitats de risc d'incendi que s'actualitza diàriament. Quan hi ha perill extrem, es poden limitar els accessos als espais naturals per protegir-nos i per reduir el risc d'incendi. Abans de sortir, consulta el mapa interior.gencat.cat/Pla Alfa. Davant del perill d'incendi, protegeix-te i col·labora en la prevenció. El foc no avisa. El

0: Talleres Comunicació.
1: Realitzem projectes tècnics, instal·lació d'enllaços i emissores de ràdio i de televisió, càmeres de videovigilància, instal·lació d'equips de so professionals, xarxes informàtiques, lloguer de pantalles de vídeos, lloguer d'equips de llum i de so i fibra òptica.
0: Talleres Comunicació.
1: Per contactar amb nosaltres, fes-ho a través del 972 50 67 54 o a través del nostre correu electrònic sallerestelecomunicació@gmail.com.

0: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon a través de les ones.
2: Sentiràs la diferència.
3: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
4: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
3: Consulta el programa barcelona.cat/la Mercè i descarrega't l'aplicació oficial.

0: somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar, celebra'l.
1: És maco, això, eh?
2: Sí. D'alguna forma que això és el futur.
3: Sí, sí, sí, sí. Seguim.
4: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'Andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: La paraula, la raó i la veritat.

0: no cal un manual d'instruccions. És ben fàcil. Només cal fer servir el sentit comú.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Estimat Xavier, jo crec que el teu secret d'èxit és que saps escoltar. Una proposta, per què no t'dediques a donar classe de saber escoltar, que fa molta falta?
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.

programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte per a dones i homes de 50 a 69 anys. Cal presentar a una farmàcia la carta que podreu rebre al vostre domicili sobre el tema. Allà us informaran de què cal fer. És fàcil i gratuït. La prevenció és a les nostres mans.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda.
1: Exposició.
0: Origen, present i futur dels armats de Vila-sacra.
1: Audiovisual.
0: Vila-sacra i la romanització.
1: Taverna.
0: Begudes i snacks romans.
1: Animació musical.
0: Amb els grallers i tabalers de Vila-sacra.
1: Sopar romà.
0: Amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos 11 Ponés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
2: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.

0: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
1: Molt bon dia. Dimarts predominarà l'ambient estiuenc perquè ens trobem dins d'aquesta dorsal anticiclònica, però entre dimecres i dijous el pas d'un solc farà baixar la temperatura i ens portarà ruixats i tempestes. De moment, aquesta setmana de dilluns començarem amb un cel molt assolellat, alguna banda de nuvolal que entrenyarà una miqueta el cel i també a primera hora alguna boirina cap a la Catalunya central. De cara a la tarda continuarà regnant el sol a gran part de Catalunya, només amb algun núvol per fer bonic cap al Pirineu Oriental, i una temperatura que puja. De fet, els termòmetres es poden enfilar fins als 35 graus a punts de Ponent i de les comarques del nord-est. Una temperatura que continuarà alta de cara a dimarts amb un ambient estiuenc i assolellat. I sí que serà entre dimecres i dijous quan tindrem aquesta baixada de la temperatura acompanyada de ruixats i tempestes. Sobretot aquests ruixats i tempestes més importants entre el migdia de dimecres i la matinada de dijous a punts del nord i est del país. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
3: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu Esclat.
4: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
5: Si els multimilionaris paguessin un impost del 3%, es podrien evitar prop de 30 milions de morts als països de renda més baixa fins al 2030. És la principal conclusió d'un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona que analitza com la redistribució de la riquesa podria mitigar les conseqüències de les retallades en cooperació internacional. El treball, que s'ha publicat a la revista mèdica The Lancet, ha estudiat el potencial de 10 mesures fiscals i un dels mecanismes que té més impacte també és l'impost sobre les transaccions financeres, coneguda com la taxa Tobin. Altres instruments que reduirien la desigualtat al món són l'impost a les multinacionals i també als majors titulars de criptomonedes.
4: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
0: Continguts en xarxa.

0: Gina, escolta, avui parlem de caldos.
1: Sí, parlem de caldos perquè ara sí que...
0: Venen tant de gust,
1: tant de gust
0: ara.
1: Sí. I parlem de caldos perquè, bueno, jo crec que, a part de que ara entrem molt bé perquè ens escalfen, ens ajuden a mantenir-nos hidratats, també donem idees per intentar fer-los a casa, no? Perquè sempre és una cosa que sovint fa mandra perquè no sabem fer, o ens pensem que és molt feixuc, que acabem comprant de pot, que... Segons quin de pot...
0: N'hi ha alguns, poquets.
1: N'hi ha alguns que se salven perquè els ingredients sí que són bons i poden ser com un comodín d'allò de dir...
0: Els de Neto, per exemple, són excel·lents.
1: Sí. Sobretot mireu els ingredients el dia que agafeu un caldo de pot perquè realment verifiqueu que portin els ingredients que han de portar, que han de ser verdures...
0: Aigua?
1: Aigua i prou.
0: I una mica de sal,
1: exacte.
0: Ja està.
1: O pollastre, si és de pollastre, o peix, si és peix, però
0: quan comencem
1: més
0: a veure aromes, llevats,
1: sí,
0: i
1: midons,
0: coses d'aquest tipus,
1: maltodextrines i coses així...
0: Patata de no sé què i tal, tot això ja no anem bé. Ja no anem. I la majoria, per desgràcia, són així.
1: Exacte.
0: Que si de tant en tant en prens un no passa res, però si ets de caldos i no t'agrada fer-los, primer, escolta això... T'explicarem com fer-los i si encara no vols fer-los, compra els que siguin de bona qualitat.
1: Sí.
0: Què ens aporten a nivell nutricional els caldos?
1: Mira, a nivell nutricional, en primer lloc, com hem dit, ens aporten, com que aporten molta aigua, ens ajuden a hidratar-nos, a mantenir-nos hidratats. Aleshores, els caldos són una molt bona estratègia per aportar doncs, aigua al nostre organisme. Però més, en funció dels ingredients amb els que preparem el caldo, també ens aportarà certs nutrients. Si posem més verdures, doncs poden ser més depuratius o més diurètics, poden ser també molt remineralitzant, sobretot si afegim per exemple algues o espines de peix, és a dir, que en funció, o per exemple si el féssim amb un caldo d'ossos, que també pot ser molt interessant, el caldo d'ossos porta glutamina, que és un gran reparador de la mucosa intestinal. Per tant, en funció de quin caldo preparem ens aportarà també uns beneficis o uns altres, a part de sempre doncs, aportar-nos els minerals i les vitamines de les verdures que contenen.
0: Els que quedin, també, perquè...
1: Sí, clar, n'hi ha alguns que poden ser més termo hàbils i aleshores desapareixeran, no? O en disminuiran en quantitat, però n'hi ha alguns que sí que aguanten bé, aleshores...
0: I què són?
1: Exacte.
0: Que no només prendre aguachirri, que dirien, i és clar, sinó que té nutrients interessants. Com els preparem? Perquè hi ha moltes teories també sobre com s'han de preparar, si l'aigua ha de portar sal o no ha de portar sal, quina mida ha de ser la verdura que tallem, etc. Quanta estona de bullir, tot això.
1: Mira, per preparar un caldo bàsic de verdura, els consells que jo us donaria perquè quedin saborosos i per potenciar el seu contingut en nutrients serien, en primer lloc, tallar les verdures, que hi ha molta gent que les posa senceres, que també és una opció, però si les tallem més petites en extraurem encara més contingut sobretot de sabor, i quedaran molt més bones. I una altra cosa que podem fer és no només tallar-les petites sinó saltejar-les lleugerament una miqueta abans. A la mateixa olla on prepararem el caldo, posem una mica d'oli d'oliva verge extra, afegim les verdures, les saltegem una miqueta, uns 3-4 minuts, aleshores ja afegim l'aigua i comencem la cocció.
0: I amb això que guanyem més sabor encara?
1: Sí, encara més sabor.
0: Molt bé.
1: Aleshores és quan queda el caldo, hi ha moltes vegades que diuen que hi ha un caldo blanc i un caldo fosc, no? Si no saltegem les verdures o si les posem senceres que quedarà una aigua més clara, si sofregim així una mica les verdures quedarà un caldo més fosc de color.
0: Molt bé.
1: Però a nivell de sabor queda molt, molt més potenciat i a mi personalment m'agrada més. Però bueno, sempre en funció del temps que tinguem doncs podem posar-nos a saltejar o directament posem a bullir.
0: Molt bé.
1: Aleshores, afegim aigua i no posem sal.
0: Ah.
1: I aquí és l'important. Perquè quan nosaltres cuinem amb sal, per exemple, quan bullim un bròquil, la sal el que fa és crear un efecte osmòtic. És a dir, quan nosaltres bullim un bròquil i afegim sal, el que estem fent és que els minerals que conté el bròquil es quedin al bròquil, que no passin a l'aigua. Que això és el que ens interessa perquè nosaltres el que ens menjarem és el bròquil. Però en un caldo ens passa totalment al contrari. El que ens interessa és que tots els minerals i nutrients que puguin tenir aquestes verdures passin a l'aigua. Aleshores, el que fem quan ja tenim aquestes verdures trossejades i, si voleu, una mica saltejades amb oli, afegim aigua fins a cobrir les verdures i un parell de dits més, aproximadament, i a foc baix les deixem que es cuinin aproximadament una horeta.
0: Una hora?
1: Sí, o si podeu fer una miqueta més.
0: L'olla tapada?
1: L'olla tapada, a foc baix, i que es vagi cuinant sense la sal.
0: Xup-xup, anar fent.
1: Exacte, i aleshores els últims minuts de la cocció, poden ser doncs, els últims 5 minuts, sí que afegiríem la culleradeta de sal i deixem que acabi la cocció. En el cas que afegíssim ja una mica de pollastre, per exemple, el que és important és l'espuma aquesta que deixa anar, anar-la traient també amb una...
2: No sé com una escumera.
1: Exacte. Mm-hmm. Anar traient aquesta escuma perquè moltes vegades poden quedar restes de toxines que pugui tenir l'aliment, aleshores mm-hmm. això ho anem retirant. I aleshores, si afegem carn o pollastre, sí que el temps de cocció ha de ser una mica major, una hora i mitja, per exemple, mm-hmm. dues. En canvi, si el volem fer de peix, quan afegim l'espina o el cap del peix, normalment s'acostuma a deixar menys estona perquè ens interessa que quedi un caldo més clar. Aleshores, normalment en 20 minuts, mitja hora, el caldo de peix ja estaria.
0: I les pastilles de caldo? Abans hem parlat dels caldos d'abric, hem dit com havien de ser els més saludables i ens hem quedat amb poques marques, tot i que hi ha alguna marca que fa caldos de tota mena.
1: Quin problema tenen les pastilles? Que de verdura en porten poc i menys, i el que porten és una gran quantitat de sal, o sigui, bàsicament és sal i potenciador de sabor, que és el glutamat monosòdic, i aquest glutamat monosòdic hi ha estudis que demostren que poden tenir efectes negatius sobre el sistema nerviós, que poden donar nerviosisme o poden donar mal de cap. Hi ha gent que pot ser fins i tot més sensible o més intolerant a aquest glutamat monosòdic, i a part també porta doncs, molts additius molt conservants, midons, greixos de mala qualitat, i del que ens interessa, que són les verdures, molt poc. Per tant, una pastilla de caldo no faria la funció de nutritiva o que tindria un caldo fet a casa.
0: Molt bé, molt bé.
1: Si en algun cas, alguna recepta, poseu aquesta pastilla no tant per fer caldo, sinó per donar sabor,
0: clar,
1: jo us diria substituïu per miso, que el miso també ajuda a potenciar aquest sabor.
0: Molt bé.
3: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
4: És Ràdio Vila-sacra.
3: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
4: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
5: Sigues intel·ligent.
6: Fes volar la imaginació.
7: Sí.
8: Eternament.
5: Ai.
7: L'opció dels que en saben.

Saps que hi ha mitjans de comunicació per donar i regalar? Tots, líders d'alguna cosa, tu! Tens videojocs per no descansar una setmana seguida. Xarxes socials i influencers de cuina, roba, estil... Això i allò que no s'acaben ni per casualitat. I no sabria dir qui en sap més. O sigui, si t'avorreixes, és perquè vols. I tranquil, no et preocupis per nosaltres, que som d'edició limitada i d'experimentació descarada. Així que tu a lo teu, que nosaltres anem fent el nostre rotllo.

0: on eres tu el dia de l'eclipsi?
1: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vila-sacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues. Amb unes tapetes i un bon refresc.
2: Jo també.
3: Jo també.
4: Jo també.
5: Jo també.
6: Jo també.
7: Jo també.
8: Jo també.
9: Jo també.
10: És normal passar quan pregunten per cinquena vegada quan arribem. Però no que sofreixin un accident perquè has passat de la ITB. La ITB salva vides, cuida el medi ambient i evita greus conseqüències. Si no passes, passarà.
11: Sona bé.
12: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se m'ha anat la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
13: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
12: Un kit d'emergències?
13: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
14: 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya. Gent que és feliç fent feliços els altres.
15: Autotaller Joanola. Mecànica, electricitat, pneumàtics.
16: Líder europeu de taller multimarca.
15: Especialistes BMW.
16: Confiança i seguretat exclusives. Carrer Garrigàs 13, Figueres.
15: Telèfon 972 50 50.

0: Proximitat.
1: Participació.
0: Educació.
1: Informació.
0: Connexió.
1: Companyia.
0: Cultura.
2: One, two, three, four. One, two, three.

0: Hi ha qui es paralitza davant del canvi i qui sent un impuls imparable. Tu tries.
1: Ràdio Vila Sacra. Canvi que es nota.
2: Toc, toc. Què? Doncs això.
3: Tens més de 60 anys i et trobes sola o sol?
4: Amb Ràdio Vilasacra mai ho estaràs.
3: Deixa un missatge al contestador i et trucarem per conversar una estona amb tu cada cop que vulguis.
5: Ràdio Vilasacra, sí que sí.
6: Ràdio Vilasacra, una entre tant.

0: Ràdio Vila-sacra, una entre tant. La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra. En motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat us volem proposar fer una caminada pels carrers i camins del municipi de Vila-sacra a càrrec de Josep Maria da Costa. Diumenge 20 de setembre a les 10 del matí. Lloc de concentració, plaça de l'Església. El recorregut és d'aproximadament d'uns 5 quilòmetres. És apte per a totes les edats atès que es tracta d'un camí planer i sense dificultat. Cal apuntar-se prèviament a l'Ajuntament i teniu temps fins al dijous dia 17. 972 50 75 23. El tema d'aquest any, mobilitat per a tothom. T'hi esperem.
1: Les actuacions policials relacionades amb incidències al clavegueram han augmentat gairebé un 50% a Catalunya des del 2021, segons dades del Departament d'Interior a qui ha tingut accés aquesta emissora. Una de les situacions que més preocupa els Mossos és la presència de persones al subsol, pel risc que comporta accedir-hi sense protecció ni equipament adequat. Tot i que són casos puntuals, la policia ja ha localitzat persones que buscaven or i altres metalls de valor. Ens ho explica Lluís Freixas.
2: Barcelona té més de 1.600 quilòmetres de clavegueram, la distància entre la capital catalana i Amsterdam. És una xarxa de col·lectors amb més de 25.000 accessos possibles i, tot i que gairebé tota és transitable, no està permès baixar-hi. En Carlos, caporal de la unitat de subsol dels Mossos d'Esquadra, detalla quin perfil de ciutadà s'hi troben.
3: Lo que buscan es metales preciosos que pueden ser arrossegados en l'aigua, un anell, una joia, un penjoll, i entren amb un sedàs i entren amb un detector de metalls, sense cap mesura de seguretat, ni detector de gasos, ni res. I això és molt perillós.
2: I si el botí són joies que han caigut pel desguàs d'una dutxa o d'una pica, hi ha llocs amb més números de trobar-hi buscadors de metalls.
3: Podria ser que hi hagi una correlació, que hi hagi prop, doncs, algun hotel de luxe o el que sigui, però com que el clavegueram té flux continu, arrossega metalls i arrossega tot, pot ser qualsevol clavegueram de la ciutat.
2: El clavegueram és ple de riscos. Hi pot haver gasos tòxics, inflamables o que desplacin l'oxigen i provoquin asfíxia, però també relliscades, cops i despreniments. Per això, expliquen els Mossos, cal baixar-hi amb moltes precaucions. Però al clavegueram no només hi troben persones. És el lloc idoni per amagar-hi una pistola o un ganivet.
3: Un arma de foc, una arma blanca, el que sigui, s'utilitza en un delicte, és fàcil llançar-la per un invernal i com que té un flux continu, doncs l'arma desapareix o queda molt més a baix, és molt difícil accedir fins a ella.
2: També s'han trobat casos de gent que hi amaga objectes robats i que els ven a poc. L'exemple més clar és el de les bicicletes. Les desballesten i les venen per parts. I mentrestant, les amaguen al clavegueram.
1: Una de les situacions que més preocupa els Mossos és la presència de persones al subsol, pel risc que comporta accedir-hi sense protecció ni equipament adequat. Tot i que són casos puntuals, la policia ja ha localitzat persones que buscaven or i altres metalls de valor.
4: Y hay cerebros que no tienen solución. Y que marrón, chin chin pom, porom pom pom.
5: Informació, música, entreteniment.
6: De Catalunya cap al món.

0: I parlant d'emocions,
1: 64.
2: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
3: Ai, ai. I ara?

0: Una girafa pot passar moltes hores menjant fulles, especialment d'acàcies, i per aconseguir-les han de treure constantment la llengua fora de la boca. La seva llengua pot arribar a fer uns 45 centímetres de llarg, cosa que li permet envoltar branques i arrossegar les fulles cap a la boca. La part més curiosa és el seu color. Acostuma a ser blavós, morat o gairebé negre, sobretot a la zona que queda més exposada. Aquesta pigmentació es deu a una elevada concentració de melanina, el mateix pigment que contribueix a protegir la nostra pell dels efectes de la radiació ultraviolada. Com que les girafes poden passar bona part del dia alimentant-se i mantenint la llengua exposada al sol, aquesta pigmentació podria proporcionar una protecció addicional contra els danys causats per la radiació solar. No és una adaptació exclusiva de les girafes. Alguns altres mamífers que passen molt de temps amb la llengua exposada també presenten una pigmentació fosca. A més, la seva llengua és extraordinàriament resistent. Les acàcies tenen espines llargues i dures, però la pell de la llengua i l'interior de la boca estan adaptats per suportar aquest contacte.
1: El nostre aire.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
2: La llei 5/2003, de prevenció d'incendis forestals, té com a objectiu protegir les persones i els béns ubicats dins de terrenys forestals o a menys de 500 metres, sense cap excepció. La manca de gestió forestal i l'abandonament de les zones rurals ha comportat una modificació del paisatge en pràcticament només una generació, de manera que ha augmentat considerablement la superfície forestal i, per tant, el combustible per cremar. Aquest fet, juntament amb el canvi climàtic, fa que existeixi un alt risc d'incendi forestal i que les cases i altres edificacions siguin molt vulnerables al foc. Avui en dia, els incendis forestals poden arribar a tenir intensitats extraordinàries, cosa que dificulta enormement les tasques d'extinció, sobretot en zones habitades. Per això, la llei obliga a assegurar una franja de protecció d'almenys 25 metres al voltant de les edificacions, nuclis de població i urbanitzacions. També s'han de mantenir les parcel·les interiors i les zones verdes en les mateixes condicions de les franges, ja que una guspira pot saltar fins a centenars de metres de distància i cremar tanques vegetals o qualsevol altre material inflamable. S'ha de tenir en compte que un incendi forestal també es pot iniciar dins d'una zona habitada i propagar-se cap al bosc. Les condicions d'aquestes franges d'almenys 25 metres són: evitar la continuïtat del combustible, mantenir els arbres podats i espaiats, amb un mínim de 6 metres entre ells i el sotabosc desbrossat. S'ha comprovat que mantenir aquestes franges de protecció redueix molt l'alçària de les flames, disminueix la radiació, la intensitat del foc i el llançament de focus secundaris. Per tant, si protegeixes casa teva, en cas d'incendi forestal, estaràs segur dins la teva llar i evitaràs una possible evacuació. L'obligació de fer i mantenir la franja és sempre del propietari de l'edificació. I l'obligació del propietari dels terrenys contigus és permetre que es faci i es mantingui aquesta franja. Els propietaris de les parcel·les interiors i zones verdes han de mantenir-les netes.

0: Que sí, que a Ràdio Vila-sacra observem, pensem, triem i compartim tot allò que ens ofereix l'oferta audiovisual del món. I ho amanim a la seva hora, amb la salsa corresponent a cada moment. Per això, ningú ens pot imitar. A veure si pots. Vinga!
1: Teniu la maleta a punt?
2: Benvinguda a la vida!

0: si busques emissores de televisió gratuïtes, em vaig fixar que pots trobar-ne més de 200. Si afegim a tot això les possibilitats de plataformes de pagament que hi ha, jo crec que ens perdem en quantitat. Si a més us fem el suggeriment de tot el que ens proposa Internet en tots els seus sentits amplis i sumes la quantitat de videojocs que hi ha, a més dels que s'editen diàriament per perdre el temps, arribes a la conclusió que de rècords d'audiència, avui dia, potser de boca, perquè en dades reals és impossible demostrar de manera fiable res. Hi ha tant de tot que sort tenim, si algú es digna a triar-nos a nosaltres. Així que, veient la perspectiva, potser que no ens confongui ningú, perquè la realitat sempre sol ser una altra molt diferent de la que ens volen fer creure. No et sembla? Ah, no? Ah.
1: Pues mira, potser tens raó.
2: Les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.

0: des del joier de la nostra discoteca un collar de perles discogràfiques que no et pots perdre.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui ens acosta a l'últim gran depredador marí que va viure fa 3 milions d'anys.
1: Es tracta del llibre Megalodon, dels investigadors i divulgadors científics Tim i Emma Flannery. L'obra és el primer gran assaig sobre aquest tauró gegant que feia fins a 20 metres, amb mandíbules de 2 metres d'ample i 10 vegades més pesat que el Tyrannosaurus rex. Els dos autors ens acosten a la vida d'aquest gran animal i analitzen diferents teories al seu voltant, fins i tot la possibilitat que encara en quedi algun exemplar viu. Es tracta, en definitiva, d'una biografia rigorosa i alhora amena d'un ésser apassionant que va ser una peça clau en la història natural del nostre planeta.

0: En castellà, trabajar. En francès, travailler. En portuguès, treballar. En català, treballar. Totes aquestes paraules venen del llatí trepaliari, que no volia dir treballar. En llatí treballar es deia laborare. Què volia dir, doncs? Trepaliare. Volia dir torturar. Resulta que els romans, que eren una mica macabres a vegades, es van inventar un tipus de tortura que consistia en lligar un xaval en una estructura de tres pals, un pal vertical i dos en creu. Un cop estava ben lligat el xaval, el cosien a cops de bastó fins que es quedava com un vegetal. D'aquesta tortura n'hi deien trepalium. Trepalium. Tres pals. Amb el pas del temps, trepaliare va passar a voler dir senzillament torturar. I qui sap com, en algun moment va deixar de significar torturar i va començar a significar treballar. De fet, dada curiosa, en italià no tenen el verb treballar, ells diuen lavorare, però sì que tenen la paraula travoglio, que significa els dolors, el patiment, de parir. Sembla que això de veure el treball com una tortura ve de lluny.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: No busca la fama.
2: L'opció dels que en saben.
3: M'has de dir quina és la clau del teu èxit. Estàs esplèndida.
4: T'explico un secret?
5: Segur que no ho diràs a ningú, oi?
6: Entra a radiovilasacra.cat, sabràs més i sentiràs millor.

0: bé, no?
1: Per què els grans us penseu que el món de veritat és el vostre i no pas el nostre, el dels nens i nenes?
2: Paraules de nen.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Que ens agrada la poesia, ja ho sabem. Però us agrada també el suc de taronja?
5: Hola, me'n dic Joel Parrera Jarabó. El poema que he llegit se diu Suc de taronja. I l'escriptor se diu Lola Cases. I he llegit aquest poema perquè m'agrada el suc de taronja. Suc de taronja, del cor de l'esperit, del cor la fruta fresca, et lleva tot l'esperit per omplir de vitamines i el cos encara adormit.
4: Moltíssimes gràcies, Joel. Aquest poema ens fa recordar el sabor de les taronges ben exprimides. Mmm, que bones! Fins al proper embaladits. Adeu!
5: Adeu, embaladits!

0: Les infermeres són essencials pel nostre sistema de salut, però només ocupen el 5% dels càrrecs de responsabilitat. A Catalunya hi falten infermeres, tot i que amb la seva aportació augmenta la qualitat de vida. Reivindica el que és essencial. Reconeix les infermeres. Entra a diadelesinfermeres.cat.
1: Infermeres?
0: Infermeres.

la feina, alcohol i drogues 00. A la feina, millor no consumir ni alcohol ni altres drogues. El consum d'alcohol i drogues a la feina pot fer augmentar el risc de patir accidents, fer baixar el rendiment laboral, afectar el clima laboral. Recorda, en general, es recomana no consumir alcohol ni drogues en qualsevol feina, però en especial en aquelles que impliquen risc per a la pròpia persona o per a tercers. 00 d'alcohol i drogues quan hàgiu de conduir algun vehicle o manejar eines o maquinària. Fer treballs en llocs elevats o amb línies elèctriques d'alta tensió. Tenir funcions de responsabilitat directa sobre la seguretat i la salut d'altres persones. Si no pots no consumir abans o durant la feina, potser necessites ajuda. Recorda, les persones amb problemes amb l'alcohol i les drogues tenen dret a rebre ajuda de forma confidencial, no ser discriminades. Pots demanar ajuda al CAP, al Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències, CAS, el servei de prevenció de la teva empresa. Si vols més informació, pots consultar el web drogues.gencat.cat, líniaverda.org, o bé trucar als telèfons Línia Verda 900 900 540 o 061 CatSalut Respon. 061 CatSalut Respon. Canalsalut.gencat.cat. Departament de Salut, Generalitat de Catalunya.

0: tu a lo teu, que qui ens ha d'escoltar ja ens escolta.
1: Perdona? Menye, menye, menye, menye.
2: Hola, sóc en Reda i avui diré un poema que es diu Si el món fos. Si el món fos escrit amb llapis, podries borrar la lletra que vol ferir, podries borrar mentides que no cal dir. N'esborraria l'enveja, n'esborraria aquesta malaltia, el Covid-19 i totes les altres malalties. Podries borrar els dies que tiràvem basura a la terra. Adeu, que vagi bé.
3: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
4: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
5: Pessigolles.

0: Converteix els teus quilòmetres en aigua a l'Oxfam Intermón Trail Walker. És tan fàcil com caminar, o si ho prefereixes, corre. I és un repte esportiu solidari que t'omple per dins. La distància es transforma en solidaritat en recorreguts de 155 quilòmetres i fins i tot 10 quilòmetres per cop i en família. Informa-te'n a trailwalker.oxfamintermón.org.
1: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i APA.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els metges començaran el 28 d'octubre una vaga indefinida per protestar contra la reforma de l'Estatut Marc aprovat per Sanitat, tot i no haver arribat a un consens previ amb els facultatius. Els professionals continuen reclamant una mesa de negociació i un estatut propi, així com millores en la classificació professional. Víctor Pedrera és secretari general de la Confederació Estatal de Sindicat Mèdics.
2: Este ministerio ha dado una patada adelante con un borrador de estatuto marco que sigue manteniendo al médico fuera de su capacidad de negociar directamente con la administración todos aquellos asuntos que le conciernan directamente.
1: Les protestes busquen que el Ministeri de Sanitat obri una negociació real que permeti avançar cap a un nou estatut.
0: Informació, entreteniment, música, experiments, sensacions.
3: Cançons que són vacunes.

0: Què fas?
1: Em preparo pel festi.
0: Baixa la música. Què dius de festival?
1: L'últim dijous de mes hi ha festival al Gran Jonquera. Cada superdijous hi ha un festival de preus.
0: Cada últim dijous de mes és superdijous al Gran Jonquera. 25 establiments amb descomptes de fins al 50% al Gran Jonquera Outlet and Shopping.

0: la vida, fets, no paraules. Gràcies.
1: Tota comunitat necessita un cor.
2: Un cor? Per què?
1: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
2: I reforçar la identitat?
1: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
2: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
3: Busques inspiració?
4: Nascuts entre Blanes, Cadaqués i Puigcerdà. Hi ha una terra on els somnis deixen de ser somnis. L'impossible coneix el possible i el surrealisme és part de la realitat. Un territori de foc anomenat Girona. De gent tossuda, humil i lluitadora. Resilient, creativa i guanyadora. Girona, territori de volcans, rius i muntanyes, de tramuntana, onades i la Costa Brava, de pagesos, pescadors, castellers i temps de flors. De Pla, de Lí, de Massó i Valentí, de bona taula, de bon menjar i bon vi. Un territori de lleones, bruixes i muralles. De victòries, derrotes i mil batalles. Un territori de germans i amics, de treball en equip. Girona, ple d'història, naturalesa, cultura i orgull.
5: Espai Ràdio Vila-sana.

0: Flexicar estem orgullosos d'estar cada vegada més a prop teu. Comptem ja amb més de 30 botigues a Catalunya al teu servei, en les que trobaràs el major estoc de vehicles d'ocasió. El cotxe que buscaves, el tenim. Flexicar, sempre les millors condicions amb la seguretat i confiança que només el líder pot donar-te.
1: Flexicar, muy flexi, muchos cars.
2: A Figueres, Avinguda de Roses 35.

0: romà de Vilasacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vilasacra,
1: audiovisual,
0: Vilasacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vilasacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vilasacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vilasacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vilasacra.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
2: I parlant d'emocions...
3: 76.
4: Tiki-biki!
5: Ja torno aquí! Benvinguts un altre dia, una altra setmana, a aquest, al nostre canal. Per què tornem a ser aquí? Per cuinar qualsevol cosa que engreixi, que és el que ens agrada en aquest canal. Dolça terra, dolça. La paraula dolça ja ho diu tot.

0: libre.
1: Doncs bé, nosaltres que comencem aquest espai de fogons i de bandal amb la Joana Molins. Bon dia, Joana.
2: Bon dia, bon dia a tothom, molt bé.
1: Vinga, a punt, molt nosaltres, bé, de proposar, doncs... Vas fer bunyols, eh?
2: Sí.
1: Sí, bé.
2: Vas fer?
1: Molt bé.
2: I què?
1: Bé, molt bé.
2: De veritat?
1: Bé,
2: o m'ho dius
1: bé
2: per dir-m'ho?
1: No, no, no, no, no, no, perquè si no, vull dir, ja no t'has dit res, eh?
2: Ja diries que no. Ja diries que no t'han sortit bé.
1: Exactament, ja no diria res per antena.
2: Molt bé. I cada vegada ràpids i molt bé, eh?
1: Molt bé, vinga.
2: Molt bé.
1: Què farem avui, Joana?
2: Doncs avui portarem bacallà a la catalana.
1: Molt bé, bacallà, sí. Tu, anem cap, sí, al bacallà.
2: Anem cap al bacallà perquè també ara tu saps que ve Quaresma, aquest plat és molt apreciat per Quaresma i es fa molt, i a més hi ha gent que fan això dels divendres, bueno, però es pot fer qualsevol dia,
1: sí,
2: eh?
1: Però no costa res fer-ho,
2: però,
1: eh?
2: Bueno, ben, sí, sí, i a més és un plat únic i amb bastants ingredients, però que resulta molt diferent del que fem, eh? Una mica diferent del que fem. Doncs llavors els ingredients per 4 persones, 800 grams de bacallà, si pot ser un filet o un llom, però el llom, si és molt car, el filet també no té espines, eh? I el tallem al nostre gust, cada un, són dos talls per persona.

0: 4 carxofes.
1: Ah, molt bé.
0: 250 grams de pèsols, que vol dir un quilo, perquè pelats... Jo, si podeu, compreu pèsols frescos, que ara ja n'hi ha, i si no, congelats, depèn de la butxaca, però bueno, si són que els heu de pelar, un quilo.
1: Molt bé.
0: I el que us surti, no ho poseu.
1: Escolta'm una cosa, un quilo amb la pellofa.
0: Sí, i llavors et quedaran uns 200 grams, que els pèsols és això, 250,
1: Però si anava a dir, mare meva, veurem que fa molts.
0: No, un quilo. Llavors, 500, mig quilo de patates, dos ous durs.
1: Molt bé, oh, que bo.
0: Un got de vi blanc, una ceba una mica grossa per fer el sofregit, 6 tomàquets de penjar, que els ratllarem, uns brins de safrà, una fulla de llaurer, 3 grans d'all, farina per enfarinar aquest bacallà, que ara us ho explico, aigua, oli, sal i pebre.
1: Molt bé.
0: Agafarem, primer de tot, agafarem el bacallà, que ja el tindrem dessalat, si el comprem congelat, si el comprem que el dessalem nosaltres, o el comprem a la pescateria vosaltres mateixos. Llavors, sempre el bacallà jo l'espremo i el xugo ben xugat en paper, en paper de cuina, perquè no quedi moll. El agafo i l'enfarino, però la farina l'espolso una mica. L'enfarino i amb la mà pico una mica i
1: que quedi sobre, la justa, no?
0: Això, sobre la farina sobrant. Netegem les carxofes i ja els tenim a punt.
1: Fresques, també les recomana,
0: sí,
1: Joana?
0: Sí, sí, sí, carxofes fresques. Els netegem i els tallem en 4 trossos cada carxofa. Fregim aquest bacallà, els separem i en aquest mateix oli hi fregeixo aquestes escarxofes.
1: Ah, molt bé.
0: Res, 6 minuts, 7, passades. Va. També ho reservem. Aquest oli, si no ens ha quedat cremat, perquè a vegades ens queda cremat, el podem aprofitar per fer aquest sofregit. Si se'ns ha recremat molt, el traiem i en aquella mateixa paella, sense cremants, hi passem una mica de paper i posem una mica d'oli net i anem per fer aquest sofregit d'aquesta ceba, com sigui rosseta, com sempre la ratllarem, sempre ceba ratllada, pels sofregits, i llavors ratllarem aquestes 6 tomaques de penjar. Farem aquest sofregiret.
1: Per què ens aconselles 6 tomaques de penjar, precisament?
0: Perquè les de penjar tenen molt de suc. No tenen gaire grana. I és que ara les tomaques no és el temps ideal de la tomaca. Llavors, si vosaltres no en teniu de penjar, ni podeu posar de pot. Va. Però aquí queda molt bo això, perquè no és una xamfaina, és per donar-li un toc, de sofregiret.
1: I tires una punteta de sucre, com fa servir la tomaca?
0: Sí, una punteta de sucre, i llavors hi anirem tirant una mica d'aigua perquè aquest sofregit ens corri. Com fa uns 6 o 7 minuts que ja veiem que aquest sofregit ja el tenim, i tirarem la fulla de llaurer i el vi blanc. Ho deixarem evaporar. Ho deixarem que s'evapori aquest vi, i llavors agafarem les patates, que els haurem tallat a quadrets o rodones, a quadrets però no molt gruixudes, i els posarem en aquest sofregit i els deixarem passar 5 o 6 minuts. Quan aquestes patates han passat aquí, hi posarem aigua.
1: Val.
0: Hi posarem 2 gots, 3 gots d'aigua calenta, depèn, gots d'aquests d'aigua, depèn de, ja veurem nosaltres que ens vagi bé per coure aquestes patates. Ho taparem i ho deixarem a foc baix.
1: Val.
0: Perquè aquesta patata es vagi coment. Farem, vigilarem que no se'ns enganxi, i si convé hi posarem una mica més d'aigua. Quan ha passat aquesta mitja horeta o 25 minuts, ja veurem que la patata ja està una mica cuina, i tirarem aquests pèsols i tirarem les carxofes, que ja els tenim a part. I amb aquest pèsol i escarxofa, els pèsols són 10 minuts, i si els podem comprar d'aquests que són naturals, ara més, perquè ara és
1: també
0: el temps.
1: També 10 minuts, els
0: 10
1: naturals.
0: Minuts, sí, perquè han d'estar al dente, no ha d'estar un pèsol, ha d'estar verd, ha d'estar maco, com tu el poses al plat.
1: Però és que estic acostumada, Joana, perdona que tallem això un moment, que se me queda com xuglats.
0: No, perquè els acous massa i la pell marxa.
1: Potser sí que deu ser això, vull dir que no ho sé.
0: Sí. Llavors els deixarem també coure amb aquestes patates a foc baix. Com han passat uns 10 minuts, què farem? Agafarem i ja incorporarem aquí el bacallà i els ous d'usos, que ja els tindrem a mitja, a la meitat cada un.
1: Sí, ja estan preparats.
0: Per cada un. Ho posarem a sobre. Ho deixarem fent xup-xup uns 5 minuts, perquè és que els pèsols entre 10 i 5 ja són 15.
1: Sí, i tant.
0: I quan tinguem tot això així, agafarem aquesta mica de julivert que us he dit, 2 grans d'all i aquesta mica de safrà, ho posarem en el braç, en el túrmix, i posarem una mica d'oli. Si veiéssim que aquí ja ens hi ha quedat molt d'oli, i podem posar una mica d'aigua per comptes de l'oli. Però si veiem que no, que ja va bé posar-hi una mica d'oli perquè ens quedarà més amorós, i posem una mica d'oli, si convé, una mica d'aigua, ho triturem, això ho fem perquè es quedi ben emulsionat, perquè si no hi posem res, l'ai quedaria gros, ho triturem i ho tirem a sobre.
1: Molt bé.
0: Tapem la cassola, ho deixem 5 minuts i ja ho podem tancar. I ho rectifiquem de sal, perquè jo ja us he dit abans que no hi he posat sal, perquè el bacallà, no sé si estarà, si el teniu molt al punt, no el teniu al punt, llavors ho proveu, que veieu que el suquet està insípid, i tireu una mica de sal i ja ho teniu.
1: Normalment quan es fa un guisat amb pèsol sempre sol a quedar una mica dolç, eh?
0: Perquè el pèsol hi dona el sol, i llavors això ja ho tenim, i és un plat únic excel·lent, eh?
1: Molt boníssim.
0: I a més, i d'ara de temporada tot, el pèsol, la carxofa, que encara n'hi ha, és excel·lent.
1: Boníssim, boníssim, boníssim. Jo només com l'explicaves ja el començava a olorar.
0: Sí.
1: Realment, doncs, un plat, sí que hi ha molts ingredients,
0: sí,
1: però vull dir, no són allò que tinguis que estar elaborant una cosa i l'altra.
0: No, tu has de preparar tots. Jo sempre el que faig, quan començo a cuinar, ja m'ho preparo tot allà a sobre. I així ja vas fent els passos.
1: Vas fent un ordre, ja preparar-ho en ordre d'anar-ho cuinant.
0: I l'ordre d'anar-ho cuinant, eh?
1: Vinga, doncs expliquem novament, Joana.
0: Tornem a repassar tot això. Doncs el bacallà al vostre gust, com el compreu, com el compreu. Bueno, normalment de salat, eh? El bacallà, hem dit 800 grams de bacallà, les 4 carxofes, 1 quilo de pèsol si són per pelar, si els compreu congelats 250 grams en teniu prou, mig quilo de patates, els 2 ous d'usos, un got de vi blanc, la ceba aquesta grossa per fer aquesta mica de sofregit, els tomàquets aquests de penjar, uns brins de safrà, la fulla de llaurer, 2 grans d'all, el julivert, la farina per enfarinar, l'aigua, oli, sal i pebre.
1: Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Doncs sí que són uns productes molt de temporada.
0: Tots de temporada, eh? I tots d'ara.
1: I realment,
0: sí,
1: doncs, un plat ben saludable. Podem guardar-lo?
0: Sí. Congelat no, perquè la patata congelada queda insípida, queda plena d'aigua. Ara vosaltres el teniu a la nevera i el teniu fet de 2-3 dies i us en sobra amb un tàper a la nevera i de cap de 3 dies està perfecte.
1: Els tàpers els fa servir de plàstic, Joan, o de vidre? No,
0: procuro de vidre.
1: De vidre.
0: Però per congelar a vegades per l'espai, perquè el vidre pesa molt.
1: Clar.
0: Els calaixos a vegades no va bé. Però jo tot el que guardo a la nevera ho procuro en vidre.
1: En vidre.
0: En vidre,
1: no,
0: sí.
1: Doncs bé, aquí tenim aquest àpat tan doncs bo. Sí que per la gent que vulgui fer, doncs...
0: Bueno, i si no, pel Divendres Sant, pel Dijous Sant, pel Diumenge de Rams. També és un plat bo pel Diumenge de Rams, eh? Si no hi ha nens, perquè els nens al bacallà no sé si els hi agrada gaire.
1: Els hi costa, eh?
0: Els hi costa, clar, el peix els hi costa més als nens.
1: Doncs bé, aquest plat de bacallà a la catalana que avui ens ha portat Joana, moltes gràcies. Doncs també ens posarem de cara a la feina i el farem. I bé, doncs no, ara va dir, ens atiparem molt, sí que ens atiparem, però és un plat que és molt sa.
0: Sí, sí, i passa molt bé, eh?
1: Passa molt bé.
0: Passa molt bé.
1: Joana, moltes gràcies.
0: Molt bé,

0: Saps que hi ha mitjans de comunicació per donar i regalar? Tots, líders d'alguna cosa, tu! Tens videojocs per no descansar una setmana seguida. Xarxes socials i influencers de cuina, roba, estil... Això i allò que no s'acaben ni per casualitat. I no sabria dir qui en sap més. O sigui, si t'avorreixes, és perquè vols. I tranquil, no et preocupis per nosaltres, que som d'edició limitada i d'experimentació descarada. Així que tu a lo teu, que nosaltres anem fent el nostre rotllo.
1: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.

0: Arxiu de notícies per a la història. Notícia del 25 de juny del 2026.
1: Les seccions civils de l'Audiència de Barcelona acumulen uns 40.000 assumptes pendents de resoldre, especialment litigis entre consumidors i entitats financeres per clàusules abusives en milers de contractes, per exemple, de préstecs, hipoteques o targetes de crèdit. Aquestes seccions també resolen casos d'impagaments de factures o incompliments de contractes de lloguer. Un total de 55 magistrats assumeixen actualment un volum de feina del 178%. El president de l'Audiència de Barcelona, Antonio Recio, estima que es necessitarien 50 magistrats més per alleugerir el retard acumulat.
2: Me temo que si ahora estamos hablando de un retraso de 3 años, el próximo año les tendré que decir que el retraso que tenemos es de 4 o 5 años, porque la entrada de recursos está siendo absolutamente inasumible.
1: I afegeix que per poder resoldre els 40.000 assumptes pendents es necessitarien 3 anys sense cap nou cas, un escenari impossible perquè s'estima que a finals d'any es podrien acumular fins a 50.000.
3: Ara, ens caldria saber si des de la publicació d'aquesta notícia el món ha millorat en aquest aspecte o no.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Ràdio convencional que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.

0: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacre.cat i el podràs sentir indefinidament. A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: Preguntes sense resposta.
0: Algú em pot explicar si els dibuixos animats que ofereixen les diferents cadenes de televisió, on hi ha agressivitat, violència, llenguatge groller i poc respectuós, són adequats per al públic infantil i juvenil de la societat actual? Quin tipus de persones dirigeixen mitjans de comunicació on divulgar la vida poc grata de famosos, conèixer els detalls dels uns i els altres, amb els seus draps bruts i baixeses, i creure que són d'interès en hores de màxima audiència? Anem bé? És aquesta la societat que volem? Són preguntes a les quals jo no tinc resposta, i si algú em fa el favor de fer-me arribar una resposta, li ho agrairé de tot cor.
1: Contestador 972511268 i WhatsApp 65619 7062.

0: i parlant d'emocions.
1: 36.
2: Converteix els teus quilòmetres en aigua a l'Oxfam Intermont Trail Walker. És tan fàcil com caminar, o si ho prefereixes, corre. I és un repte esportiu solidari que t'omple per dins. La distància es transforma en solidaritat en recorreguts de 155 quilòmetres i fins i tot 10 quilòmetres per tot i en família. Informa't

0: un somriure, una il·lusió.
1: Vols deixar-nos un missatge?
2: Avui he tingut l'oportunitat, que feia temps que no ho feia, de passejar per les Rambles. I la veritat és que he notat canvis. M'he adonat que els quioscos, que sempre tenien molta premsa, pues tot això ha canviat. Bueno, m'he assabentat que són ara marquesines digitals que anunciaven Google, Facebook, i he notat unes Rambles canviades.
3: La fem entre tots.
4: Des d'aquí, petons i abraçades.

0: t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
1: De veritat?
0: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues. Zoom.
2: Obrim la finestra a la nova longevitat, a un periodisme de la veritat. Un espai de ràdio on joves i sèniors comparteixen criteris, idees, visió i vivències úniques.
3: Aquí intentant canviar el món.
2: Que capgiren. Intentem ser un raig de llum sobre la transformació social, la dignitat de totes les edats, on ningú sobra, i el combat a la informació contra l'edatisme. Trenquem silencis de les moltes veus. I sempre recordem allò de l'edat d'una persona no classifica la bellesa de ningú.

0: guapa.
1: No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio. Així és.
2: Què vols dir?
3: Ràdio Vila-sacra.
2: Això sí.
4: És així i ja està.
5: Ui, quina joia que ve ara.
4: Tant, tant, tant, que
6: no m'hi veig. Business School patrocina aquest espai.

0: La civada, el blat, l'ordi, el sègol, tot plegat són cereals que contenen gluten i que fan ballar el cap als celíacs, sobretot quan es troben en la necessitat o tenen el desig de menjar fora de casa, als restaurants. Ho explica Maite Torralba, de Celíacs de Catalunya.
1: Pot ser doncs, que una família amb un celíac o un celíac adult entri en un restaurant i digui això com està fet. Llavors pot passar que s'ho prenguin malament. Però esclar, s'ha de donar l'explicació completa. Necessito saber com està això perquè soc celíac.
0: I és que, esclar, haver de preguntar si s'han fregit unes patates amb el mateix oli on s'han fregit arrebossats o si s'ha afegit farina a la truita pot no ser gaire ben rebut. Per això, des de l'associació han engegat el projecte Restauració.
1: Estem fent doncs, cursos als restaurants que ja ens ho demanen per ells mateixos, per la raó que sigui, han arribat fins a nosaltres. Per una altra banda, doncs, també estem en contactes amb gremis, amb fundacions que porten temes de restauració.
0: Segons Maite Torralba, quan els restauradors saben com n'és de fàcil oferir plats aptes per celíacs, abandonen qualsevol reticència i s'adonen que acaben de captar nous clients. Se'ls explica com han de manipular els aliments, per exemple, sense barrejar els estris, i altres coses com aquestes.
1: Si un guisat de vedella l'has passat per farina, doncs que tinguis en compte que es passi per maïsena, que n'hi ha molts que ja ho fan, que unes mandonguilles no poden dur farina de galeta per lligar, que ha de ser, en tot cas, farina de galeta sense gluten o no posar-n'hi. Coses bàsiques d'aquestes, que un tomàquet, en el cas de que sigui doncs, un restaurant petit, doncs, si utilitza tomàquets preparats ja, doncs siguin de marques que no continguin gluten.
0: El resultat ha estat una guia d'hotels i restaurants de tot l'estat que inclou a Catalunya una setantena d'establiments que s'han compromès amb la causa celíaca. L'acollida ha estat tan bona que aviat n'hi haurà una nova edició.

En motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat us volem proposar fer una caminada pels carrers i camins del municipi de Vila-sacra a càrrec de Josep Maria da Costa. Diumenge 20 de setembre a les 10 del matí. Lloc de concentració, plaça de l'Església. El recorregut és d'aproximadament d'uns 5 quilòmetres. És apte per a totes les edats atès que es tracta d'un camí planer i sense dificultat. Cal apuntar-se prèviament a l'Ajuntament i teniu temps fins al dijous dia 17. 972 50 75 23. El tema d'aquest any, mobilitat per a tothom. T'hi esperem.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Hem de treure el cap a Girona.
3: En motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat us volem proposar fer una caminada pels carrers i camins del municipi de Vila-sacra a càrrec de Josep Maria da Costa. Diumenge 20 de setembre a les 10 del matí. Lloc de concentració, plaça de l'Església. El recorregut és d'aproximadament d'uns 5 quilòmetres. És apte per a totes les edats atès que es tracta d'un camí planer i sense dificultat. Cal apuntar-se prèviament a l'Ajuntament i teniu temps fins al dijous dia 17. 972 50 75 23. El tema d'aquest any, mobilitat per a tothom. T'hi esperem.
4: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
5: Quan esculls peix local, t'estàs cuidant a tu. I la Mònica, que cada dia matina per obrir la parada. El Carles, que organitza la subhasta a la llotja. La Míriam, que fa que el vaixell surti al mar cada dia. El Sergi, expert a navegar a Trinc d'Alba. I tota la pesca. Darrere del nostre peix hi ha molt més que peix. Hi ha cultura, gastronomia, comunitat i l'esforç de milers de persones. Comprar peix local és cuidar-te tu i tota la pesca. Generalitat de Catalunya.
6: Amazon Hola. Le trae esa sensación de 5 estrellas a Pablo y a su nuevo plan de vida sana. Después de apuntarse a un gimnasio de élite que le dejó la cartera y los músculos en tensión, Pablo descubrió que en Amazon tenía todo lo que necesitaba por mucho menos de lo que imaginaba. Zapatillas deportivas, bañadores y auriculares resistentes al sudor, todos muy bien valorados. Que te den un buen masaje en esa cartera, que no da más de sí, Pablito. Los productos mejor valorados a precios increíbles. Descubre más en Amazon.

0: Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra 107.0 FM.
1: En aquesta emissora experimentem, juguem, provem, busquem i practiquem amb tot allò que el món audiovisual genera. Ho fem sense ànim de lucre i per pur amor a l'art, i per oferir quelcom que res a veure té a veure amb res, ja que som uns aficionats, amb molt sentit de l'humor. Com bé saps, tens emissores molt més professionals i acurades en el dial. Per tant, si ens tries és perquè vols sentir.
2: No et prometem res, ni et garantim res. Això sí, et donem les gràcies per deixar-nos fer i desfer sense motllos.
3: Vale.
4: En temps agitats com els actuals, en els que les tertúlies de baix sostre i els polítics ineptes han fet massa habitual que en un debat guanyi el que més crida o el que més s'acosta a la falta de respecte, és més necessari que mai recuperar l'art de la conversa. Aprendre a exposar els nostres punts de vista sense arrogància, amb serenitat i buscant la complicitat de l'altre. L'origen llatí de la paraula conversa ens remet a conversare, que significa donar voltes entorn d'un concepte. Implica, per tant, en el seu origen que dues o més persones reflexionin en comú sobre una idea per extreure'n les millors conclusions possibles. Però com s'ha de dur a terme la conversa? Doncs bé, ja a l'antiga Roma, el gran pensador Ciceró va dir que el que entaula una conversa mai ha d'impedir als altres participar-hi, com si fos una propietat seva, sinó que

0: segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
1: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
2: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Joves d'entre 12 i 16 anys amb problemes d'ansietat, impulsivitat o dificultats per gestionar la frustració han pogut continuar els seus estudis en centres educatius terapèutics per adolescents. Aquests centres són part d'un projecte pilot que ara comença el seu segon any. Durant un temps, aquests alumnes amb problemes de salut mental combinen les classes amb suport terapèutic en centres específics. L'objectiu del programa és recuperar l'estabilitat

0: l'habilitat emocional dels joves i donar-los les eines necessàries per tornar al sistema educatiu ordinari. Ens ho explica en aquest reportatge el Toni Fortesa.
1: El CET és un recurs temporal i cada jove hi passa el temps que necessita. Quan està preparat per tornar a l'institut, ho fa de manera progressiva i amb acompanyament. El programa també fa un treball específic amb el mateix centre ordinari per facilitar la reincorporació del jove. Ho explica la directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat, Susana Tarapiella.
2: El que volem és estabilitzar la conducta d'aquest jove, reforçar les seves competències socioemocionals, facilitar la seva reincorporació en el centre, i si el que volem és la reincorporació en el centre, necessitem fer treball amb el centre perquè després estigui preparat per tornar a rebre aquest jove.
1: Durant aquest primer any de funcionament del projecte, gairebé la meitat dels alumnes ja han pogut anar tornant al centre ordinari i la gran majoria han recuperat una rutina escolar. Tarapiella fa una valoració molt positiva del projecte.
2: Són joves que hi havia molt absentisme en el centre educatiu i un dels fets claus que ens trobem és que ha desaparegut aquest absentisme, que són joves que estan anant al CTA i són joves que han canviat les seves conductes des de que estan en aquests centres. Per tant, creiem que és un èxit.
1: Al CET, els adolescents tenen professors que els donen classe perquè el procés educatiu ordinari no s'aturi i al mateix temps reben el suport individualitzat de terapeutes dins i fora de l'aula. La Fundació Joia és l'entitat gestora del CET. Immaculada Pinar, directora tècnica de la Fundació, destaca la importància de crear confiança amb l'adolescent i d'acompanyar-lo tenint en compte tot el seu entorn.
3: Hem donat molta importància al vincle amb l'adolescent, hem de treballar molt la capacitat de regulació emocional, hem de treballar molt també amb la família, amb l'institut i de forma molt coordinada doncs amb tots els professionals que formen part de l'entorn de l'adolescent.
1: Des de Joia insisteixen que no tots els joves avancen de la mateixa manera i que, per tant, els objectius que assoleixen els alumnes no es poden comparar entre si.
3: Hem donat molta importància al vincle amb l'adolescent, hem de treballar molt la capacitat de regulació emocional, hem de treballar molt també amb la família, amb l'institut i de forma molt coordinada doncs amb tots els professionals que formen part de l'entorn de l'adolescent.
1: El programa pilot està pensat per durar 2 anys. Després s'avaluaran els resultats i l'impacte que ha tingut en la vida dels adolescents i de les seves famílies. La intenció del Departament d'Educació és poder escalar el projecte a nivell de tot Catalunya.
4: Informació, entreteniment, música, experiments, sensacions.
5: A vegades passen coses que no t'esperes.

0: Figueres uneix la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i els vins de l'Ado Empordà.
1: Coses de Figueres que cal tenir present.
2: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. Així de clar.

0: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Siguiente mensaje nuevo. Bona nit. A veure, que estem intentant parlar amb vostès. Si vostès em truquen i el telèfon no va bé, li donaré un altre número de telèfon, no? I si volen trucar allà, potser irà millor i ho podran agafar. Miri, és el 972 50, o un altre 972 50. Gràcies.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.
5: En el 107 de la FM.
6: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: La temporada alta, el Festival d'Arts Escèniques de Girona i Salt, celebra 35 anys amb més de 90 espectacles i una edició d'alt nivell internacional. Gemma Esteve.
1: Enguany hi haurà 22 estrenes absolutes, 4 d'internacionals, una fita inèdita en la història del festival. Destaquen companyies de referència de l'escena contemporània com la belga Peeping Tom, que estrenarà una nova versió de Les Salons, i Need Company amb Everything Must Change, una proposta que combina teatre, dansa, música i arts visuals. Per a Lluís Puig, el director artístic, el festival està recollint els fruits de molts anys de feina.
2: Això ve una mica de la feina aquesta que anem explicant ja fa molts anys, de treball en xarxes europees, participació en trobades europees, etcètera, etcètera. Fa que tinguin més temporada alta present i t'ofereixin estrenes i estem molt contents.
1: La programació internacional inclou, a més, un plat fort, el retorn de Romeo Castellucci, que aterrarà a Girona procedent de París amb el seu Mite de Faust. El festival reivindica també la creació catalana amb 66 espectacles, 19 de segell gironí i l'estrena de Vaca en Família de la companyia Malpelo. La temporada arrencarà el 3 d'octubre i ho farà amb Has Been, una proposta del dramaturg Martin Zimmermann i el coreògraf Sidi Larbi Sherkawi, que reflexiona amb humor sobre fer-se gran en el món de l'espectacle.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Tu pots ser part del canvi.
7: Sona bé.

0: sento jo.
1: Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra 107.0 FM.
2: Llibres de ciència.
3: Avui us proposem un llibre que reivindica l'aportació de les dones en l'àmbit de la salut i la medicina a Catalunya entre els segles XV i XX.
4: L'obra Dones sàvies, herbolàries, llevadores, infermeres, metgesses, d'Elisenda Albertí, fa un recorregut històric per la vida de dones que, malgrat les restriccions socials i culturals de l'època, van exercir professions relacionades amb la cura i el benestar. I descobrirem les seves aportacions i com van poder desafiar les normes establertes per superar les limitacions que la societat els imposava a causa del seu sexe, unes limitacions que, de vegades, les conduïen fins i tot a ser acusades de bruixeria. Es tracta, en definitiva, d'un llibre que vol reflectir la contribució de les dones en l'àmbit de la salut al llarg dels segles i com van ser clau, fins i tot, a la definició del nostre actual sistema sanitari.

0: És una ferida que, tot i que controlada, causa lesió. Com a part del procés de curació, el sistema immunitari produeix inflamació, però si la inflamació és crònica, pot relacionar-se amb algun tipus de càncer de pell. I tenint en compte que els tatuatges impedeixen detectar-ho visualment i que el melanoma és fosc, complica la seva identificació. Doctor Jordi Mestres, vocal de la Canfic.
1: Els melanomes són lesions malignes i, a més, són lesions fosques. Per tant, davant d'una persona que té un tatuatge, sobretot si són tatuatges molt extensos, i amb tintes molt fosques, aquestes lesions poden passar totalment desapercebudes i quan la persona, el pacient, es dona compte, doncs potser estem en un estat molt avançat.
0: Es desaconsella fer tatuatges on hi ha berrugues, herpes, psoriasi o seguir tractaments anticoagulants o immunosupressors. D'aquí la importància d'oferir educació sanitària a les persones tatuades.
1: Molta precaució amb l'exposició solar perquè el tatuatge no els protegeix, per molt fosc que sigui, i que la pròpia persona de tant en tant vagi fent revisions per veure si ha canviat.
0: Estudis internacionals confirmen que les persones amb tatuatges presenten un increment de risc de melanoma d'un 29% comparat amb persones no tatuades. Estudis internacionals confirmen que les persones amb tatuatges presenten un increment de risc de melanoma d'un 29% comparat amb persones no tatuades.
2: Ara, ens caldria saber si des de la publicació d'aquesta notícia el món ha millorat en aquest aspecte o no.
3: A veure,

premsa comarcal, la premsa del territori. Som la premsa líder, vigorosa i veraç. Donem feina a més de 1.000 famílies. Més de 100 anys fent escola i al costat de la nostra gent. Gràcies als nostres lectors per ser-hi sempre i acompanyar-nos. Orgull de ser premsa comarcal.

0: 107 de la FM. Nutrició amb Laura Crosas.
1: El consum del bocat. L'accés d'informació, sobretot a les xarxes socials, pel que fa a recomanacions dietètiques, genera confusió a la població en general. El constant bombardeig de missatges sobre alimentació per part de perfils no professionals aconsegueixen despistar els consumidors que no acaben de tenir clar quins aliments és millor que estiguin presents a la dieta, quins cal potenciar o quins cal evitar. Un clar exemple és el de l'alvocat, que des que es va considerar un superaliment per totes les propietats que se li atribueixen, el seu consum va créixer exponencialment sense tenir en compte l'impacte social i mediambiental que podia provocar. L'alvocat és el fruit de l'arbre Persea americana, originari de les zones altes del sud de Mèxic, del nord de Guatemala i de Perú, i actualment també cultivat a Espanya. Existeixen diferents varietats, entre les quals destaquen a la península, el has i el bacon. El podreu trobar tot l'any al mercat, però els nacionals es solen recol·lectar entre desembre i maig. És ric en aigua, fibra, greixos, aminoàcids, vitamines i minerals. Per tant, molt saciant amb efecte prebiòtic i un perfil lipídic excel·lent, adient per prevenir problemes cardiovasculars. A més, també té poder antioxidant. Pell rugosa per fora i part carnosa i comestible per dins, entre verd i groc, de textura mantegosa i sabor agradable. Un cop madur, es pot retirar el pinyol i extreure la polpa amb una cullera, i el podeu treure per untar sobre torrades a l'esmorzar, fer-ne salses com el guacamole, posar-lo a amanides o afegir-lo a plats tan dolços com salats. El problema de l'alvocat és que al penjar-li tantes medalles, vegà, nutritiu, superaliment, saciant, antioxidant, entre moltes d'altres, ha augmentat potencialment la seva demanda, sobretot a Europa, Japó i als Estats Units, especialment durant la Super Bowl arribant a les 138.000 tonelades. L'excés de producció ha acabat alterant l'ecosistema amb la desforestació o l'excés de demanda d'aigua i ha provocat conflictes socials violents amb expropiacions i extorsions. Si vols gaudir dels beneficis de l'alvocat, cal que en facis un consum responsable i saludable. No n'abusis, el pots introduir a la teva dieta, però tampoc cal que hi sigui present a tots els plats. I escull aquells d'origen més pròxim per reduir la petjada de carboni i assegurar un comerç just.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
3: A Ràdio Vila-sacra...
4: Calma.
3: Ara ens toca.

A Catalunya tenim molts reptes i només amb el talent de tothom podrem assolir-los d'una forma més conscient i sostenible. És l'hora que construïm un futur millor, més just i respectuós amb el planeta. És l'hora que entre tothom fem la Catalunya que volem. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.

0: Endevina, endevina. És una capsa de música molt gran, plena de milers de sons diferents. Què és?
1: Ja ho sé.
2: Ràdio Vila-sacra.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Una cinquantena d'entitats, com consells comarcals i municipis, la majoria de la Costa Brava, fan servir la plataforma d'intel·ligència artificial d'Atur. Processa dades perquè els ajuntaments tinguin informació real i directa sobre on s'allotgen els turistes, si en hotels o apartaments, quants dies passen al municipi, de quines zones de Catalunya són o de quins països. Això els permet millorar la gestió del turisme, per exemple, a l'hora de decidir què pot ser més interessant per promocionar. La plataforma utilitza dades de l'Institut Nacional d'Estadística, ho explica el doctor Antonio Turisme i promotor de la plataforma, Jaume Marín.
2: Fins ara, les estadístiques eren d'ocupació hotelera o es feien estimacions des d'oficines de turisme així. Aquí no. Agafes totes les dades de tots els mòbils que pernocten a qualsevol destinació i, per tant, és una dada molt fiable per si vols començar a planificar, estructurar promocions o veure realment qui tens en el teu municipi.
1: Les dades de Blanes, Platja d'Aro i l'Escala comencen a marcar una nova tendència. Tenen més turistes al maig i lleugerament més al juny. Per tant, s'està produint certa desestacionalització, és a dir, que els turistes els visiten més enllà dels mesos d'estiu. Ho explica el primer tinent d'alcalde de Turisme de Blanes, Joan Felip.
3: Podem veure on tenim que incidir amb més ganes, si tenim que reforçar algun tema, mirar on hem de desestacionalitzar més, rebre molts inputs que ens permetran doncs, planificar més tota la promoció.
1: Si cada cop hi ha més gent fora de la temporada d'estiu, poden potenciar millor, per exemple, altres atractius com rutes de senderisme.
0: A Ràdio Vila-sacra, busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
4: Digue'm.
5: Hola, sóc la butaca Estranmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
4: Dispensem?
6: Torna a connectar amb la vida.

Molts somnis comencen amb una idea. Li hem donat forma i l'hem convertit en realitat. Treballem en equip, innovem i busquem la millora contínua. Estem compromesos amb la qualitat. Creem valor en tot el que fem. Amb esforç i il·lusió, tot és possible.

0: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: A Jardineria Martí portem més de 50 anys assessorant i oferint tot el necessari per tenir cura del teu jardí. Comptem amb el més ampli assortit en fruiters, flors de temporada, arbustos, arbres, plantes aromàtiques, testos, jardineres i ara també un gran assortit amb gespa artificial. Us esperem de dilluns a diumenge a la carretera de Roses. Jardineria Martí, més de 50 anys cuidant dels jardins de la comarca. Telèfon 972 51 04 52.

0: Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i amb el suport de més de 113.000 socis i sòcies. Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del Diario.es. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/soci i dona suport al nostre periodisme independent.
1: Amb Electrodomèstics Calvet i la marca Beko podràs trobar els productes més eficients del mercat. Amb les rentadores Beko estalviaràs energia i consumiràs molta menys aigua i detergent. Les rentadores eficients Beko amb autodosificació fan servir només la quantitat justa de detergent en funció de la bugada. És el moment d'estalviar llum, aigua i detergent. Beko amb Electrodomèstics Calvet. Més de 70 anys fent-te la vida més fàcil.
2: Carrer Méndez Núñez 57, Figueres.

0: Sacra.
1: Què, què?
0: Que això és Ràdio Vila Sacra. Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
1: Jo?
2: Què fas quan et trobes malament?
3: Vaig a un metge amb titulació.
2: I quan no hi ves bé?
3: A un oculista professional.
2: I què fas quan sents malestar emocional?
3: Vaig a un psicòleg o psicòloga col·legiat. Així m'asseguro de tenir atenció especialitzada. Professionals amb fonamentació científica i seguretat legal i deontològica.
2: Connecta amb la teva salut mental amb garanties. Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
4: L'hora de la gent gran. Un espai radiofònic
5: per tu
6: i per tots.
5: Escolta'ns,
6: t'agradarà. Amb molta il·lusió.
4: Amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
7: Ràdio Vila Sacra, millor lloc del món.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La soledat i l'aïllament social són un dels grans reptes de salut pública en els entorns urbans i en la voluntat de buscar solucions. Un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona ha demostrat els beneficis de la prescripció social basada en el contacte amb la natura, amb activitats dirigides en parcs i jardins. I el que s'ha vist és que és especialment eficaç per a les persones grans i en situació socioeconòmica de vulnerabilitat, sobretot quan s'ha fet en grup i no individualment. Jill Litt és coordinadora del projecte Receptes.
2: Que tanto las prescripciones sociales individuales como las grupales reducían la soledad. Cabe destacar que la modalidad grupal resultó más eficaz para aquellas personas que, al iniciar el estudio, se sentían más solas y presentaban niveles más bajos de bienestar emocional.
3: Noticias en xarxa.
4: La felicitat és un viatge, no un destí. Gaudeix del camí en nosaltres. Ràdio Vila-sacra és la teva.

0: Unilar, la cadena de botigues d'electrodomèstics amb més de 50 anys d'història, on trobaràs les millors marques, els millors productes amb entrega immediata i finançament a la teva mida. T'esperem a les botigues on sempre tindràs l'assessorament dels millors professionals. Vine a Milar.
1: Ràdio Vila Sacra, 107 freqüència modulada.
2: Compartint emocions.
3: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?
4: I parlant d'emocions.
5: 56.
6: De tota la vida.
7: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
8: Ai.
9: Ai.
8: I ara?
10: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: el record de la ràdio, el teatre, el cabaret i el cinema.
1: I amb bones sensacions.
2: Canviem ara de registre.
3: Quan sento algú dir a la carretera hi ha munt de tràfic, m'imagino un munt de cotxes aturats i la gent passejant-se, comprant i venent droga. Perquè si hi ha tràfic és que hi ha gent que trafica. Ara bé, si diem que a les carreteres hi ha molt de trànsit, tot quadra força més. Perquè si hi ha trànsit, el que hi ha és gent, cotxes, camions i autobusos transitant. És cert que en castellà del nostre trànsit en diuen tráfico, però en aquest cas el castellà va per una banda i el català

0: News, my friend. Ràdio Vilasacra 107 FM.
1: Pareu bé l'orella. El Centre LGTBI de Barcelona t'ofereix ajuda, assessorament i orientació amb qualsevol tema relacionat amb el col·lectiu. Entra a barcelona.cat/centrelgtbi i informa-te'n. El futur ja és present.

0: Ara, propostes comercials sensacionals.
1: Decathlon. No et perdis les millors ofertes a totes les nostres botigues físiques, web i app. Decathlon. Ready to play?
2: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
3: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
4: Pessigolles.
5: Aquest és un missatge adreçat al comerç, empresa i autònoms del nostre municipi. Tens Facebook, Twitter o altres xarxes socials? Fas servir WhatsApp o aplicacions de missatgeria? Tens web? Envies mails? Tens aparador? Fas publicitat a premsa o revistes locals? Amb Offer.cat converteix els teus mitjans habituals de promoció en punts de venda online. És molt senzill. Entra a la web o aplicació i en tan sols 3 minuts crea ofertes dels teus productes i comparteix-les amb les teves xarxes per convertir-les en punts de promoció o venda online. Amb Offer.cat, vendre online ja és a l'abast de tothom. I recorda, Offer.cat també és una aplicació on podràs trobar les millors ofertes de Catalunya. Descarrega-te-la gratuïtament des de Google Play o App Store. Per més informació, www.offer.cat. Si el teu municipi està adherit a Offer.cat, recorda que és un servei gratuït, amb el suport de CaixaBank.
6: Ditinet, neteges professionals, apartaments, despatxos, cases, restaurants, comunitats a veïns, vidres. La neteja més efectiva requereix d'experts. I els experts, ara per ara, són Ditinet. Telèfon 610-93-64-65. 610-93-64-65. Truqui i veurà els resultats. 1, 2, 3.

0: En motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat us volem proposar fer una caminada pels carrers i camins del municipi de Vila-sacra a càrrec de Josep Maria da Costa. Diumenge 20 de setembre a les 10 del matí. Lloc de concentració, plaça de l'Església. El recorregut és d'aproximadament d'uns 5 quilòmetres. És apte per a totes les edats atès que es tracta d'un camí planer i sense dificultat. Cal apuntar-se prèviament a l'Ajuntament i teniu temps fins al dijous dia 17. 972 50 75 23. El tema d'aquest any, mobilitat per a tothom. T'hi esperem.
1: Informació, música, entreteniment. Digues la meva veu.

0: On et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
3: Que t'ho facin saber amb missatges. Ja és el tot.
4: Vinga, som-hi!
5: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
6: Et volem escoltar.
7: Bon dia, amor meu. M'agrada que pensar en moments difícils sempre ajuda moltíssim. Tenir una referència. La família sempre és important. Et portes un camí que és una mica complicat. Quan me'l miro, penso que complicat és el món. Però bueno, si ets feliç, jo també sóc feliç.
8: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
9: Truca!
8: Repetiràs.

0: йогас подігал.
1: Як темі?
0: Йо, вострибайся. Ти тут йогас подігал.
1: Та не мульта спільна.
2: Si uno usa, l'altro compagno li diu i ho podem fer entre tots.
3: No feines feinada.
0: Jo tinc molts amics, eh?
3: Per cert.
0: Jo tinc 5. És un joc espacial.
4: Exploradors.
5: El pilla-pilla no hi juguem mai.
0: És un joc espacial.
6: Són les meves més preferides.
7: Ens cuiden i ens ensenyen les coses.
8: Bueno, jo m'ho passo bé.
9: No sé si ells ho passen bé.
8: Sí.
0: És un joc espacial.
10: Per mi és el guai de Catalunya.
11: Som com una família.
12: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
13: És genial.
14: És la millor.
15: Estudiem en sèrio.
16: Per què?
17: Per totes

0: En el temps que tardes a escoltar aquesta falca, hem analitzat l'aigua de l'aixeta diverses vegades. Gràcies a l'esforç d'un equip de professionals que fa més de 30 controls de qualitat cada 5 minuts per garantir la millor aigua per tu i pel planeta.
1: Aigües de Catalunya.

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Estranmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem.
2: Carlos, estan aquí ja. Quan tu, Barabadú, como lo llevas tú, dindón, ponte en acción, verás qué sensación, el movimiento se demuestra andando y el cariño cocinando. Dubidú, ¡ey!
3: Salutacions des de la ràdio i a punt estem, doncs, com cada setmana d'oferir-los amb la companyia de la Paquita Forç, la Paquita de Can Nassos. Bon dia, Paquita.
4: Bon dia a tothom, bon dia.
3: Doncs aquest menú, doncs, que es pot treure'ns una miqueta d'algun problema, menús, doncs, fàcils, ràpids i boníssims, principalment.
4: Bueno, massa ràpid no és, però és excel·lent per fer colla.
3: Per fer colla.
4: I tipar-los.
3: Va, molt bé, això va bé, això va bé, Paquita. I a més sí que alguns dies es porta algun menú que es fa molt ràpid.
4: Sí.
3: Ja podem preparar el dia abans i això és molt fantàstic, eh? Miri, jo vaig provar el bacallà a la llauna.
4: I què?
3: I boníssim, eh?
4: Boníssim,
3: boníssim, de veritat, eh?
4: És bo, de veritat.
3: Va ser boníssim, de veritat que sí.
4: I la qualitat del bacallà, el que interessa són les qualitats, també.
3: Sí, sí, sí.
4: Perquè avui mateix, jo dic ara aquí, ho explico amb rap. Però, si trobeu una senyora bestina, queda riquíssim, també.
3: És que la bestina és que té tots els gustos, eh? És boníssima, sí, és veritat. Molt bé.
4: Ara, per dir-te que va més cara la bestina que el rap.
3: Sembla mentida, això que la bestina, anys enrere, era un d'aquests peixos, ja...
4: Oh, i tant.
3: Bueno, va, vinga.
4: Dels pobres, que deien.
3: Sí, sí, sí, pels pobres.
4: I, en canvi, ara, noia, és boníssima.
3: Ara comences...
4: I aquest plat que dic jo avui, creieu-me que... Si teniu ocasió de fer-ho amb bestina, encara queda més
3: bo que no pas amb això. Doncs vinga, el nom d'aquest plat que ens aporta, Paquita.
4: És el suquet de pescadors.
3: Suquet de pescadors.
4: Sí, que a mi m'ho va explicar un pescador que ells, en alta mar, ja va sense dir que tenen el peix tal com...
3: Clar.
4: Vull dir, exacte, fresc, però bueno, nosaltres també ens saborim.
3: Molt bé, Paquita, anem a agafar, doncs, els ingredients.
4: Doncs mireu, primer de tot, una cabeça d'alls entera, perquè ja sabeu que jo dono sempre les receptes per 4 persones.
3: Molt bé.
4: Una cabeça d'alls entera, un pebrot vermell. Ja pot ser grosset,
3: un pebrot vermell.
4: Sí. Dos de verds. Sí. Un bon ram de julivert.
3: Un ram de julivert.
4: Sí.
3: Ben maco.
4: I, sobretot, no hi estudieu el mig quilo de tomaca.
3: Mig quilo de tomaca.
4: Jo sí. Agapo aquells pots que són de mig quilo.
3: Sí.
4: I penseu-vos que l'admet, eh?
3: Molt bé.
4: Tot. I com que tot es cou molt bé, doncs ja està.
3: Que no es faci por de tirar tota la llauna, vale?
4: Un quilo i mig de patates que no es desfagin.
3: Sí, que perquè això de les patates, hi ha patates que de seguida es desfan,
4: jo he trobat les vermelles que em van de perilles.
3: Aquestes són les que precisament poden coure, no es fan.
4: Aquestes em van molt i molt bé.
3: Bueno, diem patates vermelles perquè la nostra audiència, doncs, com les vegi, sap aquestes que són les més adequades.
4: Sí, perquè hi ha vegades, sobretot, això sí, perquè llavors us queda pastarada, eh?
3: Sí,
4: si les patates desfà, és horrible.
3: Molt malament, molt malament.
4: Ah, això. 2 litres de peix... o si no teniu amb caldo, que digui caldo de peix, ho feu amb aigua, no sé com, igual, eh? Uh-huh. Però queda més sabor, clar.
3: Sí, té una miqueta més el suc de gust de peix, eh?
4: Sí, 8 talls de rap.
3: 8 talls de rap.
4: 8 llagostins.
3: Que serà bo això, Paquita, eh?
4: Sí, home, és clar, és perquè ja et dic, ara si ho fas amb bestina, res de tot això, eh? Només la bestina sola.
3: Vale. 8 llagostins.
4: Mig quilo de closes. Oli, pebre, sal i un senyor got de vi blanc.
3: I un got de vi blanc?
4: De vi blanc.
3: Vinga, va, posem-nos-ho a fer, Paquita.
4: Doncs sí, senyor, posem-nos-ho a fer. Primer de tot, quan tingueu les patates pelades, les heu d'esquixar. No tallades... amb d'això, esquixades.
3: És allò que amb el ganivet fas l'ac.
4: Exacte.
3: Sí, molt bé.
4: Puntar el gabinet i que tenen més sabor perquè, esclar, agafen més gust. Primer de tot, peleu les patates i les esquixeu, com us dic. Seguidament, agafeu la cabeça d'alls, que ja la tindreu, és el primer que heu de fer, perquè és el que et porta més feina. Tallada petita, eh?
3: Ah, val.
4: Els alls tallats petits amb el ram de julivert.
3: Tot ben petit,
4: tot ben,
3: petit.
4: Tallat,
3: molt
4: sí.
3: Bé.
4: Llavors, agafeu la cassola, hi poseu l'oli necessari, perquè jo primer de tot, de tot, de tot, el rap, els agustins, això ho poso en una plata i els assalo i els empebro. I ho poso a la nevera.
3: Això sempre vostè és una qualitat que sempre ens explica que ho
4: sí,
3: fa amb el peix.
4: Sí, perquè és de la manera que agafa el sabor del peix.
3: Val.
4: També, m'entens?
3: Quant de rato, Paquita, la nevera?
4: Ai, mira, que tu te posis a fer-ho i és el primer que
3: mitja horeta, per exemple.
4: Això, exacte. Exactament, una mitja horeta és el que està.

0: de color, eh?
1: Ah, això. De seguida tireu el pebrot vermell.
0: Va.
1: Quan tingueu el pebrot vermell, llavors talleu el, també petit, el verd. I també li podeu tirar.
0: Podem comprovar una miqueta que el vermell estigui una miqueta tou i després tirar-hi aquest el verd, eh?
1: I llavors és com heu de tirar el vi blanc.
0: Ah,
1: abans de la tomaca.
0: Abans de la
1: abans
0: tomaca,
1: de la
0: el tanto,
1: tomaca.
0: Eh?
1: Sí, el vi blanc. I llavors...
0: S'ha de deixar coure una mica, Paquita, amb el vi blanc,
1: sí,
0: després?
1: Sí, home, llavors que... Sí, i que se'l begui, que diguéssim... no sé com dir-te, vull dir que uns minuts es necessiten per això. Llavors, hi tireu la tomaca.
0: Tot el mig quilo, com ens ha dit, tot, eh?
1: Sí, perquè l'admet, eh? Vull dir que és una de les coses que hi dona bon cor. I llavors, quan teniu això, heu de tenir les patates preparades, perquè ja us dic que comenceu primer de tot per les patates, i ja hi podeu, quan la fa, què t'he de dir, la tomaca, sí, ben bé 5 minutets de coure, m'entens? I encara que ara venen aquests pots que ja venen preparats, però jo, tot i això, hi tiro un polset de sucre.
0: Val. Per si és cas, eh?
1: Exacte, si és cas, sí, Paquita. Perquè és tan àcida, m'entens? Però, bueno, com que ja ve preparada, tampoc es nota massa. I llavors, quan teniu la tomaca, que ja dius, ja està, llavors les patates. I llavors, aquí hem de començar les patates, que agafin un bon sabor amb tot aquest sofregit i amb tot això. I llavors, seguidament, el caldo. Que cobreixin, però bé, eh? Jo us he dit 2 litres... Sí, però sempre tingueu-ne... bueno, i llavors, ja us ho dic, gasta amb aigua. Jo també l'he fet amb aigua, perquè el secret d'aquesta cassola, el que li agrada és fer un bon aioli negat i tirar-li.
0: Com ja estigui tot
1: quan
0: això
1: ja
0: cuit?
1: Quasi, quan ja quasi... No, perquè... No, espera-te. Primer de tot, ara he dit jo les patates. Quan teniu les patates que ja amb la forquilla us s'enfonsa, llavors ja hi heu de tirar el peix cru. Cru, eh? Tal com ve. Tal com vosaltres heu preparat en la plata.
0: Sí, sí, sí.
1: Doncs posar-lo ben posat. I llavors és com si falta suc. Però heu de tenir en compte una cosa. Si ho feu amb rap, el rap normalment sempre en treu de suc.
0: Clar, ja deixem
1: abans
0: aigua,
1: de tirar el més suc, val més que el rap pugui treure tot el que...
0: Vale, posar-hi una... que vostè hagi dit aquests 2 litres de peix,
1: sí.
0: Tirar-los-hi els justos i esperar.
1: Quan hi tires les patates, aquests 2 litres són segurs perquè es necessita, home, s'han de coure les patates. M'entens? Però llavors amb el peix sí que vigileu que encara que us sembli que en queden poc, no. Primer poseu-hi el rap i que el rap trigui el seu suc,
0: sí.
1: Eh? I només més aviat sexal, quan hi teniu. I els llagostins, també, llagostins o el que hi vulgueu
0: i
1: posar,
0: closes,
1: i les closes,
0: aquestes,
1: tot
0: sí.
1: Això. Tot a sobre, i bueno, les closes ja són obertes.
0: Aquest
1: eh?
0: Xup-xup amb les patates i, i amb tot, com de rato...
1: Això necessita ben bé una hora.
0: Una hora. Perquè s'ha de fer a foc moderat.
1: A foc lent. Sí. Així és que vosaltres hi poseu, que ja veieu les patates que són cuites, a foc lent, llavors baixeu el foc,
0: sí.
1: Llavors ja hi podeu posar tot el peix. Encara que potser una mica amb el peix, 5 minuts que en foc fort també ho admet, perquè és clar, també s'ha de coure el peix.
0: Sí, sí, sí.
1: M'entens?
0: Però, bueno,
1: però llavors baixeu el foc i només anar-ho sacsejant. I si, ja us ho dic, si us agrada, feu un bon aioli negat i li tireu per sobre al moment, no, quan ja sigui cuit el peix i tot, eh?
0: És a dir, com a últim toc, no?
1: Sí, com a últim toc, i què us he de dir jo? 5 minuts més, anar-ho sacsejant i des de l'ego és
0: boníssim,
1: un plat,
0: eh?
1: És un plat per tipar tothom.
0: Sí, sí.
1: I bueno...
0: I deu quedar una miqueta de caldo també per aquí, per sucar-hi una mica inclús.
1: Ui, tant, aquí sí que hi ha caldo. Ui, tant.
0: Molt bé. Ens anem a repetir ja directament tots els ingredients, Paquita, ja per anar acabant.
1: Sí. La cabeça d'alls, no li estolvieu, el bon ram de julivert, el pebrot vermell, els 2 de verds, i el mig quilo de tomaca.
0: Molt bé.
1: Això és el que feu el principal. I llavors les patates. 1,5 quilos, jo us dic 1,5 quilos. Si sou gent que mengeu molt, encara que n'hi poseu 2 quilos, vull dir que ho admet, eh?
0: Molt bé.
1: Sí. Sobretot, el caldo que no falti, eh? Mm-hmm, caldo.

0: peix? Els dos litros de caldo, teniu-los preparats. I llavors ja us ho dic, si heu d'afegir una mica d'aigua també, ja es veu. Però fins que hi tingueu el peix, eh?
1: Sí.
0: Abans de tirar-hi el peix, les patates s'han de coure amb el caldo aquest, eh?
1: Molt bé.
0: I llavors, els 8 talls de rap, els 8 llagostins, perquè jo sempre conto 2 talls per cada un de rap, i de llagostins també 2. M'entens? Les closes, doncs, ja és també el sabor que donen.
1: Molt bé.
0: Que l'oli, el pebre, la sal... I
1: el got de vi.
0: I el got de vi blanc, si no.
1: Molt bé, Paquita, i aquest all negat que ens diu vostè que sí. Al final de tot se li volem posar-li,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, això si us agrada la família, jo... no li puc posar perquè n'hi ha tres que ni parlar-ne.
1: Però bueno,
0: però és igual,
1: per provar-ho, fantàstic. Moltíssimes gràcies, Paquita, per estar aquí una edició més. Fins la propera setmana.
0: Molt bé,
1: adéu, bon dia.
0: I que vagi bé i us agradi.

la llum de la matinada? De què fa gust un paisatge? Els que ens preguntem coses és perquè sabem que allò extraordinari és a només una pregunta de distància. La curiositat ens fa millors. Gaudeix-lo amb moderació.

0: Fes-te soci del grup cultural Club i tindràs el control dels esdeveniments, futurs i presents, a través de l'espai control del web, de forma fàcil i senzilla.
1: Pilla que te pilla. Demana-ho al 656-19-70-62 i vine amb nosaltres al proper arròs.
2: Entra a formar part del club més privat, que mai s'ha creat.

Ets més de platja, llibre i solet? De cafeteria, llibre i croissant? O de sofà, llibre i manta? Sigui quin sigui el teu pla, la lectura sempre és una bona idea. Llegir per viure, per aprendre, per desconnectar, llegir per plaer. La lectura és per a tothom i ens acompanya al llarg de tota la vida. Envoltem-nos de llibres i viurem millor. Llegir, al centre dels teus plans. Pla Nacional del Llibre i la Lectura. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

veure quants de vosaltres pronuncieu el mot peste a mé, com en castellà. En català aquest mot s'escriu a mà. Quina pesta! Pronunciat amb vocal neutra o amb a final, segons la variant. O quina pudor! Sí, efectivament, en català és molt més habitual fer servir el mot pudor. També podem dir que algú és la pesta, que és una persona o una cosa molt dolenta. En qualsevol cas, mantenim la pronúncia amb vocal neutra o a mà, segons la zona. I si diem pestes d'algú? Ahà! Amb el sentit de malparlar d'algú, ens passem al plural i, per tant, els parlants occidentals tenen via lliure per pronunciar-ho amb E tancada. Però, ei, vosaltres, orientals, feu el favor de mantenir-vos amb la vocal neutra. Si no us en sortiu, sempre podeu optar pel recurs meravellós dels sinònims. De malparlar d'algú sempre podem dir el nom del porc, dir-ne de tots colors, dir-ne de verdes i madures, n'hi ha un munt d'expressions. Els que vulgueu, menys, ra.

0: Us preocupa la processionària del pi? Plaga que afecta els pins, però també genera greus problemes a les persones i animals?
1: Doncs poseu-vos en mans dels millors especialistes en el control de plagues en arbrat. Endoteràpia Vegetal i un dels seus aplicadors autoritzats us realitzarà el tractament 100% eficaç i respectuós amb el medi ambient.
0: Truca al 972 15 88 89 o entra a endoteràpiavegetal.com.
1: Endoteràpia Vegetal, experts en el control de plagues i malalties d'arbres i palmeres.
2: La xarxa.
3: Restaurant Bar Can Carola, una cuina casolana i de muntanya tradicional exquisida i repetible. Prova els nostres plats populars o bé selecciona una àmplia carta d'embotits, carns de Girona i peix, menú diaris i de temporada, esmorzars de forquilla i unes postres casolanes que us deixarà sense paraules. Restaurant Bar Can Carola, l'autèntica cuina de casa. Ens trobaràs al carrer Castelló número 66 de Vila-sacra.
4: 100% Empordà.
5: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar.
6: D'acord.
5: Quin és l'autèntic operador 100% català?
6: Vera.
5: I el més ben valorat pels usuaris?
6: Vera.
5: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
6: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
5: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
6: Vera.
5: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.

0: cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila Sacra, sí!

0: a tristeza acabou.
1: Torna a connectar amb la vida.
2: Torno a recordar telèfons.
3: Contestador 972 51 12 68 i WhatsApp 656 19 70 62.
2: Hem d'aprofitar que tenim uns telèfons i que la gent pot parlar lliurement per expressar el que vulgueu.
3: Contestador 972 51 12 68.
2: Sí, sí.
3: I WhatsApp 656 19 70 62.
2: I tenim una feina molt important encara per fer, de multiplicació, per aconseguir arreplegar oients que poden escoltar, que possiblement no saben què escoltar a aquesta hora perquè no els agrada res, i tal i Pasqual. Ens ajudes a multiplicar? Els hi dius?
1: Multiplica.
2: Doncs multiplica per nosaltres, promociona'ns, publicita'ns.
1: Multiplica.
2: Afegeix-t'hi i opina sempre que vulguis.

0: Soc la Simina i vull fer-vos una adivinalla. Dos nenes van al parc i no es poden mirar. Què és? La resposta d'aquesta adivinalla és els ulls.
1: Torna a connectar amb la vida.

0: concerts de banda sonora dels ocells a una escala tan gran.
1: La Municipal.
2: Barcelona és molt més. És gaudir de més de 100 quilòmetres de costa i platja. És descobrir parcs i espais naturals. Barcelona és arribar fins als Pirineus. És viure l'art i la cultura. Barcelona és única. És un munt de likes. Quina Barcelona coneixes tu? Descobreix-les totes a barcelonaesmoltmes.cat. Barcelona és única.
3: Saps que mentre escoltes la ràdio pots investigar el càncer? Encara que mai hagis trepitjat un laboratori. Perquè col·laborant amb Cris contra el càncer impulses la investigació. Dona a criscàncer.org i uneix-te a la generació que cura el càncer. La generació Cris.

0: Una iniciativa reclama que es canviïn els mapes del món per tal de representar l'Àfrica amb una mida més fidel a la que té realment. La campanya, que té el suport de la Unió Africana, denuncia que sovint es plasma el continent a una escala més petita en relació amb altres territoris del planeta i demana que es corregeixi aquesta anomalia. L'Àfrica té una superfície que podria encabir tots els països d'Europa, els Estats Units, la Xina i Mèxic. Tot i això, el mapa mundi més estès no ho reflecteix així. El geògraf Joel Grau, de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, explica que a l'hora de representar una superfície esfèrica en un pla bidimensional, s'han de fer algunes deformacions i, per això, tots els mapes estan distorsionats.
1: En el moment de convertir de la part tridimensional a la bidimensional, hem de deformar la Terra d'alguna manera. L'exemple típic és el de la pell de la taronja. O sigui, agafem la taronja i li traiem la pell i la intentem posar plana sobre el plat, però algun lloc es trencarà. Doncs el que fa en la projecció és decidir com d'alguna manera deformem aquest element.
0: La campanya assegura que el mapamundi actual s'ha mantingut perquè forma part d'una visió occidental que minimitza Àfrica i el tercer món en general.
2: Pensa, pensa.

Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany, per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.

0: Estàs escoltant Ràdio Vilasacra, 107.0 FM.
1: Ràdio Vilasacra.
2: Bé, la ràdio, amigues i amics, no s'entendria sense música i la música que ha sonat sempre a les ones. I per això tenim un especialista en aquesta casa, que és en Josep Pons.
3: Home, un petit especialista, eh?
2: Un gran especialista, perquè ara m'estava explicant que havia comprat el primer disc de pedra.
3: Sí.
4: Tots els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Vilasacra.
3: Si voleu sentir alguna melodia d'aquelles que fa temps que no se senten, que estan en el pou de l'oblit, doncs poseu-vos en contacte amb l'emissora i feu la petició, que jo ja procuraré complaure totes les peticions que m'arribin.
5: Volver-te a besar, volver-te a tener.
6: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
7: I parlant d'emocions.
6: 93.
8: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.

0: Ràdio Vila-sacra. La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'augment de les tensions a l'Orient Mitjà ja es redueix en la pujada del preu de petroli. Aquesta setmana el barril de petroli Brent ja ha tancat per damunt dels 100 dòlars i això anirà a més si no millora la situació geopolítica. Sentim el doctor en Economia i especialista en Finances i Banca de la Pompeu Fabra, Xavier Brun, en declaracions a 3CAT Info.
2: Tota la situació actual que s'està tensionant tant, el que provocarà és que encara que demà es solucioni el problema, es mantindrà preus alts durant temps. A més, si això es prolonga molt amb el temps, pot passar que en algun moment doncs ens quedem sense inventari, sense estocs. Què passarà llavors? Que els preus es dispararan?
1: Brun destaca que els atacs d'Ucraïna a refineries russes també fan que l'oferta de dièsel sigui escassa, cosa que contribueix al seu encariment. I que pugi el preu del petroli comporta de retruc que s'encareixin els aliments. De fet, el preu mundial de l'alimentació se situa ara al nivell més alt dels últims 4 anys. Només en l'últim mes aquesta pujada ha estat de l'1,9%. Segons dades de l'Organització de les Nacions Unides per l'Alimentació i l'Agricultura, el que més s'ha encarit són el sucre i els cereals. Núria Har.
3: La FAO assenyala la calor extrema i la inestabilitat geopolítica com les causes que els preus s'enfilin. Preocupen sobretot els cereals, perquè tot i que la collita mundial serà de rècord, la segona més alta que s'ha registrat mai, la FAO alerta que no hi ha prou cereals per cobrir la població mundial. El professor d'Economia de la UOC, Carles Méndez, però rebaixa aquesta alerta.
4: No estem tan malament, tal i com diu la FAO, en el sentit de que no estem en una situació límit. El que sí és que hem de parar atenció al que passaran a les properes dècades o en els propers anys. Per tant, és com un toc d'atenció.
3: Per ara, aquesta pujada de preus encara no arriba a la butxaca dels consumidors, però és qüestió de setmanes.
4: Esperem que el preu es vegi afectat en un interval aproximat, jo diria, entre uns 15 a 30 dies de mitjana i tirant a 60 en alguns casos dels productes més processats.
3: L'únic que s'escapa d'aquesta pujada de preus és la carn de vedella.
5: Com pot ser? Amb la quantitat de lestos dirigint el món, la quantitat de tertulians a televisions i ràdios d'arreu que ho saben tot i més. No entenc com el món pot anar tan malament.
6: 3, 2, 1, ja!

0: Hey, ¿com estàs?
1: Amb Ràdio Vilasacra, sempre perfecte.
2: T'han diagnosticat un càncer o una malaltia complexa? Saps que pots demanar una segona opinió? En moments vitals necessites les millors estratègies mèdiques. A Life Melior les tindràs. Més informació a lifemelior.com o trucant al 93 85 123 85. Life Melior, la teva segona opinió.

0: Tània Ruiz, molt bones.
1: Molt bones, Pep.
0: Escolta'm, un ocellet avui m'ha dit que la cosa va de la lletra T, no?
1: T de te.
0: T de te, escolta'm. Clar, hauríem d'estar aquí parlant mil i una hores sobre els tes, sobre com prendre el te, però avui el que volem saber al gastronari és la paraula te i els tipus de tes. Va, comencem per el te verd.
1: Doncs el te verd és el te sense fermentació produït principalment a la Xina. És el tipus més consumit a Orient. Fantàstic, doncs, per cloure un àpat.
0: També, per exemple, de tes verd tenim el Longxing i el Jiokura, no? Tenim pel Longxing.
1: El Longxing, doncs, aquest exclusiu te es cultiva a la província de Xeixang, en concret a l'àrea del llac de Hangzhou. Aromes molt fresques el fan apte per aprendre tant en calent com en fred. Després de 2 minuts d'infusions, 75 graus.
0: Mm-hmm. I el Jiokura?
1: El Jiokura és un te japonès d'alta qualitat, collit a mà només en la collita de la primavera. Les dues primeres fulles i el brot de cada branca serviran per aquest te d'aroma intensa, suau i lleugerament dolcent. Des del Japó, vol arreu del món amb refrigeració constant per a ser pres després de 2 minuts d'infusió amb aigua a 70 graus.
0: M'agrada que vagis dient tot això de les temperatures, perquè jo em pensava que el tes n'hi havia prou allò que tots bullissin i ja està, eh? Ara anem per als oolong. Què són els tes oolong?
1: Doncs la Xina i Taiwan són els majors productors d'aquest te. Són semifermentats, ideals per després d'un dinar.
0: Per exemple, hi ha el Formosa i el Feng Huan Dang Kong, no? Anem pel Formosa.
1: El Formosa és una infusió clara, amb tonalitats roguenques, perfum marcat i subtil amargor. Caracteritza aquest te, doncs, de gran delicadesa i poc reconegut a Occident. Necessita 2 minuts i mig d'infusió a 85 graus.
0: Uh-huh. I el Feng Huan Dang Kong?
1: El Feng Huan Dang Kong, doncs, la muntanya xinesa de Hudong, a la província de Fujian, cria aquest te a 1.500 metres d'alçada. La infusió és de tonalitat carbassa, de precisió sensorial, molt diàfana, excepcional. Necessita de 2 a 3 minuts d'infusió a 85.
0: I després tenim, clar, els tes negres, no?
1: El més habitual a Occident es produeix a l'Índia, a Sri Lanka. El tret bàsic d'aquest te és que són fermentats. Els esmorzars són la seva situació ideal.
0: Home, clar, per exemple, el Darjeeling, no? Típic.
1: Un te nascut i criat al peu de l'Himàlaia. Herbaci, de color groguenc, amb reflexes de palla. 3 minuts d'infusió a 95 graus són suficients per aquest te clàssic i de qualitat.
0: Després tenim l'Assam.
1: De la part nord-est de l'Índia, amb un cos considerable, de color fosc, aromàticament potent. Infusionat durant 4 minuts amb aigua a 95 graus, combina perfecte amb llet i ideal per un bon esmorzar.
0: Clar, i després tenim els aromàtics, no? L'El Grey.
1: Un te de mescla aromatitzat amb bergamota, apte per a qualsevol hora. Després de 4 minuts a 95 graus, i evitant la llimona.
0: Sí, perquè hi ha molta gent que el té ràpidament i posa llimona i després l'espatllem. I en tenim uns que són molt delicats, que són els tes blancs, no?
1: Són escassos i aromàtics tes sense fermentar, provenents de brots recollits a l'inici de la primavera, just abans d'obrir-se. Són els que posseixen un contingut més alt en substàncies antioxidants i són per prendre sols. L'àrea principal de producció és la Xina.
0: I aquests ara em diràs que aquests també estan a 95 graus, no?
1: Quins?
0: Els blancs.
1: No.
0: No?
1: No.
0: I aquests a quina temperatura van?
1: Més baixa.
0: Per exemple?
1: Aquí... 70 graus.
0: 70 graus?
1: Sí.
0: Doncs mira, sembla que avui me'n vaig a comprar uns tes i ja et diré el què. Apa, gràcies.
1: Que ho disfrutis.
2: Informació, música, entreteniment.

Figueres uneix la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i

saps que no cal que et preocupis per nosaltres? Tenim la millor audiència del món. La de la gent que observa, pensa i raona. No ens cal res més.

0: Escolta Ràdio Vila-sacra, emissora líder a casa dent. Demà m'enxamparàs.
1: Us en recordeu?
2: Bones, nosaltres som uns alumnes d'Escola d'Andreso i avui us presentarem un llibre anomenat La porta dels tres panys i l'autora és Sònia Fernández Vidal.
3: Després de rebre un misteriós missatge, en Nico recorre un nou camí per anar a l'institut i descobreix una casa que no havia vist mai abans. La resolució d'un enigma li permet entrar en el que resultarà ser un lloc estrany, on neixen universos. Hi ha un got que apareix i desapareix, i és possible teletransportar-se.
2: La porta dels tres panys, ara convertida en trilogia i totalment actualitzada, és la primera obra que explica la física quàntica de manera divertida i comprensible als lectors de totes les edats.
4: Quantes cançons coneixes dedicades a la llibertat? Quantes cançons coneixes dedicades a canviar una bombeta?
5: Escolteu.
4: Doncs això.

L'Arlet decideix visitar el Penedès per descobrir què hi ha més enllà d'una copa de vi. L'Arlet et necessita. Viu una experiència virtual al Penedès amb ella. Entra a aventurapenedès.cat i crea la teva aventura. Fins a 8 finals possibles. Consell Comarcal de l'Alt Penedès. Amb el suport de Generalitat de Catalunya i Penedès Turisme.

0: en Ràdio Vilasacra, 107 FM.
1: Ara toca calma.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'augment de les tensions a l'Orient Mitjà ja es tradueix en la pujada del preu de petroli. Aquesta setmana el barril de petroli Brent ja ha tancat per damunt dels $100. I això anirà a més si no millora la situació geopolítica. Sentim el doctor en Economia i especialista en Finances i Banca de la Pompeu Fabra, Xavier Brun, en declaracions a 3CAT Info.
2: Tota la situació actual que s'està tensionant tant, el que provocarà és que encara que demà es solucioni el problema, es mantindrà preus alts durant temps. A més, si això es prolonga molt amb el temps, pot passar que en algun moment doncs ens quedem sense inventari, sense estocs. Què passarà llavors? Que els preus es dispararan?
1: Brun destaca que els atacs d'Ucraïna a refineries russes també fan que l'oferta de dièsel sigui escassa, cosa que contribueix al seu encariment. I que pugi el preu del petroli comporta de retruc que s'encareixin els aliments. De fet, el preu mundial de l'alimentació se situa ara al nivell més alt dels últims 4 anys. Només en l'últim mes aquesta pujada ha estat de l'1,9%. Segons dades de l'Organització de les Nacions Unides per l'Alimentació i l'Agricultura, el que més s'ha encarit són el sucre i els cereals. Núria Har.
3: La FAO assenyala la calor extrema i la inestabilitat geopolítica com les causes que els preus s'enfilin. Preocupen sobretot els cereals, perquè tot i que la collita mundial serà de rècord, la segona més alta que s'ha registrat mai, la FAO alerta que no hi ha prou cereals per cobrir la població mundial. El professor d'Economia de la UOC, Carles Méndez, però rebaixa aquesta alerta.
4: No estem tan malament, tal i com diu la FAO, en el sentit de que no estem en una situació límit. El que sí és que hem de parar atenció al que passarà en les properes dècades o en els propers anys. Per tant, és com un toc d'atenció.
3: Per ara, aquesta pujada de preus encara no arriba a la butxaca dels consumidors, però és qüestió de setmanes.
4: Esperem que el preu es vegi afectat en un interval aproximat, jo diria, entre uns 15 a 30 dies de mitjana i tirant a 60 en alguns casos dels productes més processats.
3: L'únic que s'escapa d'aquesta pujada de preus és la carn de vedella.
5: Com pot ser? Amb la quantitat de lestos dirigint el món, la quantitat de tertulians a televisions i ràdios d'arreu que ho saben tot i més, no entenc com el món pot anar tan malament.

0: El rei de la rajola. Ara ofertes excepcionals, més que mai. Moltíssimes ofertes en mobles de bany, en plats de dutxa i en rajoles. Preus extraordinaris. Vine, entra, mira i comprova-ho. O a la nostra web, elreidelarajola.com. El rei de la rajola, Medinyà, on els somnis es fan realitat. També el rei de la rajola de Viure d'Empordà i Palafolls.
1: A la brillantor daurada del matí clar,

Has arribat a pensar i raonar la quantitat de temes, informació, música, curiositats, varietat i estil que t'oferim en una hora? Doncs només a Ràdio Vila-sacra. És amor per la ràdio. Només això.

0: comerç de la teva ciutat, sempre al teu costat.
1: Si no anem al supermercat amb l'AVE, si no tenim la perruqueria a 600 quilòmetres, si no marxem del país per comprar roba, per què ho fem per omplir el dipòsit, contractar la llum i el gas, les assegurances, la salut o la telefonia? Si comprem de proximitat, fem-ho sempre. Entra a fesalcanvi.cat i acosta't als teus.
2: Mare meva, quin somni!
3: Bombón, tallat, barraquito, nube... Tenim més de 40 maneres de prendre cafè. Gaudeix-les totes amb el nou Cádiz Espresso. Una mescla única que redefineix el gust intens del nostre cafè amb un caràcter inconfusible. Descobreix-lo en espresso.com o a les nostres boutiques.
4: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
5: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
4: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
5: 900 102 103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.

0: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic per tu,
1: per tu
2: i per tots.
1: Escolta'ns,
2: t'agradarà, amb molta il·lusió,
0: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: I parlant d'emocions...
1: 20.
2: Que bo!
3: Comprem el seu cotxe.cat us ofereix aquest espai.

enemic d'amor, deixeu que faci esgrima, que s'apartin àngels i dimonis, que avui és Sant Jordi i no vull perdre rima. Deixeu que faci esgrima, que ja arriba el temible i avui punxar-li el cor em toca.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda.
1: Exposició.
0: Origen, present i futur dels armats de Vila-sacra.
1: Audiovisual.
0: Vila-sacra i la romanització.
1: Taverna.
0: Begudes i snacks romans.
1: Animació musical.
0: Amb els grallers i tabalers de Vila-sacra.
1: Sopar romà.
0: Amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Moment per repassar tota l'actualitat esportiva.
1: A la tienda Vichy.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis pes, nosaltres ens movem per tu. Vichy Catalano us ofereix els esports.
2: Bon dilluns, 14 de setembre de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Martí González.

0: Dilluns 14 de setembre, primer programa de la temporada, però ja amb la temporada esportiva ben començada en la majoria d'esports. És el cas del futbol. Avui repassarem com ha anat el cap de setmana a la primera i segona masculina, també a la Lliga F i a la primera i segona federació. També parlarem de bàsquet amb la final de la Lliga Catalana CB, guanyada pel Barça contra el Lleida, ahir a Tarragona, i més campionats de catalans d'hoquei patins, d'hoquei herba, waterpolo i més. Tot això avui a l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa.
1: Esports. Ràdio Vila-sacra.
0: Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: En futbol, el Barça continua líder en solitari a la primera divisió masculina.
1: Tot i patir una mica més del previst, l'equip de Hansi Flick va acabar guanyant 2-4 al camp del Llevant en gols de Xavi Espar, doblet de Lamine Yamal i golàs de Adeyemi a l'afegit per sentenciar i sumar el 15-15 a la Lliga. L'Espanyol es manté a mitja taula després d'una important victòria a Pamplona dissabte amb un doblet de Roberto Fernández.
0: L'Espanyol que torna a jugar demà mateix en el partit que obre la 6ª jornada de Lliga.
1: El conjunt perico jugarà a Butarque contra Rayo Vallecano demà a les 7 de la tarda. Dimecres serà el torn del Barça, que rep el Racing de Santander al Camp Nou a 2:15 de la nit.
0: A la Lliga F, el Badalona Women goleja l'Eibar.
1: Les badalonines van superar ahir a l'equip basc per 1-4 amb gols d'Irina Uribe, Laura Requena, Sheila Guijarro i Paula Sánchez, tots a la segona meitat, i sumen 6 punts en 3 jornades. El Barça es manté líder amb 9 punts, empatat amb el Madrid Club de Futbol Femení, mentre que l'Espanyol es troba en zona baixa després d'haver sumat dissabte el primer punt del curs.
0: Per cert, fa una estona han conegut l'horari del primer clàssic femení de la temporada.
1: Barça i Real Madrid s'enfrontaran a Spotify Camp Nou el diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda. Serà el tercer duel directe que jugui al Camp Nou, amb els dos precedents amb victòries clares de l'equip blaugrana, 6-0 l'abril passat i 5-2 el 2022, en els dos casos en partits de Champions.
0: A la primera federació femenina debuta amb empat del Barça Atlètic.
1: El filial blaugrana, l'únic català de la categoria, demà passat l'empat a 1 a casa contra l'Unió de Tenerife. A la segona federació masculina, on a Sant Adrià i Espanyol B són colíders amb 2 victòries en 2 partits. Volíem dir categoria femenina, evidentment.
0: Sí, ara sí que parlem de la segona federació masculina, amb segona divisió, volíem dir, amb la derrota, el primer, en aquest cas, del curs del Sabadell.
1: L'equip arlequinat va caure per 2-0 a Son Moix contra el Mallorca i es queda a mitja taula amb 8 punts, un menys n'ha sumat el Girona, que dissabte va perdre 1-2 contra el Castelló.
0: A la primera federació masculina, el Nàstic ja és tercer.
1: Doncs els tarragonins han sumat 7 punts de 9 i es mantenen a la zona alta la classificació. En canvi, Sant Andreu i Europa van perdre i són a la part baixa. Els andreuencs amb 3 punts, els graciencs amb un sol.
0: I per acabar de passar els resultats en futbol, a la segona federació masculina, ara sí, Espanyol B i Manresa encapçalant la classificació del grup 2.
1: El filial perico va golejar ahir el Calamotxa, aragonès 5-0 i suma el 2-2, igual que el conjunt manresà, que és el Tavia.

0: 25 de valoració. És la 26a lliga catalana que guanya el Barça.
1: I en categoria femenina, encara en bàsquet, la selecció espanyola amb la catalana Mariona Ortiz i la jugadora de l'Espar Girona Iana Martín va aconseguir ahir el bronze al Mundial.
0: El combinat estatal va superar clarament 58-81 l'anfitrió en Alemanya. El títol se'n va endur la selecció dels Estats Units, que va guanyar 97-79 a la final a França.
1: En motor, Marc Márquez ja és líder del Mundial de la MotoGP.
0: El Cerverí empata a 274 punts a la general amb el madrileny Jorge Martín després d'imposar-se ahir el Gran Premi de San Marino per davant del seu germà Àlex i del murcià Pedro Acosta. L'italià Marco Bezzecchi és tercer a la general a 33 punts a Márquez i Martín.
1: En hoquei patins, Mollerussa i Mataró guanyant les Supercopes catalanes.
0: El Mollerussa va superar ahir 3-0 el Ripoll i suma el primer títol de Supercopa masculina. A la final femenina, el Mataró es va imposar al Caldes 3-1.
1: I en hoquei hierba, doble triomf del júnior Sant Cugatenc al Campionat de Catalunya.
0: El club de Sant Cugat s'ha proclamat campió de la competició tant en categoria masculina, superant la final Atlètic Terrassa 3-2, com en categoria femenina, golejant 5-0 l'anfitrió, Alegara.
1: En waterpolo, el Barceloneta sua per acabar guanyant la seva 19a Copa Catalunya masculina, l'onzena consecutiva.
0: Els mariners van superar ahir a la final el Club Natació Sabadell 10-9, en un partit que es va poder seguir a la xarxa Més. La Copa Catalunya femenina es jugarà el cap de setmana vinent a Mataró.
1: En futbol sala, Rubí, Penyes, Plugues i Linyola passen la primera ronda de la Copa de la Reina.
0: Dissabte ja van guanyar les Espluguines, superant l'Hospitalet, i el Linyola, defensa del Sabadell, mentre que ahir el Rubí va batre per un clau a 5 al Mataró.
1: I un últim apunt, en pàdel, la parella catalana formada per Ari Sánchez i Andrea Ustero guanyen el seu primer major de Premier Padel.
0: La Rosenca i la de Castellbisbal es van imposar per un clau 6-0, 6-2, 6-0, volíem dir, a la final de Roland Garros contra Claudia Fernández i Martina Calvo. És el tercer títol del curs per a Sánchez i Ustero, tercera parella del rànquing mundial.
2: Esports.
1: Comencem parlant de futbol i d'aquest Llevant 2-4 disputat ahir a la tarda. Una nova victòria al conjunt de Hansi Flick, la cinquena en 5 partits de Lliga, que el manté líder en solitari, amb 3 punts més que el Real Madrid i 5 més que l'Alavés, l'Atlètic de Madrid i el Sevilla, els immediats perseguidors. Ahir l'equip barcelonista va sortir molt endollat i en pocs minuts i una gran jugada col·lectiva ja s'havia avançat amb l'estrena golejadora de Xavi Espart. Lamine Yamal va fer el segon, assistit també per Rafinha, i després d'un final de primera part menys controlat, a la segona va començar igual, amb un nou gol de Lamine Yamal al 6 a la Lliga del Mataroni, en aquest cas de penal provocat per ell mateix. Lamine és el màxim golejador del campionat, empatat amb Rafinha, Mbappé i Sergio Camello, tots amb 6 gols. I quan semblava que el partit més sentenciat, una errada, la sortida de pilota entre Xavi Espart i Christensen la va aprofitar Ivan Romero per retallar distàncies, i poc després el capità del Llevant, Roger Bruguer, va fer una molt bona jugada superant Bernal i Cubarsí en el duel directe per posar la por al cos amb el 2-3. En aquest punt, però, entre Rodri i Olmo van agafar les regnes del partit i van calmar la situació, més enllà d'una arrencada genial de Deiemi, que va sentenciar amb el 2-4 definitiu. Escoltem el resum del partit que feia l'entrenador de blaugrana, Hansi Flick, en roda de premsa.
3: No ha estat el nostre millor partit, està clar. Crec que hem tingut un gran inici, però després de la segona part ens ha costat una mica amb el 3-0. Hem de jugar amb més calma, però al final també el Llevant ho ha fet molt bé. El terreny de joc, crec, no estava en les millors condicions, estava molt sec i no eren les condicions en què juguem habitualment. I el primer gol que encaixem és culpa meva, perquè volíem fer un canvi i vaig dir al Carles que esperéssim fins a la pròxima pausa, i és quan llavors passa això. Per tant, ha estat culpa meva. Però al final estic content que l'equip hagi reaccionat i hagi marcat el quart gol.
1: Flick es referia al canvi de Xavi Espart, que ja havia donat amb rampes, i va decidir esperar-se, i es referia al Carles Naval, evidentment, el delegat del Barça. En aquest mateix sentit s'expressava també Eric García, ahir titular després de descansar per sanció en el partit de Champions de dimecres passat. Són declaracions a Movistar just després del partit.
4: La hora, obviamente, el calor, el césped tampoco ayudaba mucho ni para nosotros ni para ellos, pero bueno, sabíamos que es un campo difícil, llevaban desde creo que marzo, nos ha dicho el míster, sin perder, así que bueno, ha sido un partido difícil, creo que nos lo hemos complicado nosotros más de la cuenta. Pero bueno, creo que nos tiene que servir, que al final estos partidos y cualquier rival le das un poco de aire, se le meten encima. Son errores que sabemos que podemos evitar. Creo que por lo general hemos hecho buen partido, ya te digo, vienen de jugar al Champions, mis compañeros también están cansados, pero bueno, creo que en general podemos estar contentos.
1: El Barça, que més enllà d'això continua imparable, líder amb 15 punts de 15, 21 gols a favor i 4 en contra. L'altre català de la categoria, l'Espanyol, és 8è amb 7 punts, després de l'important triomf a Pamplona de dissabte contra l'Osasuna, un Espanyol que torna a jugar demà mateix, obrint la 6a jornada a Butarque, el camp del Leganés, on hi juga de moment com a local el Rayo Vallecano. Serà demà a les 7 aquest Rayo Espanyol. En categoria femenina, la Lliga F, golejada ahir del Badalona Women, 1-4 al camp de

0: L'Eibar, per situar les badalonines cinquenes de la classificació, amb 6 punts de 9. Els gols, tots a la segona meitat, els van fer Irina Uribe, Laura Requena, Sheila Guijarro i Paula Sánchez. Escoltem l'entrenador d'aquest Badalona Women, Marc Ballester.
1: Arriba invictes, ens hem encaixat i nosaltres en 45 minuts doncs, ens trobem amb aquests 4 gols. Crec que doncs, avui, perquè coincideix no, que totes les accions que fins a la segona part doncs, van dins, però jo em quedo sobretot amb les sensacions d'un pilota que té l'equip, que la veritat que ens hem trobat en una situació doncs, que buscàvem durant bastants partits. I estic content per elles perquè la veritat es mereixen aquesta victòria, aquestes dues victòries seguides, i ara ja busquem doncs anar a més.
0: 6 punts per al Badalona Women, el Barça és co-líder amb 9, els mateixos que el Madrid Club de Futbol Femení, i l'Espanyol només ha sumat un punt i és a la zona baixa. Tornant a la categoria masculina, a segona divisió, ahir el Sabadell va encaixar la primera de la temporada del seu retorn a futbol professional. Va ser a Son Moix, al camp del Mallorca, per 2-0, per culpa de dues errades a la primera mitja hora de partit. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
2: Primer, una pilota del porter rival a l'esquena de Quadri, unida a una sortida en fals de Diego Foli, va propiciar el primer gol de Fuentes. I poc després, una passada d'Urri cap al porter Laquinat va quedar curta i la va aprofitar el mateix davanter del Mallorca per fer el definitiu 2-0. Després, tot i el canvi tàctic i les quatre permutes del tècnic al descans, la manca d'encert va privar el Sabadell d'afegir picant al partit. El tècnic Ferran Costa creu que el marcador s'explica més per aquests errors propis que no conseqüència del joc.
3: Crec que en els quatre partits anteriors hem tingut un nivell de tensió i de fiabilitat altíssim. Hem estat nosaltres qui ha generat errades i hem estat molt curosos per no cometre-les. Avui en això no hem estat bé i penso que la derrota no és des del joc, sinó en aquesta categoria qui comet errades no forçades sempre està molt proper a la derrota.
2: Digerida la primera desfeta de la temporada, el centre d'esports segueix amb 5 punts de marge respecte al descens, ara instal·lat en una, de moment, còmoda zona mitjana de la classificació.
0: Gràcies, Sergi. El conjunt ballesà que es queda a mitja taula, com sentíem, 11 amb 8 punts, un menys, n'ha sumat 7 al Girona, després de caure dissabte, recordem, 1-2 contra el Castelló.
4: Esports.
5: Ràdio Vilasacra. Ràdio Vilasacra. Ràdio Vilasacra. Ràdio Vilasacra.
0: Més futbol. Aquest cap de setmana ha començat la Lliga a la Primera Federació Femenina, on només hi tenim un català, el Barça Atlètic, que va empatar a 1 contra l'Unión de Tenerife. Ahir, a la Primera Federació Masculina, després de 3 jornades, ens trobem el Nàstic a la part alta amb 7 punts, el Sant Andreu en té 3 i l'Europa només 1. Els 3 ja havien jugat entre divendres i dissabte. I sí que van tenir partits ahir en presència catalana al grup 2 de la Segona Federació Masculina. Empat a 0 del Barça Atlètic al camp del filial de l'Unión Deportiva Logroñés, amb maneta de l'Espanyol B 5-0 contra el Calamocha i triomfs també del Girona B 3-1 contra el Tudelano i de l'Olot 1-2 al camp del Nàxera. Finalment empat a 0 del Terrassa a casa contra el Barbastre en el partit que tancava la jornada. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
6: Empat a casa del Terrassa Futbol Club en el debut a la competició de Lliga a l'Estadi Olímpic. El conjunt d'Oriol Alzina va tenir les oportunitats més clares, però l'equip del Barbastro va saber defensar i també Marcos Pérez amb les seves aturades, tot i que no va tenir gaire feina, va deixar la porteria novament a 0. I és que el Terrassa, de moment, en 3 partits oficials no ha encaixat cap gol. Això sí, només n'ha marcat 2. I potser és una de les raons per les quals ara mateix no té 6 punts a la classificació. Un Terrassa que ja pensa en la Copa Federació, però d'això en parlarem de seguida. Abans, escoltem Oriol Alzina, entrenador del Terrassa Futbol Club.
7: Crec que hem generat moltíssimes ocasions i crec que som mereixedors d'haver guanyat aquest partit. El que passa que a vegades la pilota té que entrar i avui no s'ha donat el cas, només ha estat encertats de cara a gol tot l'equip.
6: Ara sí, dimecres, el Terrassa jugarà davant el Binèfar, 8ens de final de la Copa Federació, i és que el Terrassa està a 2 eliminatòries per disputar la Copa del Rei. Veurem si el Terrassa és capaç de continuar en aquesta competició i fer realitat el somni de la Copa.
4: Esports.
5: Ràdio Vilasacra.
0: Gràcies, Miqui. En bàsquet, el nou Barça d'Alexander Sekulic va guanyar ahir el primer títol del curs de la Lliga Catalana ACB amb el triomf a la final, disputada a Tarragona, com tota la competició, per 96-87 contra l'Ilerna Lleida. Els lleidatans que acaben, malgrat aquesta derrota a la final, amb bones sensacions aquesta primera competició, tal com explicava a TV3 el seu entrenador Gerard Encuentra.
8: Orgullós, no? Orgullós de l'equip, de l'esforç. Encara tenim molt marge de millora, però crec que l'equip ha fet moltes coses bé i marxo amb conclusions positives.
0: Una lliga catalana que s'ha disputat de nou a Tarragona, com dèiem, amb èxit de públic. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
2: El Palau d'Esports Catalunya de l'Anella Mediterrània de Tarragona ha viscut la lliga catalana a saber amb més afluència de les quatre edicions celebrades fins ara a la ciutat. Més de 15.000 persones hi han passat des de dimecres i fins la final d'aquest diumenge, que va plegar uns 4.000 espectadors. Mario Soler, conseller d'Esports de l'Ajuntament de Tarragona, destaca que evidentment el pavelló ha acollit espectadors dels equips implicats, però que hi ha hagut una molt bona resposta del públic tarragoní i de la zona.
4: Gent de Tarragona, moltíssima gent de Tarragona ciutat, però també gent de tota la província, i bueno, alguns des de fora. Òbviament, els que venen a veure els seus equips de Girona, de Lleida, de Barcelona, algun d'Andorra també, benvinguts, però sabem que això és pel gaudi de la ciutadania de Tarragona, ciutat i de Tarragona província.
2: Són 3 anys consecutius de Lliga Catalana a Tarragona i el mateix recinte, i no es descarta pas que el 2027 sigui el quart. No és viable que Tarragona es converteixi en seu permanent, però ara mateix tot fa pensar que la predisposició federativa és gran per poder repetir l'experiència d'aquí un any, i també és absoluta per part de l'Ajuntament. Esportivament, bàsquet de màxim nivell, el vi sobre la pista tarragonina. La Lliga Catalana serveix per donar el tret de sortida a les pretemporades dels millors equips del territori, i enguany el guanyador ha estat el Barça, que es va desfer en la final del Lleida per 96 a 87.
5: Ràdio Vila-sacra.
0: Gràcies, Adrià. I del bàsquet a l'hoquei. En hoquei herba, ahir també es van definir els campionats de Catalunya, en aquest cas amb doble títol per al júnior Sant Cugatenc, que va superar 3-2 a la final masculina a l'Atlètic Terrassa i 5-0 a la femenina a l'anfitrió d'aquesta competició, d'aquests campionats de Catalunya, el Club Egara. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
9: El júnior aixeca la divisió d'honor femenina del campionat de Catalunya després de golejar el Club Egara en una final on les jugadores d'Andrew Wilson van pagar molt car els errors defensius. I és que el júnior va ser letal en atac. Un partit que amb els gols de Clara Pérez i de Maria Gestí posava el 0-2 en la primera part. A la segona, Mariona Serraima i Tere Lima posaven el 0-4, i novament un altre gol més de Maria Gestí posava el 0-5, que seria definitiu. Recordem que l'Atlètic Terrassa aconseguia la tercera posició després d'imposar-se al Club Deportiu Terrassa. I és que estem a pocs dies de començar la divisió d'honor masculina i femenina, que arrenca el proper cap de setmana, un primer aperitiu per començar a gaudir del hoquei català, que recordem que està en un grandíssim moment i que aquest estiu posava la cirereta al pastís amb una gran actuació de la selecció femenina de Carlos García Cuenca i també de la medalla de plata aconseguida per l'equip de Max Caldas, la selecció espanyola masculina.
10: Esports.
0: Gràcies, Miqui. Evidentment, seguirem aquest inici de Lliga a la divisió d'honor masculina i femenina aquest cap de setmana vinent, d'hoquei herba, després de que el júnior, com dèiem, s'hagi proclamat campió de Catalunya, tant en categoria masculina com femenina, aquest cap de setmana passat a les instal·lacions del Club Egara de Terrassa. Parlem ara de futbol sala. El Rubí, el Penya Esplugues i el Linyola han passat a la primera ronda de la Copa de la Reina, han superat aquesta primera ronda. Dissabte ja van guanyar les Espluguines, que recordem estan a primera divisió, super en l'Hospitalet, i el Linyola, defensa del Sabadell, mentre que ahir el Rubí, el Laínco Rubí, que jugarà a la segona divisió, va batre per un clar 1-5 al Mataró. La crònica des de Ràdio Rubí, Siscolara García.
11: L'esportiu Rubí és qui passa ronda en l'eliminatòria, la primera de Copa de la Reina, i davant del Mataró després de l'1-5 en contra disputat al Maresme, amb victòria rubinenca, sobretot gràcies a la teòrica superioritat tècnica i també a l'aspecte físic. Venien les nostres d'haver disputat la Copa Catalunya, la seva final, la qual cosa ja les tenia immerses en competició oficial. Començava però el Mataró posant-se per davant en el marcador amb l'1-0. La reacció va ser del conjunt que entrena el Manel Cintas amb l'1-1, i sobretot a la recta final de la primera meitat, la clau amb una errada de la portera local, la seva expulsió, i en superioritat numèrica l'esportiu Rubí, que feia l'1-2 amb l'1-3 just arrencada la segona meitat, que es marcava el camí de la victòria. A la recta final, amb el conjunt mataroní arriscant, traient a la portera, doncs van arribar la resta de gols fins tancar el marcador amb l'1-5 i passar ronda per mirar de repetir l'èxit que va viure l'Esportiu Rubí la passada temporada quan van arribar a la final a 8, de la qual se'n recorden. Escoltem el president David Parrilla.
3: Aconseguim passar la segona eliminatòria, que era important també per nosaltres, pues, tot i que la Holandia està molt canviada i és molt diferent, pues, poder fer una trajectòria dins la Copa de la Reina, que ja sabem de l'any passat que és una competició molt, molt maca.
11: La pròxima eliminatòria ja serà al novembre, la següent al febrer, per mirar d'estar la final a 8 cap al mes de maig del 2027 per part d'un Esportiu Rubí femení que ja mira cap a l'arrencada el pròxim cap de setmana de la Lliga en Segona Nacional.
5: Ràdio Vila-sacra.

0: parlem ara de motor, perquè com us dèiem a l'inici, Marc Márquez va assolir una gran i treballada victòria a la cursa d'aquest cap de setmana, el Gran Premi de San Marino de MotoGP, superant el seu germà Àlex, que va acabar segon, i a Pedro Acosta, que va completar el podi, i amb aquest triomf, el gran dels Márquez, que ja és nou líder del Mundial, empatat això sí a punts amb Jorge Martín, però primer per més tenir més victòries a la classificació. Evidentment, també seguirem aquest tram final del campionat del món de MotoGP. En aquest cas, amb ciclisme, Enric Mas, el mallorquí de 31 anys, va guanyar per primer cop la seva gran volta, en aquest cas la Vuelta a Espanya. Els Johannes es van posar en aquesta etapa final, en aquesta etapa final, evidentment. La desafortunada retirada i caiguda de Tadej Pogačar, evidentment, va beneficiar el ciclista mallorquí per aconseguir el Dartà, per aconseguir el mallot vermell al final de la vuitena etapa, i ja no deixar-lo escapar, com deien, gran èxit per a Enric Mas. I acabem parlant de waterpolo, perquè ho dèiem a l'inici, ahir el Barceloneta va guanyar la seva 19a Copa Catalunya masculina, l'11a consecutiva, després de superar per un ajustat 10-9 a la final al Sabadell, un Barceloneta que va anar de menys a més. Ràdio Sabadell, Pau Vituri, bon dia.
1: Bon dia. Van suar els mariners, si bé és cert que aquest últim gol sabadellenc, obra d'un inspirat Rafa Vergara, va arribar sobre la botzina i ja sense opcions de forçar els penals. Sense el sancionat Axel Corres, el club va plantar cara durant tota la final i va començar amb un avantatge de 2 gols. El marcador al descans era d'empat a 4 gràcies a un penal transformat per Costa Averca. El Barceloneta va obrir escletxa de 3 al final del tercer quart, però Sergi Cabanes va retallar diferències fins al 8-7, faltant poc menys de 5 minuts. Tot i això, els mariners no es van deixar sorprendre i van signar a Montjuïc el seu 11è títol consecutiu. Ara l'equip d'Albert Espanyol ha entrat en setmana de Champions. Dijous viatja a Geòrgia per jugar entre divendres i diumenge la fase prèvia de la màxima competició continental.

I fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Oriol Crumin, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Contestador 972 51 12 68.
1: WhatsApp 656 19 70 62.

0: Benvinguts al Música amb accent obert. La música en català de sempre. La d'ahir, la d'avui i la de demà. Us l'oferim Jordi Sugrañes, qui us parla.
1: I un servidor, Jordi López, a l'altre costat de la peixera.
2: I parlant d'emocions...
3: 77.
4: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
5: Els líders mundials de la indústria de la intel·ligència artificial demanen alentir-ne el desenvolupament davant els riscos creixents que s'han detectat. El cap de la companyia capdavantera Anthropic ho ha fet aquest dissabte i també s'hi han sumat el seu màxim rival, el conseller delegat d'OpenAI, propietària del conegut ChatGPT, i el multimilionari Elon Musk, fins fa poc reticent a barrar el pas a aquesta tecnologia emergent. Aquesta mena de front comú dels magnats de la intel·ligència artificial arriba després d'una setmana de revelacions adverses d'extreballadors o antics directius d'aquestes empreses en què avisaven del risc que la IA escapés del control humà i posés en perill la societat. Jordi Selles, expert en cultura digital, darrere d'aquests anuncis hi ha una estratègia per atreure els inversors després de les recents notícies preocupants sobre intel·ligència artificial.
6: Crec que té més d'estratègia empresarial de cara a la sortida a borsa que no tant una actitud real sobre allò que està passant. Aquí hi ha una mena de coordinació. Si ven una coordinació prèviament planificada i feta, sí que hi ha una coordinació en els mateixos interessos de totes les tres parts.
5: El cap de la companyia Anthropic ha dit que la intel·ligència artificial fora de control podria aconseguir el domini d'internet d'aquí 6 o 12 mesos. L'experta en intel·ligència artificial, Carina Gibert, aconsella no caure en l'alarmisme i centrar-se a saber qui pren les decisions en l'ús d'aquesta tecnologia.
7: Cada dos per tres estem tenint aquests titulars que generen molta alarma i que obliguen a que tothom estigui parlant tota l'estona d'això. La IA, quan vols, la desconnectes. És un programa de software. La desconnectes. Llavors, la pregunta que ens hem de fer no és què pot fer la IA, sinó qui té el botó de desconnectar i amb quina intenció la utilitza.
5: L'experta catalana posa l'èmfasi, doncs, en el control sobre les companyies.
4: Informació, entreteniment, música, experiments, sensacions.
8: Ei! Ràdio Vila-sacra.

0: Tant si ets dels que els agrada escollir o els que prefereixen que els ho donin tot fet. Si t'agrada gaudir-la sol o en família o amb els amics. Si ets de crispetes o no. Si ets un clàssic, un nostàlgic o un postmodern. Si encara no has trobat el que busques, però saps que la cultura et fa bategar?
1: Ràdio Vila-sacra i Tracatrà.
2: Busquem les millors històries. Connectem amb tu.
3: Si estàs interessat en salses del cor de la setmana. Uf. Si t'interessen les tendències virals de les xarxes. Vaja. Quines parelles de famosos es trencaren després de vacances o amb quin patinet vas arribar fa 30 anys al teu poble per muntar la xurreria que ara tothom enveja? No, no és aquí. Aquí només sensacions. Què vols fer-hi? No es pot tenir tot.

0: Mare meva.
1: Tu, que vius i estimes la música en català?
2: Vull mullar.
1: Tens casa teva a musicalitat.cat i discos.cat. Les botigues en línia amb tota la producció musical de casa nostra. Troba el CD o LP que més t'agradi i el tindràs a casa teva en només dos clics. No deixis que s'aturi la música en català. Entra a musicalitat.cat i discos.cat.

0: gastar més a una persona que està sola, jo li diria que podia jugar amb ella. I puc quedar a casa teva tots els dies que tu vulguis.
1: A Sant Joan de Déu treballem per trencar la soledat no desitjada. Ajuda'ns a fer-ho possible a trencalasoledat.org.
2: Molt bé, no?
3: El racó de l'Albera. Especialitats en embotits ibèrics i entrepans. En plena natura i a l'aire lliure.
4: Davant del Centre Reproducció de Tortugues, telèfon 676 58 50 16, Garriguella.
5: Què necessites avui?
6: Amb cura, amb talent, amb els millors fruits de la vinya d'aquesta terra, l'Empordà. Així és com fem el Cava Nature Milésima, medalla d'or gastronomia segle XX. Un cava ben nostre, banyat per la tramuntana, reposat a casa. Cava Nature Milésima, fet amb rigor per ser present a les grans ocasions. Un cavaller a taula. Nature Milésima, de Freixa Rigau, Campmany.
7: Diuen que no saps el que tens fins que ho perds. No sabies el valor que podia tenir un paisatge. Ni eres conscient de com necessitaves la tramuntana. Tampoc no sabies que el mar, la sorra i la natura formen part de tu. Ni que una posta de sol et podia emocionar. I quan menys tu esperes, tot es capgira. Però respira.
8: Ràdio Vila-sacra, sensacions del món en exclusiva.
7: Perquè tot això no ho has perdut.
9: Quin esperadament. Branques. Quin esperadament.

0: A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Jo me dedico hacer algunos escritos. La paz, el sosiego encontré. Fue una sensación de paz que no es fácil de olvidar. Eso me inició a participar. Fue mi lugar. No solo eso, en mi trabajo me puse a participar en el Sindicato Popular, en comisiones, jurado enlace y comité participé. Ideas para una invitación. Buscamos con afán un sitio, un lugar para estar juntos, sin tocar, vernos sin arrumacos, besos y abrazos. ¿Quién osó juramentar al cielo que este virus infame de pandemia nos separa, mata, angustia, desajusta a la familia, al entorno y a la hermandad? Aún así quiero compartir, no aguanto más. El domingo puede ser ese día inicial, merendar con los yayos guardando los preceptos, comer, beber y ver.
2: Infants, joves, grans i més grans, tothom pot enviar els seus missatges al 107 per FM, ara i sempre, la teva veu.
4: Ara t'explicaré una història.
5: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
6: La diferència.
7: Benvingut al grup dels que estimem la cultura.
8: Consumint productes de proximitat, t'assegures la qualitat. I amb la protecció de casa teva o el teu negoci. Canvia ara a protegim.cat, l'alarma catalana. La millor tecnologia d'Europa al servei dels catalans.
9: Seguretat, control, privacitat i confort en un sol sistema connectat les 24 hores amb avís de policia, sense permanència ni quota d'alta.
8: I 100% en català. Et protegim?

0: Ràdio Vila-sacra.
1: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
2: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
3: Pessigolles.
4: Bé, i què voleu fer aquests dies?
5: Anar a una piscina caribenya.
6: Dormir en un hotel del Far West.
7: Volar a llums d'un drac.
4: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per

0: Svetlana Kredzikova, Federació Russa.
1: Vinc de Federació Russa. Faig a classes de català per sentir-me més integrat del país. També vull parlar català en carrer. Parlem en català.
0: Carlos Raúl Quintanilla Ríos, Nicaragua.
2: Soc de Nicaragua i abans vivia en Managua. Vaig a venir a Catalunya fa un mes. Vull aprendre català per poder parlar amb la família i poder parlar també amb el resto de la gent que vive en Catalunya.
0: Mirza Tajanovic, Bòsnia.
3: Abans vivia a Bòsnia. M'agrada atendre la gent del lloc on visc. Per mi és molt important conèixer la llengua del país que t'acull. Actualment continuo anant a classes perquè vull millorar els meus coneixements.
0: Yukiko Uchida, Japó.
4: Soc japonès de Tòquio. El meu marit és català. M'agradaria aprendre català.
0: Halimatou Fati, Gàmbia.
5: Soc de Gàmbia. Faig un curs de català perquè la meva germana té molts amics i jo vull parlar amb ells. Si vosaltres em parlo en català, m'ajudaré a parlar-lo millor.
6: A tot el món encara hi ha gent que vol aprendre. Gent amb cultura.

Veus Blanques Vilasacra Recerca Veus. Contacta a 972 50 75 23 i 678 431 701. Vine a cantar amb nosaltres.

0: català, català.
1: L'oasi de la música en català.
2: Em temptaven els cabells que de vegades et deixaves al vent i eren molt d'anunci de xampú. Em temptaves quan t'observava ballant, aïllada del món, de tot i de tothom, vital, feréstega, lliure, alliberada. I em temptaves també l'endemà d'una nit de luxúria, amb la serenor dels matins en què el sol entrava per la finestra i em venia al cap alguna cançó de l'Ovidi Montlló i n'escrivia un poema assegut al sofà del menjador.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, ha insistit en la necessitat d'adaptar els serveis públics a una societat cada vegada més envellida.
2: Els nostres serveis públics també s'han d'adaptar a aquesta realitat i en aquests moments doncs hem de córrer, perquè això ja està aquí, ja ho tenim a sobre, i per tant hem de fer un esforç molt important des de l'àmbit social, des de l'àmbit de la salut, també de, en definitiva, tot l'àmbit de les cures, no? Perquè aquelles persones quan envelleixen i estan en una situació doncs, més precària des del punt de vista de salut, tinguin la màxima assistència possible. Això no es fa de la nit al dia, però jo crec que hem començat a caminar i esperem doncs, arribar en temps i forma.
1: El conseller Moreno creu que en la darrera dècada no s'ha invertit com calia en serveis socials. Sobre el Pla Cura, que busca reduir les llistes d'espera de la dependència a Catalunya, el conseller ha assegurat que la voluntat del govern d'aquí a finals d'any és reduir a la meitat aquestes llistes d'espera i que es treballa perquè l'any vinent les persones puguin acudir al metge de capçalera per demanar allà la prestació.
0: Informació, entreteniment, música, experiments, sensacions.
3: En el 107 de la FM.
4: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
5: La teva ràdio local és territori. Som terra, som territori.

0: Prime Day d'Amazon és de grans ofertes en electrònica, llar, cuina i molt més que faran que passis de sentir-te menys i sentir-te més. Senta't com una estrella. Prime Day d'Amazon, només per a clients d'Amazon Prime. Uneix-te avui a Prime.
1: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
2: Tria Ràdio Vila-sacra.
1: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.
3: Propostes en xarxa.
4: Trucar per telèfon cada vegada és una acció més vintage. El confinament va desencadenar un boom de les videotrucades, però recordeu aquella sensació de despenjar el telèfon i no saber qui o què t'espera a l'altra banda? Més informació i totes les propostes al web enveualta.com.
5: Abonària. Des de 1959, tot comença al camp, perquè és aquí, al camp, on més de 4.500 pagesos i ramaders crien aus i bestiar per oferir-nos els millors productes d'aquí. La gestió agrària, junt amb els centres de recollida de cereals, són el punt de partida perquè les nostres plantes d'alimentació animal, distribuïdes geogràficament a prop de les granges, puguin elaborar els pinsos per alimentar les aus i el bestiar. La nostra missió és assegurar la rendibilitat de les produccions ramaderes dels nostres socis. Un equip de veterinaris i tècnics recolza els ramaders en la seva tasca diària de cria i engreix. També comptem amb una incubadora i un centre d'inseminació propis. La tradició dels productes ben fets i una elaboració pròpia de confiança són la nostra manera de fer, que ens permet oferir productes de la màxima qualitat i frescor. El nostre cicle productiu complet busca la sostenibilitat de les produccions i del medi ambient, la creació i manteniment dels llocs de treball i vetllar per la salut i economia dels nostres clients. Perquè a Bonària tot comença al camp i acaba a les teves mans.

0: En motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat us volem proposar fer una caminada pels carrers i camins del municipi de Vila-sacra a càrrec de Josep Maria da Costa. Diumenge 20 de setembre a les 10 del matí. Lloc de concentració, plaça de l'Església. El recorregut és d'aproximadament d'uns 5 quilòmetres. És apte per a totes les edats atès que es tracta d'un camí planer i sense dificultat. Cal apuntar-se prèviament a l'Ajuntament i teniu temps fins al dijous dia 17. 972 50 75 23. El tema d'aquest any: mobilitat per a tothom. T'hi esperem.
1: Informació, música, entreteniment.
2: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
3: Tots els nostres records.
4: Amb ganes d'una bona brasa? A Bonpreu i Esclat ho tenim tot a punt. Carn madurada pels paladars més gourmets. Xai tendre i gustós. Vedella de granges catalanes i els millors elaborats com les broquetes marinades. No et perdis les ofertes de carns de qualitat per gaudir d'una barbacoa de Déu. Foc, carn i bon rotllo a Bonpreu.

0: Diuen que no saps el que tens fins que ho perds. No sabies el valor que podia tenir un paisatge. Ni eres conscient de com necessitaves la tramuntana. Tampoc no sabies que el mar, la sorra i la natura formen part de tu. Ni que una posta de sol et podia emocionar. I quan menys tu esperes, tot es capgira. Però respira.
1: Ràdio Vila-sacra, sensacions del món en exclusiva.
0: Perquè tot això no ho has perdut.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: La veritat que Ràdio Vila-sacra sou els millors. La veritat és que sou l'hòstia. O sigui que gràcies, gràcies per tot. I gràcies un altre cop.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
5: Repetiràs.

0: què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
1: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
1: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.
3: Eres carn i ossos i et tornava a estimar. Perduda en aquests vaivents tan teus. Capficada a estimar-nos no així. A viure.

Busquem, observem, seleccionem, experimentem i col·leccionem del que ens sembla realment original, el més sensacional. Perquè ens hem d'enganyar a aquestes alçades de la vida, on ja està tot inventat. Donem les gràcies a tots els mitjans de comunicació que han existit i que segueixen funcionant, perquè només ells, i tots els músics, compositors, creatius, humoristes, pensadors i fantasmes, són sempre exclusiva font d'inspiració i contingut. Sense tot això, la comunicació general i l'experimental no existiria. Això és Ràdio Vila-sacra. Així de fàcil.

0: Un dels maldecaps de qualsevol català és el tema de l'apostrofació davant d'article. Una regla tan senzilla, i com costa això d'apostrofar, oi? Oralment tampoc ens en sortim per influència del castellà, esclar. Hi ha algú que digui l'Eli i no la Eli? Però sempre hi ha excepcions. Per exemple, no és el mateix dir a l'una que a la una. A l'una és una expressió que vol dir unidament a un temps. Els catalans som de fer pinya i anar tots a l'una. Convé no confondre l'expressió anterior amb la referència a l'hora del dia, cas en què per tradició el mot una no s'apostrofa. Hem quedat a la una. És possible anar tots a l'una a la una? I tant, són totalment compatibles i demostrareu una gran puntualitat i un gran domini de l'apostrofació.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Ja sé que avui...

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les farmàcies catalanes es queden pràcticament sense medicaments per la teràpia hormonal de la menopausa. Hi ha falta d'estoc de la majoria de fàrmacs que ajuden a mitigar els efectes d'aquesta etapa per la qual passa la meitat de la població i que van des de l'insomni fins als pogots, la depressió, l'osteoporosi o l'augment del risc cardiovascular, entre molts d'altres. Antoni Torres, president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya, ha explicat la dificultat per a trobar altres fàrmacs que puguin substituir els que no tenen estoc.
2: Una farmàcia pugui fer la substitució, els medicaments han de ser exactament iguals, o sigui, mateix principi actiu i mateixa concentració, és a dir, parxes, gel, en fi, el que siguin iguals. Això no es dona amb aquest tipus de medicaments. Els metges estan optant perquè, si el medicament té més d'un principi actiu, mirar si existeix els dos principis actius per separat i donar dos medicaments, o, si no n'hi ha, fer un canvi de tractament amb un altre medicament.
1: Els motius són variats, des de les dificultats del transport mundial a causa dels conflictes bèl·lics fins a un augment de la demanda interna dels països que en són productors, com l'Índia o la Xina. Alhora, ho complica fer que a Espanya el preu dels medicaments és més baix que la resta de països del seu entorn i, per tant, les empreses de medicaments venen als pocs estocs que tenen a estats on els paguen millor els seus productes.
0: Entreteniment, música, experiments, sensacions.

0: Figueres uneix la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i els vins de la Do Empordà. Coses de Figueres que cal tenir present.
1: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. Així de clar.
2: 012, la millor resposta.
3: Raïm de Xile, plàtans de Costa d'Ivori, qui gust de Nova Zelanda?
4: Què passa?
3: Que no has sentit a parlar dels productes de proximitat.
2: Els productes de proximitat són garantia de qualitat i, a més, donen feina al territori, lluiten contra la despoblació i són beneficiosos per al medi ambient. El consum d'aquests productes representa un estalvi important per la nostra butxaca i, alhora, també contribueix a la butxaca del país, ja que el sector agroalimentari és el primer sector de l'economia catalana.
4: Quina bona olor, no?
3: És que és de proximitat.
2: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: La nit anterior vaig entrar a antres desconeguts i vaig ser un poeta tòpic, melodramàtic, i vaig seure sol a la barra i vaig beure més del compte i vaig escriure coses en un tovalló de paper.

solitud és tornar de viatge i que ningú t'espera. Trobar la casa coberta de pols i amb olor de tancat. Obrir finestres i que entren fantasmes de melangia borda. Untar la pell de paraules no dites, silenci mastegat. La solitud és saludar el vell ficus

0: Aprendre a conviure amb la incertesa és més fàcil si tenim les eines per fer-ho. Si tenim respostes a les nostres preguntes i, en el cas dels nens i nenes, si se senten escoltats i acompanyats.
1: A lot of stuff goes on underground culture, you know, that people just don't really see.

0: queda la impresión de que estamos asistiendo a la historia.
1: A la vida cal tenir clar quina història vols al teu dia a dia. Que vols xerrar, xerrar i xerrar, tens multitud de xats a internet. Que vols hores i hores d'evadir-te del món i perdre hores i hores jugant, tens el videojocs. Que vols sèries, pel·lícules, concursos, tens les plataformes On Pagant Sant Pere Canta. Que vols aparentar, enganyar o simplement xafardejar, tens les xarxes socials. Que vols follons, merder, problemes i preocupacions carregades de propaganda contínua, tens la tele. Ara bé, si tu mentre fas el dinar, fas tasques de casa, neteges l'armari o et relaxes al jardí, vols sensacions seleccionades, tens Ràdio Vila-sacra.
2: I gratis.
1: I tothom ho té ja prou clar, hores d'ara. Marta Burniol, Sant Pere Pescador.

0: Ràdio de casa.
1: El nostre aire, de cop i volta.

0: Exacte.
1: Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.

0: viatge en el temps.
1: Per què Ràdio Vila-sacra és el que és?
2: Un, dos, tres, raona un cop més.
3: Música seleccionada, el detall, per sensació auditiva i lineal a la seva hora corresponent, al seu dia i sense barreges de xiringuito.
4: Mira, mos encanta i mos agrada la seva naturalitat.
3: Notícies seleccionades dels serveis de notícies més importants i compartides de forma continuada en el seu precís moment.
4: A mi, per exemple, el que transmet els sentiments que expressa.
3: Recull d'entrevistes d'arxiu i d'actualitat per saber què, quan i com.
4: Doncs a mi la connexió psíquica, que m'agrada molt.
3: Promocions detallades del que més ens interessa saber. Arxiu de les notícies que han estat notícia dels últims anys i que cal recordar per saber més i millor com està el pati. A més, tot ben amanit amb tocs d'humor, receptes, curiositats i experiments. I el millor de tot, només a Ràdio Vila-sacra.
4: Sí, sí, jo crec que és... transmet algo que no han transmet les altres, aquesta connexió, saps?
5: I és que, exclusivament a Ràdio Vila-sacra, fem el que fem, com ho fem.
6: Com et quedes?

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La decisió de la Federació Espanyola de Futbol de sufragar la congelació d'òvuls a les jugadores està creant polèmica i ha obert un debat sobre maternitat i esport d'elit. Hi ha diversitat d'opinions, entre les que ho veuen bé, perquè la carrera professional coincideix amb els anys per ser mare, i les que consideren que es tracta d'una mesura masclista. Un reportatge de la Laura Zurriaga.
2: La Federació de Futbol es farà càrrec del procés de vitrificació i el manteniment dels òvuls durant 5 anys d'aquelles jugadores de primera i àrbitres que ho demanin. Era una petició de les pròpies esportistes perquè els anys fèrtils coincideixen amb el seu pic professional. L'exfutbolista Marta Corredera no es va poder reincorporar al Real Madrid després de la seva baixa de maternitat.
3: Òbviament, i estic a favor, bàsicament perquè és una eina més que li ofereixes o que li proporciones a les jugadores de la selecció. És veritat que per mi, i òbviament si ho mires en clau maternitat, és insuficient perquè hauria d'anar o ha d'anar acompanyat de millores en tots els altres àmbits, que és dotar la jugadora que es quedi embarassada d'eines per poder-se preparar durant i després de l'embaràs i després del part per poder tornar el millor possible o en les millors condicions possibles a competir.
2: Coincideix la doble medallista paralímpica Helena Congost, mare de 4, que va ser apartada dels Jocs de Tòquio després de parir. Però alerta, aquest acord és masclista.
4: Crec que darrere s'amaga un acte totalment masclista i jo estic totalment en desacord perquè al final això, amb això el que volen fer és que les dones enredereixin la seva maternitat i siguin mares com s'ha fet quasi sempre al llarg de la història quan ja has acabat la teva carrera esportiva. I jo considero que les dones tenim dret a ser mares quan vulguem. Encara que tu congelis uns òvuls sent jove, si després has de ser mare amb 45 anys, la teva edat ja és la que és.
2: Des de FutPro, el sindicat majoritari de dones futbolistes aplaudeixen la mesura perquè és de lliure elecció. Ara bé, queda camí per recórrer, assegura la seva presidenta Marta Perarnau, per garantir la reincorporació de les jugadores.
5: Crec que queda molt per avançar, vull dir, està protegida molt bé, però crec que hi ha una por principal ara mateix a la jugadora i per això doncs, potser la vitrificació d'òvuls segueix sent una opció tan factible, que és la por a reincorporar-se. En parles a nivell de físio, però et parlo a nivell de salut mental, que no hi ha res fet a Espanya, et parlo, per suposat, a nivell de preparació física, que crec que és un aspecte clau, que tinguem estudis fets amb mostres poblacionals de dones futbolistes que realment ens diguin quins són els protocols que tenen que seguir les futbolistes per tornar.
2: Recorda per Arnau que el conveni col·lectiu de les futbolistes de primera és pioner perquè blinda el contracte després de l'embaràs i contempla altres mesures de conciliació, com la paga de la llar d'infants.
0: Continguts en xarxa.

0: Sempre ploro. Sempre igual.
1: Un moment per repassar tota l'actualitat esportiva.
2: A la tienda vichy.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis pes, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català nos ofereix els esports.
3: Bon dilluns, 14 de setembre de 2026, això és l'Enjoc.

0: Dilluns 14 de setembre, primer programa de la temporada, però ja amb la temporada esportiva ben començada en la majoria d'esports. És el cas del futbol. Avui repassarem com ha anat el cap de setmana a la primera i segona masculina, també a la Lliga F i a la primera i segona federació. També parlarem de bàsquet, amb la final de la Lliga Catalana CB, guanyada pel Barça contra el Lleida, ahir a Tarragona, i més campionats de catalans d'hoquei patins, d'hoquei herba, waterpolo i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa.
1: Esports. Ràdio Vila-sacra.
0: Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: En futbol, el Barça continua líder en solitari a la primera divisió masculina.
1: Tot i patir una mica més del previst, l'equip de Hansi Flick va acabar guanyant 2-4 al camp del Llevant en gols de Xavi Espar, doblet de Lamine Yamal i golàs de Adeyemi a l'afegit per sentenciar i sumar el 15-15 a la Lliga. L'Espanyol es manté a mitja taula després d'una important victòria a Pamplona dissabte amb un doblet de Roberto Fernández.
0: L'Espanyol que torna a jugar demà mateix en el partit que obre la sisena jornada de Lliga.
1: El conjunt perico jugarà a Butarque contra Rayo Vallecano demà a les 7 de la tarda. Dimecres serà el torn del Barça, que rep el Racing de Santander al Camp Nou a 2:15 de la nit.
0: A la Lliga F, el Badalona Women goleja l'Eibar.
1: Les badalonines van superar ahir a l'equip basc per 1-4 amb gols d'Irina Uribe, Laura Requena, Sheila Guijarro i Paula Sánchez, tots a la segona meitat, i sumen 6 punts en 3 jornades. El Barça es manté líder amb 9 punts, empatat amb el Madrid Club de Futbol Femení, mentre que l'Espanyol es troba en zona baixa després d'haver sumat dissabte el primer punt del curs.
0: Per cert, fa una estona han conegut l'horari del primer clàssic femení de la temporada.
1: Barça i Real Madrid s'enfrontaran a Spotify Camp Nou el diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda. Serà el tercer duel directe que jugui al Camp Nou, amb els dos precedents amb victòries clares de l'equip blaugrana, 6-0 l'abril passat i 5-2 el 2022, en els dos casos en partits de Champions.
0: A la primera federació femenina debuta amb empat del Barça Atlètic.
1: El filial blaugrana, l'únic català de la categoria, demà passat l'empat a 1 a casa contra l'Unió de Tenerife. A la segona federació masculina, on a Sant Adrià i Espanyol B són colíders amb 2 victòries en 2 partits. Volíem dir categoria femenina, evidentment.
0: Sí, ara sí que parlem de la segona federació masculina, amb segona divisió, volíem dir, amb la derrota, el primera, en aquest cas, del curs del Sabadell.
1: L'equip arlequinat va caure per 2-0 a Son Moix contra el Mallorca i es queda a mitja taula amb 8 punts, un menys n'ha sumat el Girona, que dissabte va perdre 1-2 contra el Castelló.
0: A la primera federació masculina, el Nàstic ja és tercer.
1: Doncs els tarragonins han sumat 7 punts de 9 i es manté a la zona alta la classificació. En canvi, Sant Andreu i Europa van perdre i són a la part baixa. Els andreuencs amb 3 punts, els graciencs amb un sol.
0: I per acabar de repassar els resultats en futbol, a la segona federació masculina, ara sí, Espanyol B i Manresa encapçalen a la classificació del grup 2.
1: El filial perico va golejar ahir el Calamotxa, aragonès 5-0 i suma el 2-2, igual que el conjunt manresà, que dissabte havia superat per 2-0 el Penyesport. Ahir triomfs també del Lot, 1-2 a Nàixera, del Girona B, 3-1 contra el Tudela, i empat sense gols del Barça Atlètic a Logroño davant el Logroñés B i del Terrassa a casa contra el Barbastre.
0: En bàsquet, el Barça de Sekulić s'estrena amb el títol de la Lliga Catalana CB.
1: El conjunt blaugrana va superar ahir a la final a l'Ilern a Lleida per 96-87. Un dels 11 nouvinguts a Can Barça, Justin Robinson, va ser escollit millor jugador a la final amb 19 punts d'assistències i 25 de valoració. És la 26a Lliga Catalana que guanya el Barça.
0: I en categoria femenina, encara en bàsquet, la selecció espanyola amb la catalana Anna Mariona Ortiz i la jugadora de l'Espart Girona Iana Martín va aconseguir ahir el bronze al Mundial.
1: El comitat estatal va superar clarament 58-81 l'anfitriona Alemanya. El títol se'n mandú la selecció dels Estats Units, que va guanyar 97-79 a la final a França.
0: En motor, Marc Márquez ja és líder del Mundial de la MotoGP.
1: El Cerverí empata a 274 punts a la general amb el madrileny Jorge Martín després d'imposar-se ahir el Gran Premi de San Marino per davant del seu germà Àlex i del murcià Pedro Acosta. L'italià Marco Bezzecchi és tercer a la general a 33 punts a Márquez i Martín.
0: En hoquei patins, Mollerussa i Mataró guanyant les Supercopes catalanes.
1: El Mollerussa va superar ahir 3-0 al Ripoll i suma el primer títol de Supercopa masculina. A la final femenina, el Mataró es va imposar al Caldes 3-1.
0: I en hoquei hierba, doble triomf del júnior santcoatenc al Campionat de Catalunya.
1: El club de Sant Cugat s'ha proclamat campió de la competició tant en categoria masculina, superant la final Atlètic Terrassa 3-2, com en categoria femenina, golejant 5-0 l'anfitrió, a l'Egara.
0: En waterpolo, el Barceloneta sua per acabar guanyant la seva 19a Copa Catalunya masculina, l'onzena consecutiva.
1: Els mariners van superar ahir a la final el Club Natació Sabadell 10-9, en un partit que es va poder seguir a la xarxa Més. La Copa Catalunya femenina es jugarà el cap de setmana vinent a Mataró.
0: En futbol sala, Rubí, Penyes, Plugues i Linyola passen la primera ronda de la Copa de la Reina.
1: Dissabte ja van guanyar les Espluguines, superant l'Hospitalet, i el Linyola defensa del Sabadell, mentre que ahir el Rubí va batre per un clau a 5 al Mataró.
0: I un últim punt, en pàdel, la parella catalana formada per Ari Sánchez i Andrea Ustero guanyen el seu primer major de Premier Padel.
1: La Rosenca i la de Castellbisbal es van imposar per un clar 6-0, 6-2, 6-0, volíem dir, a la final de Roland Garros contra Claudia Fernández i Martina Calvo. És el tercer títol del curs per a Sánchez i Ustero, tercera parella del rànquing mundial.
2: Esports.
0: Comencem comencem parlant de futbol i d'aquest llevant 2, Barça 4, disputat ahir a la tarda, una nova victòria al conjunt de Hansi Flick, la cinquena en 5 partits de Lliga, que el manté líder en solitari, amb 3 punts més que el Real Madrid i 5 més que l'Alavés, l'Atlètic de Madrid i el Sevilla, els immediats perseguidors. Ahir l'equip barcelonista va sortir molt endollat i en pocs minuts i una gran jugada col·lectiva ja s'havia avançat amb l'estrena golejadora de Xavi Espart. Lamine Yamal va fer el segon, assistit també per Rafinha, i després d'un final de primera part menys controlat, a la segona va començar igual, amb un nou gol de Lamine Yamal al sisè, a la Lliga del Mataroní, en aquest cas de penal provocat per ell mateix. Lamine és el màxim golejador del campionat, empatat amb Rafinha, Mbappé i Sergio Camello, tots amb 6 gols. I quan semblava que el partit més sentenciat, una errada, la sortida de pilota entre Xavi Espart i Christensen, la va aprofitar Ivan Romero per retallar distàncies, i poc després el capità del Llevant, Roger Brugué, va fer una molt bona jugada superant Bernal i Cubarsí en el duel directe per posar la por al cos amb el 2-3. En aquest punt, però, entre Rodri i Olmo van agafar les regnes del partit i van calmar la situació, més enllà d'una arrencada genial de Deiemi, que va sentenciar amb el 2-4 definitiu. Escoltem el resum del partit que feia l'entrenador blaugrana, Hansi Flick, en roda de premsa.
2: No ha estat el nostre millor partit, està clar. Crec que hem tingut un gran inici, però després de la segona part ens ha costat una mica amb el 3-0. Hem de jugar amb més calma, però al final també el Llevant ho ha fet molt bé. El terreny de joc, crec, no estava en les millors condicions, estava molt sec i no eren les condicions en què juguem habitualment. I el primer gol que encaixem és culpa meva, perquè volíem fer un canvi i vaig dir al Carles que esperéssim fins a la pròxima pausa, i és quan llavors passa això. Per tant, ha estat culpa meva. Però al final estic content que l'equip hagi reaccionat i hagi marcat el quart gol.
0: Flick es referia al canvi de Xavi Espart, que ja li havia donat amb rampes, i va decidir esperar-se, i es referia al Carles Naval, evidentment, al delegat del Barça. En aquest mateix sentit s'expressava també Eric García, ahir titular després de descansar per sanció en el partit de Champions de dimecres passat. Són declaracions a Movistar just després del partit.
3: La hora, obviamente, el calor, el césped tampoco ayudaba mucho ni para nosotros ni para ellos, pero bueno, sabíamos que es un campo difícil, llevaban desde creo que marzo, nos ha dicho el míster, sin perder, así que bueno, ha sido un partido difícil, creo que nos lo hemos complicado nosotros más de la cuenta. Pero bueno, creo que nos tiene que servir, que al final estos partidos y cualquier rival le das un poco de aire, se le meten encima. Son errores que sabemos que podemos evitar. Creo que por lo general hemos hecho buen partido, ya te digo, vienen de jugar al Champions, mis compañeros también están cansados, pero bueno, creo que en general podemos estar contentos.
0: El Barça, que més enllà d'això continua imparable, líder amb 15 punts de 15, 21 gols a favor i 4 en contra. L'altre català de la categoria, l'Espanyol, és 8è amb 7 punts, després de l'important triomf a Pamplona de dissabte contra l'Osasuna. Un Espanyol que torna a jugar demà mateix, obrint la sisena jornada a Butarque, el camp del Leganés, on hi juga de moment com a local el Rayo Vallecano. Serà demà a les 7 aquest Rayo Espanyol. En categoria femenina, la Lliga F, golejada ahir del Badalona Women, 1-4 al camp de l'Eibar, per situar les badalonines cinquenes a la classificació, amb 6 punts de 9. Els gols, tots a la segona meitat, els van fer Irina Uribe, Laura Requena, Sheila Guijarro i Paula Sánchez. Escoltem l'entrenador d'aquest Badalona Women, Marc Ballester.
4: Arribar invictes, ens hem encaixat i nosaltres en 45 minuts ens trobem amb aquests 4 gols. Crec que avui, perquè coincideix, no, que totes les accions que fins a la segona part van dins, però jo em quedo sobretot amb les sensacions d'un pilota que té l'equip, que la veritat que ens hem trobat en una situació doncs, que buscàvem durant bastants partits. I estic content per elles, perquè la veritat es mereixen aquesta victòria, aquestes dues victòries seguides, i ara ja busquem doncs anar a més.
0: 6 punts per al Badalona Women, el Barça és co-líder amb 9, els mateixos que el Madrid Club de Futbol Femení, i l'Espanyol només ha sumat un punt i és a la zona baixa. Tornant a la categoria masculina, a segona divisió, ahir el Sabadell va encaixar la primera derrota de la temporada dels del seu retorn al futbol professional. Va ser a Son Moix, al camp del Mallorca, per 2-0, per culpa de dues errades a la primera mitja hora de partit. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
5: Primer, una pilota del porter rival a l'esquena de Quadri, unida a una sortida en fals de Diego Foli, va propiciar el primer gol de Fuentes. I poc després, una passada d'Urri cap al porter Laquinat va quedar curta i la va aprofitar el mateix davanter del Mallorca per fer el definitiu 2-0. Després, tot i el canvi tàctic i les quatre permutes del tècnic al descans, la manca d'encert va privar el Sabadell d'afegir picant al partit. El tècnic Ferran Costa creu que el marcador s'explica més per aquests errors propis que no conseqüència del joc.
6: Crec que en els quatre partits anteriors hem tingut un nivell de tensió i de fiabilitat altíssim. Hem estat nosaltres qui ha generat errades. i hem estat molt curosos per no cometre-les. Avui en això no hem estat bé i penso que la derrota no és des del joc, sinó en aquesta categoria. Qui comet errades no forçades sempre està molt proper a la derrota.
5: Digerida la primera desfeta de la temporada, el centre d'esports segueix amb 5 punts de marge respecte al descens, ara instal·lat en una, de moment, còmoda zona mitjana de la classificació.
0: Gràcies, Sergi. El conjunt ballesà que es queda a mitja taula, com sentíem, 11 amb 8 punts, un menys, n'ha sumat 7 al Girona, després de caure dissabte, recordem, 1-2 contra el Castelló.
7: Esports.
8: Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. Ràdio
0: Vila-sacra. Més futbol. Aquest cap de setmana ha començat la Lliga de la Primera Federació Femenina, on només tenim un català, el Barça Atlètic, que va empatar a 1 contra l'Unión de Tenerife. Ahir, a la Primera Federació Masculina, després de 3 jornades, ens trobem el Nàstic a la part alta amb 7 punts, el Sant Andreu en té 3 i l'Europa només 1. Els 3 ja havien jugat entre divendres i dissabte. I sí que van tenir partits ahir en presència catalana al grup 2 de la Segona Federació Masculina. Empat a 0 del Barça Atlètic al camp del filial de l'Unión Deportiva Logroñés, amb maneta de l'Espanyol B 5-0 contra el Calamocha i triomfs també del Girona B 3-1 contra el Tudelano i de l'Olot, 1-2 al camp del Nàxera. Finalment, empat a 0 del Terrassa a casa contra el Barbastre, en el partit que tancava

0: I d'abans, escoltem a Oriol Alsina, entrenador del Terrassa Futbol Club.
1: Crec que hem generat moltíssimes ocasions i crec que som mereixedors d'haver guanyat aquest partit. El que passa que a vegades la pilota té que entrar i avui no s'ha donat el cas. No hem estat encertats de cara a gol tot l'equip.
0: Ara sí, dimecres, el Terrassa jugarà davant el Binèfar, vuitens de final de la Copa Federació, i és que el Terrassa està a dues eliminatòries per disputar la Copa del Rei. Veurem si el Terrassa és capaç de continuar en aquesta competició i fer realitat el somni de la Copa.
2: Esports.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Gràcies, Miqui. En bàsquet, el nou Barça d'Alexander Sekulic va guanyar ahir el primer títol del curs, la Lliga Catalana ACB, amb el triomf a la final, disputada a Tarragona, com tota la competició, per 96-87 contra l'Ilerna Lleida. Els lleidatans que acaben, malgrat aquesta derrota a la final, amb bones sensacions, aquesta primera competició, tal com explicava a TV3 el seu entrenador Gerard Encuentra.
5: Orgullós, no? Orgullós de l'equip, de l'esforç. Encara tenim molt marge de millora, però crec que l'equip ha fet moltes coses bé i marxo amb conclusions positives.
4: Una Lliga Catalana que està disputat de nou a Tarragona, com dèiem, amb èxit de públic. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
6: El Palau d'Esports Catalunya de l'Anella Mediterrània de Tarragona ha viscut la Lliga Catalana ACB amb més afluència de les quatre edicions celebrades fins ara a la ciutat. Més de 15.000 persones hi han passat des de dimecres i fins la final d'aquest diumenge, que va plegar uns 4.000 espectadors. Mario Soler, conseller d'Esports de l'Ajuntament de Tarragona, destaca que, evidentment, el pavelló ha acollit espectadors dels equips implicats, però que hi ha hagut una molt bona resposta del públic tarragoní de la zona.
7: Gent de Tarragona, moltíssima gent de Tarragona ciutat, però també gent de tota la província, i, bueno, alguns des de fora, òbviament els que venen a veure els seus equips de Girona, de Lleida, de Barcelona, algun d'Andorra també, benvinguts, però sabem que això és pel gaudi de la ciutadania de Tarragona ciutat i de Tarragona província.
6: Són 3 anys consecutius de Lliga Catalana a Tarragona i el mateix recinte, i no es descarta pas que el 2027 sigui el quart. No és viable que Tarragona es converteixi en seu permanent, però ara mateix tot fa pensar que la predisposició federativa és gran per poder repetir l'experiència d'aquí un any, i també és absoluta per part de l'Ajuntament. Esportivament, bàsquet de màxim nivell, el vi sobre la pista tarragonina. La Lliga Catalana serveix per donar el tret de sortida a les pretemporades dels millors equips del territori, i enguany el guanyador ha estat el Barça, que es va desfer en la final del Lleida per 96-87.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Gràcies, Adrià. I del bàsquet a l'hoquei. En hoquei herba, ahir també es van definir els campionats de Catalunya, en aquest cas amb doble títol per al júnior Sant Cugatenc, que va superar 3-2 a la final masculina a l'Atlètic Terrassa i 5-0 a la femenina a l'anfitrió d'aquesta competició, d'aquests campionats de Catalunya, el Club Egara. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
0: El júnior aixeca la divisió d'honor femenina del campionat de Catalunya després de golejar el Club Egara en una final on les jugadores d'Andrew Wilson van pagar molt car els errors defensius. I és que el júnior va ser letal en atac. Un partit que, amb els gols de Clara Pérez i de Maria Gestí, posava el 0-2 en la primera part. A la segona, Mariona Serraima i Tere Lima posaven el 0-4, i novament un altre gol més de Maria Gestí posava el 0-5, que seria definitiu. Recordem que l'Atlètic Terrassa aconseguia la tercera posició després d'imposar-se al Club Deportiu Terrassa. I és que estem a pocs dies de començar la divisió d'honor masculina i femenina, que arrenca el proper cap de setmana, un primer aperitiu per començar a gaudir del hoquei català, que recordem que està en un grandíssim moment i que aquest estiu posava la cirereta al pastís amb una gran actuació de la selecció femenina de Carlos García Cuenca i també de la medalla de plata aconseguida per l'equip de Max Caldas, la selecció espanyola masculina.
2: Esports.
4: Gràcies, Miqui. Evidentment, seguirem aquest inici de Lliga a la divisió d'honor masculina i femenina aquest cap de setmana vinent d'hoquei herba, després de que el júnior, com dèiem, s'hagi proclamat campió de Catalunya, tant en categoria masculina com femenina, aquest cap de setmana passat a les instal·lacions del Club Egara de Terrassa. Parlem ara de futbol sala. El Rubí, el Penyes Plugues i el Linyola han passat a la primera ronda de la Copa de la Reina, han superat aquesta primera ronda. Dissabte ja van guanyar les Espluguines, que recordem estan a primera divisió, superant los l'Hospitalet i el Linyola desfent-se del Sabadell, mentre que ahir el Rubí, el Laínco Rubí, que jugarà a la segona divisió, va batre per un clar 1-5 al

0: Mataró, la crònica des de Ràdio Rubí, Siscolara García.
1: L'esportiu Rubí és qui passa ronda en l'eliminatòria, la primera de Copa de la Reina, i davant del Mataró després de l'1-5 en contra disputat al Maresme, amb victòria rubinenca, sobretot gràcies a la teòrica superioritat tècnica i també a l'aspecte físic. Venien les nostres d'haver disputat la Copa Catalunya, la seva final, la qual cosa ja les tenia immerses en competició oficial. Començava, però, el Mataró posant-se per davant en el marcador amb l'1-0. La reacció va ser del conjunt que entrena el Manel Cintas amb l'1-1 i, sobretot, a la recta final de la primera meitat, la clau amb una errada de la portera local, la seva expulsió i, en superioritat numèrica, l'esportiu Rubí, que feia l'1-2 amb l'1-3 just arrencada la segona meitat, que es marcava el camí de la victòria. La recta final amb el conjunt mataroní arriscant, traient a la portera, doncs van arribar la resta de gols fins tancar el marcador amb l'1-5 i passar ronda per mirar de repetir l'èxit que va viure l'esportiu Rubí la passada temporada quan van arribar a la final a 8, de la qual se'n recorden. Escoltem el president David Parrilla.
2: Aconseguim passar la segona eliminatòria, que era important també per nosaltres, pues, tot i que la Holandia està molt canviada i és molt diferent, pues, poder fer una trajectòria dins la Copa de la Reina, que ja sabem de l'any passat que és una competició molt, molt maca.
1: La pròxima eliminatòria ja serà al novembre, la següent al febrer, per mirar d'estar la final a 8 cap al mes de maig del 2027 per part d'un esportiu Rubí femení que ja mira cap a l'arrencada el pròxim cap de setmana de la Lliga en Segona Nacional.
3: Ràdio Vila-sacra.

0: parlem ara de motor, perquè com us dèiem a l'inici, Marc Márquez va assolir una gran i treballada victòria a la cursa d'aquest cap de setmana, el Gran Premi de San Marino de MotoGP, superant el seu germà Àlex, que va acabar segon, i a Pedro Acosta, que va completar el podi, i amb aquest triomf, el gran dels Márquez, que ja és nou líder del Mundial, empatat això sí a punts amb Jorge Martín, però primer per més tenir més victòries a la classificació. Evidentment, també seguirem aquest tram final del campionat del món de MotoGP. En aquest cas, amb ciclisme, Enric Mas, el mallorquí de 31 anys, va guanyar per primer cop la seva gran volta, en aquest cas la Vuelta a Espanya. Els Johannes es van posar en aquesta etapa final, en aquesta etapa final, evidentment. La desafortunada retirada i caiguda de Tadej Pogačar, evidentment, va beneficiar el ciclista mallorquí per aconseguir el Dartà, per aconseguir el mallot vermell al final de la vuitena etapa, i ja no deixar-lo escapar, com deien, gran èxit per a Enric Mas. I acabem parlant de waterpolo, perquè ho dèiem a l'inici, ahir el Barceloneta va guanyar la seva 19a Copa Catalunya masculina, l'11a consecutiva, després de superar per un ajustat 10-9 a la final al Sabadell, un Barceloneta que va anar de menys a més. Ràdio Sabadell, Pau Vituri, bon dia.
1: Bon dia. Van suar els mariners, si bé és cert que aquest últim gol sabadellenc, obra d'un inspirat Rafa Vergara, va arribar sobre la botzina i ja sense opcions de forçar els penals. Sense el sancionat Axel Corres, el club va plantar cara durant tota la final i va començar amb un avantatge de 2 gols. El marcador al descans era d'empat a 4 gràcies a un penal transformat per Costa Averca. El Barceloneta va obrir escletxa de 3 al final del tercer quart, però Sergi Cabanes va retallar diferències fins al 8-7, faltant poc menys de 5 minuts. Tot i això, els mariners no es van deixar sorprendre i van signar a Montjuïc el seu 11è títol consecutiu. Ara l'equip d'Albert Espanyol ha entrat en setmana de Champions. Dijous viatja a Geòrgia per jugar entre divendres i diumenge la fase prèvia de la màxima competició continental.

I fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Oriol Cromina, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Contestador 972 51 12 68.
1: WhatsApp 656 19 70 62.
2: Que no som res de l'altre món, això ho sap tothom. Que fem experiments en tot moment, ho sap molta gent.
3: Que és veritat que demà, quan no estiguem, tots riurem del que teníem i el que trobem. Per tots aquests motius, i ara que més te'n rius, et regalem un imant de nevera que et portarà sort, i de la millor manera.
4: Només un missatge de veu has d'enviar-nos al WhatsApp 656 19 70 62, i si vols aprofites per a fer un arròs.
3: Missatge de veu, on dius des de quina vila escoltes. I així de fàcil et regalarem un record, per si potser demà, en comptes d'escoltar-nos, has d'imaginar-nos com un antic tresor.
5: Missatge de veu, no de text, que tampoc es tracta d'entendre-ho a l'inrevés.
6: Tot, si ho desitges, amb total llibertat i sense condicions, que per compromís ja tenim les obligacions.

T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: El teu jardí ja està llest pel gran despertar de la primavera? A Action, la qualitat i el preu més baix van de bracet. Decora el teu jardí amb tes de colors, eines de jardineria resistents i les millors joguines per a exterior, tot al preu més baix. Descobreix ara tots els productes de jardineria a la teva botiga Action i a l'app. Action, petits preus, grans somriures.
1: Action Figueres. El Carrefour de Vilatenim.

0: Festa della Bellezza a Vila Sacra. Sensacional!
1: Ens complau convidar-vos a la 38a edició Festa d'Homenatge a la Bellesa.
2: Diumenge, dia 27 de setembre de 2026, amb el següent programa. A les 12 del migdia, el nostre rector mossèn Manel Masvidal oficiarà la missa solemne amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vilasacrà. En acabar, a la mateixa església, la nostra coral ens oferirà un petit concert.
3: A 2:15 de la tarda, ens concentrarem a la plaça de l'església i tots plegats i acompanyats de capgrossos i grallers, anirem cap al centre cívic on començarà el dinar. En el moment de les postres lliurarem un obsequi a cada persona dels nostres homenatjats.
4: Tot seguit, repartiment de medalles a les persones a qui, per la seva edat, els fem el més sentit dels reconeixements. Acabarem la festa amb una actuació del Mag Fèlix. Esperem que us agradi la proposta i que us apunteu a l'Ajuntament al telèfon 972 50 75 23. Teniu temps fins al dimecres 23 de setembre.
1: Com sempre, hi haurà un tiquet gratuït per a cada persona jubilada, més un per a l'acompanyant. El preu dels tiquets, si us en fan falta més, és de 17 euros, esperant poder saludar personalment tothom aquest dia tan especial.
0: Festa de la Bellesa a Vila Sacra. Sense

0: Més de 350 activitats per tots els gustos ompliran a partir del dia 18 el passeig de Lluís Companys de Barcelona amb la Setmana del Llibre en Català. Aquest any incorpora novetats, Montse Camps.
1: Novetats com oferir un podcast en directe cada dia, com Ràdio Maconda o Què t'ha passat, el nou espai per difondre els oficis del llibre que aquest any es centra en les biblioteques, o el nou col·laborador, la Casa de Creació Digital, que traslladarà la seva programació a la setmana al Dia de la Mercè. Hi haurà 282 editorials a gairebé 100 casetes que ompliran 9.000 metres quadrats que mostren tota la riquesa editorial en català que ha reivindicat el president d'Editors.cat, Oriol Magrinyà.
2: Som en un context, innegablement, d'emergència lingüística. Constantment les notícies que arriben referents a la llengua ens preocupen, a vegades ens indignen, ens angoixen, i en aquest context creiem que la Setmana del Llibre en Català s'erigeix una mica com un cert contrapunt, com una mostra innegable de la fortalesa i la vitalitat del sector editorial en llengua catalana.
1: Amb més de 200 signatures d'autors, la setmana s'inaugurarà dissabte 19 amb una glossa del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Biel Mesquida. La...

0: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
1: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
2: 100% Empordà.
3: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres.

0: motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat us volem proposar fer una caminada pels carrers i camins del municipi de Vila-sacra a càrrec de Josep Maria da Costa. Diumenge 20 de setembre a les 10 del matí. Lloc de concentració, plaça de l'Església. El recorregut és d'aproximadament d'uns 5 quilòmetres. És apte per a totes les edats atès que es tracta d'un camí planer i sense dificultat. Cal apuntar-se prèviament a l'Ajuntament i teniu temps fins al dijous dia 17. 972 50 75 23. El tema d'aquest any, mobilitat per a tothom. T'hi esperem.
1: Desperta. Desperta. Desperta't. Vine. Vine. Vine amb mi. No tinc pressa. Escolta. Escolta'm. Que no em sents. Allà, aquí, arreu. Ahir, ara, sempre.

0: Ràdio Vilasacra és una gentilesa del poble de Vilasacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: La màxima referència a la nostra estació. Freqüència
2: a tothom. Una prova evidentíssima de l'abús dels anglicismes a la xarxa és la fórmula online. Diccionaris online, consulta online. És una autèntica plaga de fa molts anys. Fa tants anys que ara online ja no està de moda. Ara les inscripcions a cursos es fan en línia. En català, una cosa que es fa per internet, en diem en línia. Ui, sí, és llarguíssim. De la mateixa manera, si hem de dir que una cosa es fa offline, diem que es fa fora de línia o sense internet. Més planer, impossible. Apunteu-vos a la moda de no ser tan esnobs i dir les coses amb naturalitat. Enganxa i molt.
3: Sabies que existeix una paraula per designar la fòbia a llegir paraules llargues? Doncs, irònicament, aquesta és una de les paraules més llargues que tenim en català, ja que consta de 33 lletres. Estem parlant de hipopotomonstroesquipedaliofòbia. És la por irracional a la lectura o pronúncia de paraules llargues i complicades. La paraula deriva de hipopoto, que ve a significar cavall de riu. Monstros, que significa monstruós, s'esquipedali, que vol dir llargada, i fòbia, que, com tots sabem, significa por. Etimològicament, és una barreja tan interessant com complicada, que només fa que alimentar la por dels que pateixen d'aquest mal cada cop que l'han de pronunciar.
4: Fas un sopar amb nosaltres?
5: Sí!
4: Seleccionat i mirat de ben a prop.
6: Ràdio Vilasacra.

0: ¡Que llegamos tarde!
1: Pareu bé l'orella.
2: Contestador 972-51-1268.
3: Hola, tiene 16 nuevos mensajes y su buzón de voz está casi lleno. Las personas que le llamen no podrán dejarle un mensaje si no corre alguno que ya no desee guardar. Gracias.
2: WhatsApp 656-1970-62.
4: Tenim trucada. Bon dia.
5: Bon dia. Sí, era per felicitar-los per aquesta missió que s'han dignat fer, i després per la tasca que en general porten, de la seva emissora, recordant coses que un ja tenia mig oblidades o que no ens serveixen altres mitjans informatius i de distracció.
4: O sigui, vostè està content amb l'emissora que estem fent?
5: Molt, molt, molt, molt.
4: Sí, vostè la va seguint habitualment?
5: Principalment els matins.
4: Els matins. I a vostè troba que estem fent una bona tasca?
5: Jo crec que sí. Crec que sí, perquè cap emissora, almenys des de que jo vaig, així estic més a casa, havia sentit tant la ràdio com ara.
4: Mai havia sentit tant la ràdio com ara?
5: Bueno, en temps que no hi havia televisió, sí.
4: Sí.
5: No hi havia més remei.
4: Sí.
5: Molt bé, molt bé, molt bé.
4: És feina de tot l'equip, que tots estem posant el nostre granet de sorra per fer d'aquesta emissora l'emissora de tothom, no? Gràcies per haver trucat i a la seva disposició.
6: Jo, Quim Masferrer, sóc de voltar sense parar. Però quan necessito una pausa, sé molt bé què demanar. Ràdio Vila-sacra. Les coses d'una altra manera.

posem punt final al programa d'avui agraint, com sempre, la magnífica feina que fa el nostre tècnic de so, Jordi Puy. Sense ell, segur que aquest programa no seria possible. Esperem que us hagi agradat tant com a nosaltres. Gràcies per ser-hi, gràcies per escoltar-nos. Gaudiu de la vida i de la música amb accent obert.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

En els conflictes bèl·lics contemporanis, els mitjans de comunicació han estat utilitzats com una arma de guerra psicològica i una eina de propaganda, tant per enardir el propi bàndol com per desmoralitzar el contrari. La Guerra Civil Espanyola, banc de proves en molts àmbits per les guerres posteriors, va ser la primera a utilitzar bastament un nou mitjà, la ràdio. Les ones hertzianes conduïen els missatges creuats de republicans i franquistes. Per bé i per mal, a casa nostra, la ràdio va assolir la majoria d'edat durant la Guerra Civil.

0: En temps de penúria bèl·lica, la ràdio era la millor alternativa a la premsa escrita. No depenia d'existències de paper ni d'una xarxa de distribució. El juliol del 1936, a l'Estat hi havia 67 emissores i 300.000 receptors. Poden semblar pocs, però cal tenir en compte que molts aparells eren instal·lats a llocs públics amb altaveus ben potents. A Catalunya hi havia algunes de les emissores pioneres, com Ràdio Barcelona o Ràdio Associació de Catalunya, que jugarien un paper important amb l'esclat de la guerra. El nombre d'estacions de ràdio creixeria exponencialment els següents anys amb la creació d'emissores de sindicats i partits de tots els signes. El bàndol franquista, a inicis del 38, genera unes 800, la majoria de poca potència, i d'altres tan fonamentals com Ràdio Nacional d'Espanya, fundada el 19 de gener del 37. La diversitat de missatges i de veus es va notar molt més dins del bàndol republicà, sovint marcat per les discrepàncies. La propaganda es filtrava a tota la programació, des de la música als comunicats de guerra o anomenats també partes. Els republicans feien molta literatura i cedien més sovint el micròfon als líders polítics de Dolores Ibarra i la passionària a Lluís Companys, mentre que el bàndol facciós, molt més unificat sota una disciplina militar, s'assenyia una mica més a les dades i a les cròniques del front, amb l'excepció coneguda de les arengues enceses del general Queipo de Llano a Sevilla. També és cert que a mesura que s'apropava la victòria, als franquistes no els calia distorsionar o falsejar tant la realitat. Tot i que se'n conserven pocs enregistraments, l'activitat de la ràdio va ser incessant en aquells anys. Com és habitual, a l'avantguarda ens acompanya el doctor Josep Maria Soler Sabater. Benvingut.
1: Hola, què tal?
0: La ràdio a la Guerra Civil, això, és clar, ho hem vist en moltes pel·lícules i aquesta sensació, però realment, tenint en compte que les ràdios eren, en aquella època, uns trastos, unes andròmines ben grosses, ben complicades, suposo que no devia resultar tan senzill. Al front, per exemple, no se'n devien sentir de ràdios, no, qui portava un aparell enmig de la batalla, no?
1: No, i a més, no solament no se'n sentia, sinó que quan se'n sentia era amb altaveus, però hi ha una cosa que és important. Si recordem el 19 de juliol, quan a Barcelona, a la ciutat de Barcelona, que és l'única ciutat on, de tot l'estat, on l'exèrcit és derrotat als carrers, quan surt, a la resta de llocs, si surt, guanya, sempre. O bé no surt al carrer a fer una rebel·lió militar, com és el cas de València, que espera, i llavors és derrotat, com és el cas de Madrid, que espera, i és derrotat, però on surt, sempre s'imposa, a excepció de la ciutat de Barcelona. Els militars rebels, llavors que s'endien militars facciosos, van a la plaça de Catalunya i no van ocupar la ràdio. Per què no van ocupar la ràdio? Fem la comparació amb el 23F. El primer que fan, què fa el 23F, diguem, el cop facciós que intentava tota la història del tinent coronel Tejero? El primer que fa és ocupar la televisió i la ràdio.
0: Això s'hauria d'explicar algunes coses, eh? De manera com és l'ocupació, disculpa la mini anècdota, però entren al 23F a Parado del Rei i a la tele, diuen, tenen música militar, i clar, els de la tele es queden absolutament sorpresos i troben música militar, em sembla que és prussiana o alemanya, del segle XIX, i li posen. Vull dir que van entrar-hi, però no gaire moderns no van ser.
1: No són moderns perquè, a més, van en contra de l'evolució dels temps, però fixa't, el primer que fan és ocupar la ràdio o la televisió.
0: Sí, en aquest sentit sí que ho són, sí.
1: Mal fet. Sí. Ho fan malament perquè són uns sabastres, no?
0: Exacte,
1: i es demostra amb tot, no? Però, i en aquest cas...
0: Però sí.
1: El juliol del 36 no tenen aquesta consciència. Per què? Perquè la ràdio, doncs el que fa, en el cas de Catalunya, per exemple, hi ha Ràdio Barcelona o Ràdio Associació de Catalunya. Hi ha poblacions que no hi ha ràdio, que en tota la població ningú té una ràdio. Ara, durant el decurs de la guerra, es converteix en un element tan important, perquè la ràdio es converteix en un espai de llibertat, d'informació, de crítica, de contraposició, fins i tot de lluita ideològica, i a vegades d'acció política, que als fets de maig, la ràdio és el que es diu, germans, no us mateu entre vosaltres, que tots som germans, i no la sang dels nostres camarades, etc etc. La ràdio és importantíssima, i la ràdio, durant el curs de la guerra civil, doncs, es vol arribar a les línies pròpies i a les contràries a partir d'un aparell ideològic, perquè és una guerra amb la qual la concepció, els ideals, la passió, la lluita és tan extraordinari que la ràdio es converteix absolutament en un element de primer ordre. I dissortadament teníem pocs estudis sobre això. Ara ja no. ara en tenim alguns i de molt importants.
0: I el que ha fet un d'aquests estudis dels més importants, estem molt contents de tenir-lo aquí, és en Daniel Arassa, periodista, vell amic del programa, amb uns coneixements d'història impressionants, i a més que hem de felicitar perquè recentment ha obtingut el doctorat en Humanitats i Ciències Socials. Benvingut, doctor Arassa, a aquest programa.
2: Moltíssimes gràcies, això sí, un és igual abans que després, des del punt de vista de
0: però ara t'haurem de parlar de vostè, perquè esclar, això després del doctorat és una cosa prou important.
2: Els meus fills no em fan ni cas, per tant.
0: Això és la part important. Molt bé, el doctor Arassa, en Daniel Arassa, ha escrit, entre molts altres llibres, avui ens ocupa aquest, La batalla de Sondes en la Guerra Civil Espanyola, editorial Gregal, on precisament comenta aquesta qüestió. Tan important va ser la ràdio? Perquè, esclar, la ràdio hem vist a les pel·lícules de la Guerra Civil Espanyola, em refereixo, de la Segona Guerra Mundial, on veiem els resistents francesos que escolten les crides dels anglesos, aquelles amb clau codificat, els alemanys perseguint amb triangulació per descobrir... A la Guerra Civil no tenim pas aquesta imatge.
2: Home, no arriba al nivell de sofisticació que va arribar a la Segona Guerra Mundial. Dim la informació. Propaganda, perquè la informació es converteix absolutament en propaganda a totes les guerres, i una guerra civil i tan ideològica com aquesta encara més, ja té molta importància això. Ara bé, la propaganda que hi ha aquí bàsicament és una propaganda molt directa, no és tan sofisticada ni molt menys com la de la Segona Guerra Mundial. Ara bé, alguns llocs seria utilitzada, i sobretot el bàndol nacional, perquè el bàndol nacional en conjunt la ràdio la utilitza millor en el seu conjunt. No dic cada programa, perquè això és diferent, però globalment va treure molt rendiment, els altres van treure molt poc. Però, per exemple, Madrid. Madrid va ser una ciutat semi-assetjada durant quasi tota la guerra.
1: Sí, sí.
2: Tenia només la carretera de València, diguem-hi, que la unia amb la resta del territori republicà. I dins hi havia una certa quinta columna. A part dels molts que van matar Paracuellos, etc., al principi de la guerra, seguia havent molta gent que era partidària del bando franquista. Llavors, van enviar des de territori del bando nacional, enviant consignes i des de cara a aquesta gent exagerant o exacerbant resistència o com a mínim que donguessin informació als altres, perquè un aspecte molt important de la ràdio va ser no només qui escoltava la ràdio, que n'hi ha molts, sinó que això després es comentava molt, i això convertia en rumor, i el rumor anava creixent, i per tant resultava que un que havia sentit la ràdio a un li arribava el tercer o quart que havia passat per altres, i resulta que la informació que arriba, informació deformada, al millor era molt més gran de lo que s'havia dit en principi a la ràdio, que ja era deformada. Per tant, tot això feia que corria moltíssim i va influir moltíssim en la forma de pensar de la gent. Deia abans, el front normalment no accepta que de tant en tant connectaven els altaveus, connectaven també ràdios, però al front els soldats no tenien aparells, ni, a part que, com deies abans, eren uns mamotretos enormes.
0: Sí, sí, era impossible.
1: Que a part que no tenia ningú. Hi ha aquelles fotos històriques del comissariat de propaganda que es veuen aquells altaveus molt grans, però clar, en lloc determinat.
0: La corrent no arribava...
2: No arribava, però arribava per línia indirecta, potser dies després. A la rereguàrdia la gent sí que ho sentia, molt clandestinament. Per exemple, el cas de Barcelona, de Catalunya, que sentien, jo he conegut molta gent, tothom l'haurà conegut, gent gran, que el sentien o Ràdio Nacional d'Espanya o Ràdio Veritat, Ràdio Verdat, que és l'única ràdio que parlava també en català. La sentien. I, o aquell Podellano. I després ho comentaven.
1: Ràdio Sevilla, això.
2: Ràdio Sevilla, en aquest cas. I llavors ho comentaven. I aquest comentava, i l'altre comentava, l'altre comentava. Per tant, això anava corrent com un atac a d'oli. I tenia una influència, primer a la rereguarda, però al fi ja també arribava el soldat, perquè venia de permís, perquè ho comentava un altre, perquè un havia anat i arribava, no tothom, però els seus amics els ho deia, i per tant això al final se sabia.
0: Anem a veure quin era el panorama abans de començar la guerra. Com estaven les emissores de ràdio al juny del 36, diguéssim?
2: Hi havia 67 emissores de ràdio a Espanya, però hi havia una cadena important, Unión Radio, l'única important del país, Unió Ràdio, i a nivell de Catalunya, molt més petita, Ràdio Associació de Catalunya, perquè hi ha Ràdio Barcelona, que era encara inclús més important que Ràdio Associació, i ja depenia, o sigui, formava part de la xarxa d'Unió Ràdio. Fins i tot, quan va sortir Ràdio Associació de Catalunya, tant en tant atacaven l'altre dient vosaltres sou uns, com podríem dir, uns seguidors de Madrid, en el sentit de que parlen que allà i es van veure obligats a Ràdio Barcelona a fer alguns programes en català, per exemple, no? Però de fet, la xarxa important era Unión Radio.
0: De fet, Unión Radio, si no vaig errat, amb els anys es convertiria, amb el franquisme ja, a la SER.
2: La SER l'any 40.
0: La Sociedad Española de Radiodifusión.
2: Quasi immediatament després, perquè tenia... És que totes les emissors importants, Ràdio Madrid, Ràdio Barcelona, Ràdio Bilbao, Ràdio Sevilla, Ràdio València, totes eren d'Unión Radio.
1: Sí, tant... i a més, just esclata la guerra, hi ha un fet que és molt important, que és aquella famosa remissió d'un aparell Telefunken que ve d'Alemanya i que estava a la frontera, i en lloc d'anar qui l'havia demanat, que l'havia demanat l'Espanya republicana, se'n va anar cap a l'Espanya franquista, i això va ser fonamental per a la gran extensió de les ràdios franquistes.
2: Sí, sí, perquè diguem, aquest panorama és que

0: Barcelona, València, Bilbao com a principals ciutats queden al bàndol republicà, també allí hi ha les emissores més importants. Per tant, el predomini republicà amb ràdio en les primeres setmanes és total, encara que l'emissora és en 3 vegades més, en la pràctica eren 10 o 15 cops més d'importància, i no ho van saber aprofitar prou, perquè mentre els altres tenien una línia sempre més o menys la mateixa, estava clar que no es criticava a ningú del propi bàndol, estava clar de que una mica més endavant s'exaltaria el caudillo, aquests no, que aquí anaven primer una disbauxa en la mateixa informació. Podia sortir des d'explicar que marxava la columna no sé quina cap al front d'Aragó.
1: I deien on anaven, i clar, l'enemic ho sentia per ràdio.
2: I fantàstic, allò, ja tenia la informació feta.
0: Sí. Burros, no? Explicaven això. Però a més, ho explicaven, per exemple, que havia mort un determinat milicià i que l'havien fent l'enterrament. Però és que explicaven on havia mort, com havia, per tant, donaven pistes sobre batalla. O avisos d'objectes perduts, és igual. Era una completa disbauxa. Mentre que els altres era tot molt més clar, i això va donar-li major efectivitat. Com a més, no només hi havia dispersió, sinó que a més hi havia enfrontament. Tots sabem, anarquistes comunistes, etc, etc, que no en van treure profit. Quan van anar més unificant, com sabem, no només en la ràdio, com en moltes coses, després van anar unificant, potser era tard perquè poguessin treure prou rendiment, no?
2: La gent, just abans del 36, sentia molt la ràdio, perquè ara, clar, tenim la sensació de els mitjans de comunicació en general, ja els diem mitjans de comunicació de masses, no és casualitat, això. Sí, i per tant, sempre estem parlant de milers d'oients, de milers d'espectadors, de milers de lectors. No sé si el 36 això era tan
0: no,
2: fàcil.
0: No, era. Abans Josep Maria ha dit una cosa molt important. A molts pobles no hi havia cap aparell de ràdio. Moltíssima gent, pobles petits, que ni una sola. En fi, inclús els que ja som grans, després de la guerra no en ràdios, però per exemple com en cotxes. Jo sóc d'un poble tocant a Tortosa, que quan jo era petit hi havia 3 o 4 cotxes al poble.
2: I ja està.
0: Ara hi ha 3 o 4 mil, no sé, sí, sí. Més que persones, diem-hi, no? Però per entendre'ns, ràdio era una mica el mateix. Ara bé, les ràdios tenien una certa influència en sectors més polititzats, els sectors més conscienciats. Per exemple, els sindicats, evidentment els sindicalistes, sí que sentien la ràdio. Els sectors obrers o de grups polítics sí que hi eren. Els bars o restaurants sí que hi havia aparells de ràdio i ho sentia la gent. Els casinos, que els pobles abans, les ciutats hi havia molts casinos, senzills, no com ara diem el casino de la ruleta, però...
1: Sí, sí, els casinos, ateneus, centres socials...
2: O la botifarra, el dominó...
0: Exacte, hi era, tot això hi era. I per tant, sí que ho sentia la gent, perquè era molt novedós per la majoria de gent, això. O sigui, després han vist els canvis tecnològics, que ara no ens sorprèn gairebé res, però en aquell moment, la ràdio, i sobretot a zones, diguem, relativament rurals, era una cosa molt avançada. No
2: ens sorprèn res, però ens fascina igual, sí, la novetat, fascina, l'aparició de les tablets fa relativament pocs anys, pues... va provocar una mena de boom fascinant, que dius, home, no hi ha pas per tant, no és tan diferent d'altres coses que hem vist, però en canvi va fascinar, doncs aquest tipus de coses
0: rural,
2: és ben natural.
0: Com era Espanya als anys 30, Espanya 30, hi havia unes quantes ciutats, Barcelona, Madrid, tal, però era una població substancialment rural, sí. Molt endarrerida, i allò era...
2: On el cine arribava fins i tot molt difícilment a les poblacions, i per tant, saltar de el no-res a la ràdio o la premsa podia arribar un cop a la setmana com a màxim, no?
1: I tot recordem que el Teodoro Garriga, que va ser el gran periodista de Ràdio Associació de Catalunya, sí. No? El que deia, que ell s'havia convertit en un personatge públic, actuava al costat d'en Macià o al costat d'en Companys per la popularitat i el prestigi que li donava treballar a la ràdio. Clar, és que és increïble, sí, sí. No? Això sí. És a dir, ell pujava, perquè com que era l'home de la ràdio era com una cosa sagrada que es posava al costat dels dirigents més importants del país.
0: Miquel del Pau de la Generalitat, sí. Molt sovint, per exemple, sí.
2: Què va passar el 18 i 19 de juliol amb la ràdio? Hem comentat una mica, sí. però en cap lloc els militars facciosos van intentar anar a ocupar la ràdio? O...
0: A Barcelona van programar-ho, però van fer molt malament. Entre altres coses, perquè, com és sapigut, van ocupar diverses parts de Barcelona i van arribar al Passa Catalunya, com a lloc més central. El que era les unitats d'infanteria que havien baixat del quartel del Bruc, van arribar allà. Però que elles no tenien adjudicat ocupar Ràdio Barcelona, que estava a 50 metres, perquè l'Hotel Colom, que és Passeig de Gràcia, l'edifici que va ser del Banc Espanyol de Crèdit després, que ara està...
1: Cantonada Passeig de Gràcia,
0: Passeig de Gràcia.
1: On Plaça Catalunya.
2: On hi ha la companyia que fabrica les tablets, aquestes que dèiem,
0: efectivament, per la botiga. Sí, van arribar i van arribar allí. Allà mateix van ocupar-lo. I tenien a 50 metres, 50, tenien sí, Ràdio Barcelona. Sí. Però, a part que ells eren bastant, també fent bastant malament, però en tot cas aquella unitat no tenia previst ocupar allò, sinó Plaça Catalunya i Telefònica, per exemple.

0: però hi havia una altra que la podem conèixer perquè, recorden els nostres oients, la fotografia tan cèlebre dels Centelles, que es veuen uns guardes d'assalt en uns cavalls morts, etcètera, que s'han disparat.
1: Allò de Caracal de Cent.
2: Diputació amb Lluria.
1: Diputació on hi ha la farmàcia. És on hi ha el cavall, sí.
0: Exacte.
1: Que ara hi ha una entrada de pàrquing que, diguéssim, distorsiona una mica la visió d'aquella foto.
0: Aquell era un que anava una mica pes més amunt que aquelles els que havien d'anar a ocupar Ràdio Barcelona. Però no van poder arribar, pel que sigui, ara s'hauria d'analitzar una altra cosa, sí. Però no van poder arribar. Però aquests els que havien d'ocupar això. I a Madrid, els que es van sollevar, el general Fanjul, també tenien, havien programat, el que passa que, com ha dit molt bé Josep Maria, no van sortir del quartel de la muntanya. Però tenien programat ocupar Ràdio Madrid i alguna altra emissora. I, per tant, això estava pensat, però donem-se en compte d'aquells dos dies, dos, tres dies, entre el 18 i el 20, que són bàsicament les sollevacions, perquè m'ha dit que va ser el 19.
2: Sí, sí.
0: Diumenge 19. Cas de Barcelona. Se suposa el cap de la sollevació és el general Godet, que ha vingut de Mallorca ràpidament, etc. El general Godet cau presoner, el que ara és la capitania general, i el fan anar, el porten, davant del president Companys. I Companys, des del Palau de la Generalitat, des del seu despatx, per la ràdio, li fa ordenar a les tropes que segueixen lluitant que rendeixin.
2: Sí, sí, és allò que diu, la suerte me ha sido adversa. Exacte. Pido a mis seguidores que no sé què. Exacte. Para que no se derrame más sangre. Sí. Això ho fa des del Palau de la Generalitat.
0: Des del despatx d'en Companys ho fa. Situem una altra ciutat, Sevilla. Sevilla, en el moment de la sublevació, hi ha els grups esquerrans, sindicats, partits, de moment fan barricades i fins i tot ocupen mig Sevilla. I comença a donar inclús algun missatge per Ràdio Sevilla. Però poc després, el general Queipo de Llano, que no era el capità general, sinó que era un que es deia Villabrile, el capità general de Sevilla, van, i el detenen, no el van matar, el general cap superior, que es deia general de la divisió, ja no es deia capità general de la divisió, però està l'amo Queipo de Llano. Però Queipo va tindre... Era un home molt intel·ligent, al marge de que era un animal.
2: Però
0: era
2: molt histriònic.
0: Un histriònic, sí. Però era molt intel·ligent. Sí. I va saber utilitzar molt bé dues coses. Una, la Ràdio Sevilla, que a través de la Sevilla cada mitja hora anaven donant el declaració de bàndol d'estat de guerra. Per tant, i segona, en molt pocs soldats amb camions es feien pegant voltes per la ciutat, que semblava que tenia un autèntic exèrcit i tenia, com aquell que diu, quatre soldats. Per tant, es va fer l'amo de Sevilla en bona part utilitzant la ràdio. I anem a l'altre lloc, Madrid, la sollevació, l'endemà del dia 19, qui era potser la persona més abrandada i més capacitat de convocatòria que tenien? Passionària, des de Governació, que era on està la Puerta del Sol, el govern de la Comunitat de Madrid, des d'allà parla Passionària, el no passaran, etc. No? Per tant, només d'aquests dies, tres exemples d'un costat i de l'altre, del que va significar la ràdio en el primer moment. Després, això, en matisos i situacions, seria molt important la resta del temps, perquè tenint en compte una cosa molt important, la ràdio podia ser escoltada als dos bàndols si tenies una emissora amb prou potència, mentre que, per exemple, la premsa estava subjecta, en primer lloc, la distribució. D'un costat només podies arribar al teu bàndol, que a més el millor arribaria en dies de retard. La distribució és difícil, a zones properes al front sobretot, i després que tenies l'escassetat de paper o tenies altres dificultats. La ràdio no.
1: Llençaves i
0: podies arribar a tot arreu. Per tant, va tenir aquesta importància de que és molt decisiva, no dic decisiva pel resultat de la guerra, això és molt difícil de calcular fins a quin grau és, però indiscutiblement va influir.
1: En aquest sentit, la utilització que es fa a partir del 20 de juliol de la ràdio, suposo que també ho transforma tot, perquè ni uns s'acabaven d'imaginar que el cop passaria tal com va passar, ni els altres s'imaginaven que el cop no triomfaria, i per tant, diguéssim, es troben de sobte en una situació incontrolable pels dos costats, almenys en un primer moment. Suposo que la ràdio també pateix tot això.
0: Totalment. D'un costat, la ràdio republicana és incautada per sindicats o partits. Tots sabem, com en altres coses, i de fet desapareix, podem dir, el propietari del que era anterior, sinó que segueix la línia d'una gent nova, que a més normalment no n'entén gaire del que és el mitjà, sinó que entén de propaganda, perquè el món republicà sí que sabia de propaganda, perquè eren gent dels sindicats i partits, i no eren revolucionaris o esquerrans.
1: I era una època molt bona en aquest sentit, ho feia molt bé.
2: Hi ha grans oradors, i també demagogs,
1: sens dubte, no hi entro en altra cosa.
0: Això entenen. L'altre bàndol, aquests sí que no en sabien. El bàndol nacional bàsicament són militars. La sublevació és essencial militar i qui domina el municipi són els militars. I el militar espanyol, a part de que tenien una concepció molt antiquada encara de la guerra, els dos bàndols que van quedar, o sigui, simplement l'exèrcit espanyol era un exèrcit antiquat. Al marge de qualsevol concepció ideològica, simplement no estava a les línies que en aquell moment ja parlava, per exemple, de guerra de moviments, d'estratègies, de forces mecanitzades, entre altres coses, perquè el país, el partit, bueno, el país tampoc no tenia forces mecanitzades,
2: ni economia per fer-ho.
0: Per tant, però en tot cas era antiquat. I el militar tenia cara, en part, concepció africanista, de que havia lluitat allà, que eren les últimes guerres que tenien, i en segon lloc, que a l'enemic se'l derrota al camp de batalla, no se'l derrota per la propaganda. Encara la idea de propaganda no la tenien assumida, potser excepte algun cas particular, potser un, curiosament, que sí que la tenia potser més, va ser el fundador de la Legió, el Millán Estrall. Aquell en sabia una mica més, era un home que era una mica més venedor d'idees en aquest sentit, però la majoria no. I per tant es troben que no saben què fer-ne. I, bueno, fan el que poden, però poc a poc n'aprenen. I tenen uns que es diuen falangistes. Dins del bàndol franquista hi ha diversos sectors monàrquics, hi ha tradicionalistes, hi ha simplement gent de dretes més o menys indeterminades, tipus CEDA, etc. I hi ha els falangistes. I aquests són els que en saben.
1: Clar, hem de pensar que els falangistes veuen d'unes fonts més modernes.
0: Exacte.
1: En aquest sentit, del feixisme italià bàsicament,
0: molt més que d'alemany, i aquests sí que en saben. A més, el primer falangisme és un, bàsicament és un grup d'intel·lectuals en molts passos, un Ridruejo, un Tobar, no són, diguem-hi, com podien ser els tradicionalistes, que és més gent del poble, per dir-ho d'alguna forma. Aquests no, aquests són gent del món intel·lectual,
2: del món funcionari, del món de les idees.
0: Exacte, del món de les idees, i aquests sí que en saben, i a més han vingut això, i per tant són els que capitalitzaran, sí, això.
1: És que a vegades es confon, el reaccionarisme pot ser, un pot ser reaccionari amb idees, però no té per què deixar de ser modern amb ús de la tecnologia o entendre el món contemporani.
2: I ells, els falangistes, ho van fer molt bé, perquè eren molt reaccionaris amb els conceptes, però la forma de presentar-se molt moderna. Això també passa a vegades amb el present.
0: L'estat islàmic, que és, diguem-hi, el retorn a molts segles, i crec que en tecnologia
1: és un exemple molt clar, amb aquells vídeos horribles, però molt ben realitzats, molt ben filmats, que impressiona, aquesta barreja. Doncs això, els falangistes,
0: al seu nivell,
1: òbviament, era una altra època,
0: van fer una mica això també, o sigui,
1: van crear els nazis.
0: Exacte, els nazis, d'un punt de vista tecnològic i de moment van ser extraordinaris. Per tant, al seu nivell, els falangistes van capitalitzar això, i de fet per això podem dir que va haver el que és la propaganda del bàndol franquista. Qui la porta bàsicament són els falangistes, i van fer-ho molt bé. Després van poder portar l'emissora d'Alemanya i van fer Ràdio Nacional d'Espanya, i Ràdio Nacional d'Espanya va ser una bona emissora des del punt de vista tècnic, des del punt de vista de preparació, des del punt de vista d'ironia per criticar el bàndol contrari. Té programes extraordinaris, allò, el miliciano Remigio para la guerra es un prodigio, d'un que es deia Pérez Madrigal, era una ironia de en base a un milicià, el que feia un milicià, enfotent-se de tot el que era
2: republicà. Ridiculitzaven permanentment.
0: De forma regular, els seus comandaments, etc. És un treball, diguem-hi, sectari, però molt ben fet.
1: Clar, a més, és un, en aquest sentit, segueixen una línia també moderna de la Primera Guerra Mundial, amb Zweig i altres, amb obres de literatura en què fan això, agafen soldats, de vegades al propi bàndol, de vegades a l'altre, que són absolutament idiotes i que, amb un to d'humor, de fet, estan criticant a un exèrcit o una manera d'entendre el món. Doncs,
0: és perfecte, és però aplicat a la ràdio. Però aplicat a la ràdio. O sigui, això que dius molt bé, fixa't que la Primera Guerra Mundial la ràdio no té pes. Encara ja estava inventada, perquè és Marconi i tal, des de finals del segle XIX.
1: Sí, però hi havia cap ràdio comercial al món.
0: Fins al 24.
1: Al món,
0: Fins al 23. 24, aquí 23, alguns països, no hi ha. I per això té importància la ràdio a Espanya, perquè el gran conflicte anterior, i per supost molt més gran que l'espanyol, que és la Gran Guerra, que llavors encara no es deia Primera Guerra Mundial, es va dir després, la Gran Guerra, no va tindre pes. Però, efectivament, això que has dit per la literatura, i inclús per la premsa, serveix, però aquí aplicat a la ràdio, que és la immediatesa i l'arribar a la gent, i inclús en aquella gent que no llegeix, i que en aquell moment era molta, perquè recordem que un país com Espanya, el nivell de analfabetisme, o en tot cas d'analfabetisme funcional, de gent que més o menys havia llegit però poca cosa, costa, més, era altíssim, i per tant la ràdio sí que li arribava, no?
1: En d'una guerra no s'admeten matisos, tot és blanc o tot és negre. Per això sovint es va identificar l'Església Catòlica amb la causa franquista. Tot i així, a la Ràdio Republicana van destacar alguns casos de capellans ideològicament afins que desafiaven la idea d'una persecució religiosa generalitzada a la seva zona. Un d'aquests capellans republicans era Leocadio Lobo, molt connectat amb els moviments obrers de Madrid. Aquesta és part de la primera intervenció radiofònica que va fer a l'emissora del Partit Comunista el 20 de setembre de 1936.
3: Confieso y afirmo que antes que nada soy hijo del pueblo, que amo al pueblo con todo mi corazón, que con él y por él estoy dispuesto a dar mi vida. La religión católica que profeso me manda a amarle, porque la religión no es de castas ni de clases. ¿Qué me dicen? ¿Que este pueblo no cree? ¿Que se ha paganizado? ¿Que es chusma, populacho y canalla marxista? No maldigo porque el Evangelio ata mi lengua y me prohíbe maldecir. Pero no, no es canalla, ni populacho, ni es chusma. Católicos de España, militares que habéis empuñado las armas contra el pueblo, clases conservadoras que habéis levantado un muro y abierto un abismo entre el pueblo y vosotros. No tenéis razón. Radio el pueblo español ha sido y será eternamente bueno. ¿Que las masas se rebelan contra un sistema económico absurdo y brutal? Pues sabed que yo estoy a su lado, porque a su lado está la Iglesia desde hace mucho tiempo, aunque nuestros egoísmos hayan olvidado las enseñanzas de los papas. Ellos, los sublevados, grita el pueblo español, no pasarán. Y no pasarán porque no les asiste la razón ni la justicia, porque han amalgamado cosas tan opuestas y antitéticas como Cristo y Mahoma, la violencia y la religión, el fascismo y España. No quiero la guerra, la maldigo y la execro, pero afirmo con plena conciencia que está perdida para los sublevados. Fue injusta en su género y es altamente amoral en su desarrollo.
4: Això és En Guàrdia.
1: Estem aquí a l'Enguàrdia amb en Daniel Arasa i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant del pes de la ràdio durant la Guerra Civil Espanyola. Doctor Arasa, això m'agrada molt dir-ho, eh? Durant la guerra, el paper de la ràdio, com comentàvem, òbviament canvia, hem sentit al principi de la guerra el que passa, però m'imagino que també la feina dins de la ràdio deu canviar. La gent que parla per la ràdio, els tècnics, deuen anar variant, sí. Perquè o els envien al front, o perquè s'hi troben amb problemes, sí. No ho sé com va anar. No,
0: mira, en primer lloc, què passa? Hi ha un increment important de dones a la ràdio, locutores i demés.
1: També el bàndol franquista?
0: No, sobretot el republicà. El franquista destaca sobretot una dona, però la Torres, deia el cognom. Però més la republicà, per exemple, a Catalunya. Causa, en primer lloc, o bé els seus companys han estat mobilitzats i estan a l'exèrcit, uns quants han marxat, recordem que dels gent, també periodistes o d'altra gent, van veure com la persecució, fins al Planes, el Jaume Planes, que era un home clarament de l'àmbit republicà, que va ser assassinat pels anarquistes, alguns sí. Van dir, això és molt perillós aquí, i van marxar fora del país, encara que no anessin amb els franquistes, no?
1: Per tant, no, altres, per exemple, el gran tècnic de Ràdio Barcelona, Sánchez Gironès, que era falangista, marxa també al principi.
0: Poden anar a l'altre costat, hi ha de tot. Llavors hi ha una disminució i una part l'ocupen dones, en primer lloc, no? Després es va regularitzant més també la bàndol republicà, a poc a poc va creant uns organismes de propaganda, govern de Largo Caballero, després de Negrín, i hi ha una major regulació. Fins i tot el bàndol republicà, al moment d'anat, com a cosa elemental, van començar a fer els partes de guerra a la mateixa hora. Diem, home, això és raonable. Doncs al principi no era així. Donava la informació com la donaven, i no com ara que pots dir, vas online, no. Llavors, un desastre. Mentre que els nacionals, des del moment que instauren el parte de guerra, que és el desembre del 36, si no recordes el dia 6, però desembre del 36, a les 10 de la nit, a tota la guerra, i un sol parte.
2: I a la postguerra, fins que va morir ja el Franco.
0: Exacte, i a la postguerra.
1: El parte, sí. Li deien el parte.
2: La gent gran li deia el parte.
0: Sí, el parte. Sí. Doncs això, per això era sagrat, que feia que la gent s'havia acostumat a sentir-ho de totes hores a un bàndol o a l'altre, cosa que els altres no. Després van començar-ho a fer els altres també, no? Però per altra banda, el bàndol, i per la seva banda, el bàndol nacional. Primer, regularitat. Segona, al principi la informació de guerra la dona Radio Castilla, bàsicament que era una ràdio de Burgos, una ràdio petita, però la que, com que el govern primer va, bueno, el govern, la junta del franquisme primer estava a Salamanca, després van a Burgos, Radio Castilla, però després ja ho capitalitza, ho dirigeixen Ràdio Nacional d'Espanya i converteixen
1: ràdio. Es crea aleshores.
0: Es crea el gener del 37, es crea Ràdio Nacional d'Espanya i ràdio, i van fer una cosa també important des de l'òptica propagandística, és centralitzar Ràdio Nacional d'Espanya, lo es todo. Què fa? Que Ràdio Nacional d'Espanya és l'única que dona informació. Les altres han de connectar amb Ràdio Nacional d'Espanya. Però, a més, la major part de diaris del bando franquista reprodueixen les cròniques que es donen per la ràdio. De diaris, eh? De les cròniques. Per tant, és absolutament unívoca la informació que donen, i això es converteix en tot, que li dona un resultat extraordinari des d'un punt de vista de comunicació, perquè no hi ha, diguem, no hi ha matisos, i si es vol, des de l'òptica que pot dir de pluralitat, queda damnificat, però allí la pluralitat no interessava, jo crec que interessava que els missatges arribessin.
2: És el comandament únic i la visió única,
0: la visió única, però,
2: del sector
0: però,
2: franquista.
0: Però és ben donada. O sigui, per exemple, la ràdio tenia un locutor que donava les partes i llegia una part de les cròniques, que era Fernando Fernández de Córdoba, que tot ciutadà recordarà com a mínim el part final de la guerra, allò de cautivo i desarmado.
1: Aquella veu tan...
0: Aquella veu extraordinària, sí. Era un gran actor, un home que no només locutava, sinó que pràcticament podria dir que recitava. I esclar, això li donava una força comunicativa extraordinària. Mm. I per tant,
1: i Barrio, més amb l'època, perquè ara diguéssim,
0: ara no, ara
1: la locució actual no funciona, no, així, no busca aquest tipus ampulós, d'efectes, no?
0: L'únic que sabia la gent al teatre que havien viscut, perquè reproduir de certa forma, teatralitzar la ràdio, era el que els va servir, no?
2: Actuava.
0: Exacte. Mm.
1: I en el bàndol republicà, i especialment a Catalunya, què passava?
0: Ara, a Catalunya teníem dos emissores importants. Ràdio Barcelona.
1: Durant la guerra.
0: Durant la guerra, estic referint-me durant la guerra. Ràdio Barcelona i Ràdio Associació de Catalunya, que a més aquesta tenia algunes emissores petitetes a 4 o 5 llocs més, a Tarragona, a Girona, a Lleida i no sé si recordo si alguna altra. I era l'única en xarxa que hi havia, no? Però, en primer lloc, aquestes emissores sovint donaven informació des del Palau de la Generalitat, des de Governació, si estan funcionant bé. Però Ràdio Barcelona, el 38, para d'emetre. Va caure una bomba allà al costat, però de moment no la va destrossar. Però jo és una cosa que no he entès, perquè a més hi ha un llibre sobre Ràdio Barcelona i la guerra se la salta.
2: Fins no fa massa anys això passava en moltes històries locals,
1: sí,
2: que arribava la guerra no se'n parlava, sí, que portava diferents no se'n parlava.
0: Sí, però hi ha un llibre sobre Ràdio Barcelona del Col·legi de Periodistes, no sé si recorda que hi havia una col·lecció de llibres Ràdio Barcelona,
1: doncs clar, Maria Martí, si no
0: recordo,
1: exacte, malament
0: no recordo, potser sí, i quan jo buscava el període de guerra i no diu res, passada la guerra no diu res, va haver una bomba, però una bomba que no va destrossar, però cert és que va deixar d'emetre, inclús la van mig desmuntar l'emissora, i llavors l'única que quedava realment important era Ràdio Associació de Catalunya, que estava a la Rambla. La Rambla, que a més, el que dèiem abans, posaven de tant en tant altaveus al carrer per anar-se sentint el que deia, no?
1: Perquè recordin Ràdio Espanya, que després ocuparà els locals de la Ràdio Associació, que és bastant amunt de la Rambla.
0: Sí,
1: és relativament entre Porta Ferrissa...
0: Exacte, a 100 metres del Passa Catalunya.
1: Sí,
0: potser no arriba ni a 100 metres.
1: Sí. Ara hi ha un hotel. Jo diria que hi ha un hotel ara.
0: Sí, pujant a mà dreta, efectivament. Això, o sigui, els antics CEPU, dalt de l'antic CEPU. Que ara no sé com es diu, ara no sé com es diu el magatzem.
2: Al costat del Palau Moja.
1: Una mica més amunt. Sí.
0: Efectivament. I aleshores, aquí serà on van arribar, quan van arribar les tropes nacionals el 26 de gener de 1939, va ser allí on van anar els nacionals o els soldats i després els principals responsables a parlar des d'allí.
1: Els locutors eren els mateixos que havien abans de la guerra? Perquè Ràdio Associació, diguéssim, era una emissora abans de la guerra, amb una certa vocació política, o això, òbviament, després de quan arrenca el conflicte, canvia?
0: Sí, no, era vocació política en quant a nacionalisme. En quant a nacionalisme, sí, era, podríem dir, de la línia del govern de la Generalitat, més o menys. O sigui, no necessàriament lligada estrictíssimament al partit. No,
1: no, Esquerra Republicana, no era el cas.
0: Ràdio Associació havia sorgit de la societat civil, dels oients, diguem, no? El que passa que podem dir dels oients,
1: el nom ja ho indica,
0: un nom nacionalista més o menys, però
1: també
0: no lligat.
1: S'ha de recordar una cosa, que és que la ràdio en aquesta època ja no, però arrenca com són clubs de oients, o sigui que la gent s'apunta, es subscriu i llavors té, a canvi té el dret de rebre un receptor que paga cada mes un tant i per sentir només aquella emissora.
0: Sí, sí.
1: El que passa que l'evolució tècnica és molt ràpida i de seguida tothom se n'adona que amb un receptor manipular-lo una mica en pot sentir d'altres i s'acaba això de... Però d'aquí el nom de Ràdio Associació, per exemple, o d'altres.
0: Ja us he explicat molt efectivament. Aleshores, aquesta és del món, diguem-hi, català nacionalista, Què no vol dir ni en aquest cas ni independentista, simplement de les línies que hi havia en aquell moment que podies incloure des d'Estat Català o Esquerra Republicana fins a Acció Catalana Republicana, qualsevol d'aquests. I aquí està, i tens un home com Teodor Garriga, que està allà i que en el primer moment segueixen igual, però al cap, de poc es queden primer sense publicitat. I llavors la gent de publicitat què en fan? Van agafar la gent de publicitat i van donar-li un receptor que escoltes en la ràdio des de casa seva, la ràdio enemiga, i així passes en informació del que deia l'enemic, perquè els van utilitzar per això. I després la ràdio va anar seguint, donant informació d'una manera més o menys habitual. En molts casos, una cosa que va servir molt a ràdio associació sobretot, per avisar de possibles bombardejos. El Josep Maria, que en sap molt dels bombardejos a Catalunya, o a Espanya, hi ha perill de bombardeig, aneu als refugis en tranquil·litat, tanqueu el gas, tot això ho anaven dient. Allò, la Generalitat vella per vosaltres, podeu tornar a casa perquè ja el perill de bombardeig ha passat. Doncs això va servir molt.
2: Són els altaveus que es posaven als llocs i llavors perquè la gent prengués mesures de protecció anant als refugis.
1: Però per tant, ràdio associació devia ser un objectiu militar dels bombardejos, perquè diguéssim, almenys sembla lògic.
2: Era molt difícil, la precisió.
0: No, perdó, però en primer lloc perquè la precisió era desastre, o sigui, desastre, no culpo tècnicament. Primer bombardejant molt la part del port i de més. Després, si recordem el cas d'allà de Gran Via Balmes.
1: Sí, aquest és el cas.
0: Camionadors, del
1: Novetats
0: i tal. Sí. Però no, o sigui, l'aviació d'aquell moment no podia tenir precisió per arribar ni molt menys d'aquí. Tot el Savoia que bombardejaven, els Savoia italians que bombardejaven de 3.000 metres tirant les bombes i caien on caien. O sigui, de fet, la precisió era... No podia ser. Hauria pogut ser d'un comando, però és cosa diferent, però els comandos no els van utilitzar pràcticament la guerra espanyola els nacionals. I això sí que hauria pogut ser motiu de... O la quinta columna, que també hi havia una mica a Barcelona, sí, més petita, o un comando per destruir-lo. Això sí, però no va ser.

0: Una de les primeres víctimes de l'entrada dels nacionals a Barcelona va ser precisament l'única emissora que havia emès sempre en català durant tot el conflicte. El 26 de gener del 1939, els soldats entraven als estudis de Ràdio Associació de Catalunya i interrompien la locutora Rosalía Rovira. El nom de l'emissora acabaria sent Ràdio Espanya de Barcelona. Aquesta és una recreació d'aquell moment que pren en part el testimoni de la revista de Ràdio Nacional.
1: Blood on leaves.
2: A continuació, benvolguts amics oïdors, escoltarem un altre tema musical.
3: Vamos a ver, señorita, aquí quién está al mando.
2: ¿Qué es toda esta cridòria? Oiga, joven, ¿se puede saber qué quieren?
3: Esto es Radio Asociación de Cataluña, ¿no?
2: Es Radio Asociación, sí.
3: Bueno, pues ya no lo es. Desde este momento tomamos el control de la emisora. Se ha acabado esto de hablar en dialecto catalán.
2: Perdone, ¿cómo dice?
3: Sí, señorita, digo que ahora el nombre de la emisora es ese. Aquí Radio Asociación de Cataluña, que usted va a pronunciar. Debe, tiene que añadir, al servicio de España y a las órdenes de su caudillo.
2: Pero eso es...
3: Déjeme a mí el micrófono. Todos conmigo, compañeros. ¡Arriba España! ¡Viva Franco! Y hoy mismo vendrá Antonio Tobar de Radio Nacional de España para asegurarse que aquí solo suena el himno nacional, el Cara al Sol, el Oriamendi y el himno de la Legión. A las 7 de la tarde hablará por esta emisora el general Juan Bautista Sánchez, jefe de la 5ª División de Navarra.
2: Mare meva, que Déu ens agafi confessats.
3: ¿Cómo dice?
2: Nada, nada, cosas mías.
4: En Guàrdia, amb Enric Calpena. Directe a la història. Directe a tu.
0: Daniel Arasa, fa una mica de por tot això que acabem de sentir. Suposo que devia ser habitual això d'arribar i vinga i a l'Oriament i tota la què devia impressionar moltíssim.
5: Bueno, situem-ho a l'època, sí. Això era global i ser molt honestos, si hagués sigut a l'inrevés que haguessin ocupat seria el mateix, de l'altre bàndol que haguessin ocupat.
6: Hi ha la situació del cansament de guerra i després de que la gent, això significava el final de la guerra, sí. Hi ha gent que això ho va veure, és un moment inicial de violència, però després es tranquil·litzarà. Sempre tenim el testimoni del que va ser el director, un home clau de la transformació de l'avantguàrdia en un diari modern, que és l'Ibáñez Escofet. L'Ibáñez Escofet, quan arriben les tropes franquistes, és un xicot jove, i ens ho havia explicat un munt de vegades. Arriba allí, ell era republicà i era catalanista. Sí, ell arriba a la ciutat de Barcelona, ell és un xicot, i aleshores surt, i com si la gent aixeca el braç com, en fi, perquè pensa acabar la guerra.
5: Exacte.
6: Al cap d'una setmana està detingut.
5: Sí.
6: A la presó, sí. Perquè ell diu, nosaltres pensàvem que s'acabaria la guerra i seria com les guerres carlines, no pensàvem que hi hauria aquesta barbària continuada de violència i durant 40 anys una dictadura amb aquestes característiques. Això la gent no s'ho pensava.
5: Efectivament, inclús gent de molt republicana o de partits republicans, no només republicana, que pensaven, per fi s'ha acabat aquesta situació tremenda, no? Doncs això van arribar allà i efectivament fa una mica de por, però és que si hem molt objectius, si els que haguessin ocupat haguessin sigut republicans a una ciutat dels altres, hagués sigut poc més o menys similar, l'únic que canviant les coses, no? Però això la gent s'hi va acostumar, i aquí a Barcelona després van ser de les vegades que van intervenir militars, perquè els militars parlaven molt poc per la ràdio, però un cop van entrar les tropes a Barcelona, un símbol extraordinari, després de Madrid, era el més important símbol del que representava això. Va parlar el general Solchaga, dels dos caps dels dos cossos d'exèrcit que van entrar aquí, el Solchaga, que venien des del Tibidabo, diem-hi, sí. i el Yagüe, que venien des de Tarragona, per entendre's, que van entrar a Barcelona. Els dos van parlar després per la ràdio, i va parlar Dionisio Ridruejo, etcètera, però van ressaltar una cosa. Catalunya, Barcelona ja és Espanya. Una mica, no només l'aspecte, diem-hi, més global polític, sinó una mica la idea de que, d'aquest sentit, potser separatista que deien i tal, allò s'acabava, no? Això ho van ressaltar-ho. I la gent en general, una mica com el que diu Josep Maria, la major part de gent, uns en por, uns altres, dient sobretot, alleugerats, això s'ha acabat, pensaven que passés el que va passar.
6: I hem de tenir en compte que tothom que tenia por, i ben justificada, com després va demostrar la repressió, se n'havia anat, els que tenien més por. Hi ha gent que no tenia por i després es van adonar que s'havien equivocat de no tenir por.
0: Sí,
6: però
0: sí.
6: Els que tenien por se n'havien anat. Vull dir que la gent que es va quedar aquí eren gent que deien, bueno, escolta, que el que de vulgui, però s'acaba la guerra.
5: Jo no he matat a ningú, no he perseguit a ningú.
0: Sí, per tant, no he d'esperar que em facin res especial. No?
5: Sí, sí.
0: Amb respecte a la ràdio, quin panorama va quedar a Espanya, diguéssim, just després de la guerra? Es va intentar reproduir el sistema que havia tingut el bàndol franquista durant la guerra en la postguerra o es va transformar?
5: No, en part hi ha un aspecte primer. Ja durant la guerra, però la privatització, les propietaris de les emissores tornen a ser propietaris. Amb una característica que va tindre tant la ràdio com la premsa, més la premsa que la ràdio en tot cas, però que és que des de eren perfectament dirigides, en primer lloc, cap emissora pot fer informació. La informació és la de Ràdio Nacional d'Espanya. Per tant, a cada emissió, cada bolletí, després dels bolletins, cada del, han de connectar amb Ràdio Nacional d'Espanya, que és l'única, que a més començava en aquell tiririt de la militar i que s'havia d'acabar o amb l'Oria Mendi, o amb la Cant de la Legió, etc.
6: O l'Himne Nacional.
0: Això és una cosa que sorprèn, però fins a l'any 76 no hi ha serveis informatius a cap ràdio que no sigui Ràdio Nacional d'Espanya.
5: Efectivament.
0: La cosa es diu molt aviat, això.
6: Era una dictadura, clar, és que la gent ha d'entendre que
5: Controlar la informació. Els directors, evidentment, eren nomenats pel règim, o pel governador civil, qui fos, el representant del règim. Tenien en compte altra cosa, una purga, com altres van de funcionaris.
6: Una depuració extraordinària.
5: Exacte. A tot aquell que podia ser considerat no addicto al règim o no afecto al règim que deien, era fet fora.
0: Com a mínim bandejat.
5: Exacte.
0: Com a mínim.
5: Exacte. Alguns casos podien anar a la presó, altres no anaven a la presó, però el lloc de treball se'ls havia acabat. Per tant, tot això és un canvi molt important d'estructura. La cadena privada es converteix en la ràdio, en la SER, després, bueno, SER, Societat Espanyola de Radiodifusió. Després van sortir altres, però ja són pràcticament els anys 60 quan comença a sortir.
6: Home, que és la cadena Rato i tot això, no? Exacte. De la família Rato.
5: Exacte, ah. Exacte. I això, una emissora com Ràdio Nacional de Catalunya es convertirà primer en Ràdio Nacional de Catalunya, després Ràdio Espanya de Barcelona, o Ràdio Espanya, després Cadena Popular, etc. No?
0: Per tant, amb la SER hi ha un tema que em sembla que és significatiu. La SER, quan es crea Unión Radio, Unión Radio està potenciada per el general Primo de Rivera i pel seu entorn,
5: Urgoiti,
0: i de fet el nom d'Unión Radio no és casualitat, perquè ell també parla del Partit Unión Nacional.
5: Exacte, exacte.
0: Que
5: molt,
0: no és,
5: bé,
0: no és casualitat.
6: Sí.
0: Quan canvia i es transforma l'any 40 en Societat Espanyola de Radiodifusió, és precisament amb un intent, o de Franco, o dels seus sectors més afins, de no ressuscitar per res del món la possibilitat de cap mena de partit que no sigui la Falange Espanyola Tradicionalista de les Jones. I per tant, el nom d'Unión Radio els hi molesta, perquè recorda el Partit Unionista de el Primo de Rivera, i el canvien per Societat Espanyola de Radiodifusió.
5: Li agraeixo perquè això no ho sabia, aquest canvi. El motiu de, diguem-hi, una certa motivació d'aquest canvi, no? Però,
0: sí, de fons és això.
5: Però en benefici de la SER, en aquest cas, puc dir que cap als anys 60, la SER va intentar a mitja manera fer la seva informació.
0: No, es va transformar, com va passar en molts altres sectors de la societat espanyola.
6: Han passat 20 anys,
5: Exacte.
6: Això que ningú se n'oblida.
5: Més de 20. Sí, sí. Però van fer una cosa que, per exemple, no podien fer una informació. Però, per exemple, jo recordo un Joan Armengol, una persona que tots coneixeran aquí a Catalunya, que feia una cosa, que és, venia un ministre. Qual és, encara que digui, qual és l'alcance de sol·licita?
0: Motiu i alcance de sol·licita, la frase tradicional.
5: Només aquell explicava una mica què és el que ara va fer. I, per tant, d'alguna forma feien informació, malgrat que ells ho podien fer-ne de forma directa. Per tant, és una forma, si es vol, molt pedestre.
0: No, però
5: que és una forma
0: la feina de Ràdio Barcelona a partir dels anys 60 és molt respectable.
5: Exacte,
0: molt
5: intent. Per altra banda, la ràdio va tindre un pes molt important des de punt d'entreteniment. Entreteniment és molt important. Des del teatre llegit, des de les
0: serials... I això, immediatament després de prendre la ràdio, va començar l'any 39 i ja comença l'entreteniment.
5: Abans de la guerra ja hi era bastant, això. Però després es reprodueix. És més, ja a la part, segona part de la guerra, o no la segona, des dels mitjans 38 cap al final, quan hi ha els nacionals, està clar que guanyen, és a dir, no necessiten, com has dit molt bé abans, ja no necessitaven mentir gaire, perquè dir que estem guanyant, no, si estem guanyant, de debò, no cal mentir gaire. I per altra banda, podien relaxar-se en el sentit de no tindre tan tensa la informació, sinó que podien fer més això, teatre llegit, podien fer, donar informació, perquè ja entraven en un període que preparaven la pau a la seva manera. Però recordem que ja durant la guerra comencen a fer les primeres lleis, que seran el fuero del trabajo, la llei de premsa, etc., que van creant l'estructura del nou estat. Sí. O sigui, mentre els altres se'ls desfeia el seu estat, ells ja el van creant una nova estructura.
6: No, ells el que passen, i això el Serrano Sunyer privadament i particularment m'ho havia comentat, no? Ells passaven d'un estat campamental, vol dir militar, a un estat totalitari.
5: Exacte.
6: I ell deia, en ambos casos fracassamos. Perquè després es queda amb una dictadura, però la idea és aquesta, i llavors per això totes aquestes lleis. El que sí que et van posar una voluntat d'odi absolut era en referència a la llengua catalana. Això va ser
5: els primers
6: cosa...
5: temps era molt, sí. Això era molt referenciat. En aquest sentit, jo faria, perdó, tornar una mica enrere, aquesta Ràdio Veritat, l'única emissora franquista o profranquista que parla en català, perquè la finançava Cambó, i sobretot, i un segon aspecte, perquè s'emetia des d'Itàlia, fent veure que l'emetien des de Salamanca, però emetien des d'Itàlia.
6: Però no van, no van permetre ni aquesta concessió. Just acaba la guerra, s'ha acabat.
5: Quan ja tornen aquí, ja no. En aquell moment, la llengua catalana, evidentment, els primers anys, fora del tot, no? I, efectivament, aquesta, diguem-hi, va poder fer-se en català perquè es feia des d'Itàlia, perquè si s'hagués fet des de Salamanca, òbviament no hagués pogut utilitzar-se.
0: Molt bé, em sembla que no ens queda més temps, i això que el tema, i a més parlant de ràdio amb una ràdio, això sempre fa molta patxoca.
6: I les serials i tot el concepte. Exacte. Ideològic, la dona sempre subsumida en una situació d'ignorància.
0: En aquest sentit, l'Arxiu Nacional de Catalunya té la gran sort de disposar de l'anomenat Arximac, que era l'arxiu de Ràdio Barcelona històric, i que està bàsicament en discos de pedra, i que es troba unes joies de l'època que, per desgràcia, no tantes com un voldria trobar-ne, perquè...
5: No, a l'època posterior encara, perquè tenim allò, des de l'Ama Rosa,
0: sí.
5: Es conserva bastant. El que no es conserva és l'època de guerra.
0: Clar.
5: Això sí que no es conserva, no? Es conserva molt poc.
0: Daniel Arasa, moltíssimes gràcies per haver tornat aquí a l'Enguàrdia, moltes felicitats pel doctorat i moltes felicitats un cop més per un d'aquests tants llibres que ha escrit el Daniel Arasa, en aquest cas La batalla de les ondes en la guerra civil espanyola, d'Editorial Gregal. Moltíssimes gràcies.
5: Moltíssimes gràcies a vostès.
0: Josep Maria Soler i Sabater, escolta'm, fantàstic. I tu com a historiador, que has tocat a la guerra civil, això de també treballar a la ràdio, suposo que deu tenir un punt de patxoca especial, no?
6: Sí, el que passa que tens, com ara de molt bé el Daniel Arasa, no? Tens unes certes frustracions perquè dius, vull trobar aquesta veu, i si no la trobes...
0: Això és La Ràdio i L'Enguàrdia.

Direcció i realització, Enric Calpena. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Razkin. Tècnic, Manel Bernat. Amb les veus de Joan Anton Ramoneda, Jaume Cardús i Miquel Quaranta.

0: Bona nit.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Amb la lluna plena és quan les aus nocturnes troben la seva plenitud.
3: El bon entenedor, Ràdio Vila-sacra.
4: Potser aquest no és el lloc indicat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Una tripulació amb astronautes catalanes participarà en la primera missió de dones científiques a l'Àrtic prevista per l'estiu del 2027. Es tracta de la tercera edició del programa de l'associació Hipàtia. Laura Hurtado.
2: Després de dues edicions al desert de Utah, les tripulants simularan durant dues setmanes una exploració marciana a l'arxipèlag àrtic canadenc. Esther Blay, comandant de la missió.
3: Una missió anàloga, bàsicament, és simular al màxim possible el que seria una missió espacial. En el nostre cas, una missió al planeta vermell, al planeta mar, en tots els seus àmbits, des de l'aïllament, fins a la comunicació, fins a l'alimentació o l'ús d'aigua.
2: La tripulació d'Hipàtia combinarà observacions de camp amb dades de radar per satèl·lit per estudiar el desglàs estacional i els moviments del terreny, així com l'envelliment celular.
4: Ai! Dentispray.
5: Denti què?
4: Dentispray.
6: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
7: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Benvinguts una setmana més a Pagesos de Ciutat, un programa verd i natural on les hortalisses són protagonistes gràcies a la vostra afició per la horticultura urbana. Un dia més collirem totes aquestes experiències durant una hora de ràdio on podeu dir-hi la vostra a través dels perfils del programa a les xarxes socials o escrivint-nos a pagesosdeciutat@gmail.com. Som l'Ester Casanovas, el Carles Valdellou i el Xavi Nusa, que des del control tècnic ja està preparat per repassar la feina que tenim per endavant.

El de la Iolanda és un testimoni ideal per tots aquells que només disposen d'unes quantes jardineres a la finestra o un balcó molt estret, perquè ens ha donat unes quantes pistes sobre les hortalisses que podem cultivar en espais petits. En aquests casos, el més interessant sol ser inclinar-se per hortalisses de cicle curt i ràpid, que ens permeti fer collites molt continuades i optimitzar al màxim l'espai. Ella explica que hi havien plantat enciams, rúcula, espinacs, i que els havia donat bons resultats. Si rumieu, veureu que totes elles són hortalisses de fulla, i és que aquesta família són les que s'adapten millor a petits espais perquè no necessiten disposar de grans volums per créixer bé. En general, són també les que s'adapten millor a balcons amb poques hores de sol. Per aprofitar l'espai al màxim, el més recomanable sol ser no plantar-ho tot a la vegada, sinó d'una manera continuada. Així tindrem sempre hortalisses en creixement, que encara no podrem consumir, però que estaran llestes quan les més avançades inicien la seva floració, moment en què el més pràctic és arrencar-les i substituir-les per unes de noves. Podem complementar aquests cultius amb els d'algunes hortalisses d'arrel, com ara els raves o les pastanagues. Una de les consultes més habituals dels que s'inicien en l'hort urbà és què passa si el contenidor que estem utilitzant té poca fundària. Ho pregunten pensant en les pastanagues que veiem a les botigues, que són llargues i gruixudes. Doncs bé, si plantem aquestes varietats llargues, el que passarà és que si la pastanaga creix tant com per arribar al fons del contenidor, continuarà el seu creixement cap al costat, pel que el resultat serà una bona collita de pastanagues en forma de L, que a part d'una forma estranya estaran més que bones. Recordeu, però, que podem evitar-ho buscant llavors de varietats més curtes i que fins i tot n'hi ha que són rodonetes, més semblants a la forma que trobem normal en els raves. Menció especial al comentari del que ells mateixos intenten fer-se els seus propis productes fitosanitaris, ja que aquesta setmana hem rebut un correu d'un oient preguntant per l'extracte d'all. El primer és informar que en el mercat podem trobar diferents tipus de fitosanitaris. Alguns són preventius, és a dir, serveixen per evitar que una plaga s'instal·li a les nostres hortalisses. D'altres serveixen per controlar i eliminar la plaga si ha arribat al nostre hortet. L'extracte d'all és un repel·lent i es recomana perquè resulta molt efectiu contra el pugó. Hi ha qui, a més, hi afegeix una mica de bitxo picant per fer-lo encara menys atractiu. Però no oblideu que és un repel·lent, no serveix

0: per matar. Només si el barregem amb alguna altra cosa, com pot ser el sabó potàssic, aconseguirem eliminar i protegir. Una recepta ràpida per elaborar-lo seria la següent. Com a repel·lent, 7 grams i mig d'all que aixafarem amb l'ajuda d'un morter. Ho afegirem a un litre d'aigua per tal d'aplicar-ho sobre les plantes o al terra sense diluir. Recordeu colar-ho abans per evitar que s'obstrueixi el nostre vaporitzador. Com a insecticida faríem 15 grams d'all picat, ben aixafats amb el morter, que afegirem a un litre d'aigua i 10 grams de sabó potàssic. L'aplicació també podem fer-la sobre les plantes i el substrat. El sabó potàssic és efectiu contra la majoria de plagues que poden aparèixer a l'hort, ja que resseca la clofa d'aquests insectes, el que s'anomena exoesquelet, fins a matar-los. Si afegim l'all, ajudarem a que la seva forta olor expulsi d'altres que puguin arribar. Si aquesta olor resulta ofensiva, no patiu perquè no afectarà el gust de les vostres hortalisses, ja que es degrada fàcilment. No oblideu, però, que l'efecte d'aquests preparats ecològics i casolans és de curta durada, pel que si necessitem utilitzar-los haurem de repetir l'aplicació amb una certa regularitat, que pot anar dels 3 dies, amb el repel·lent, fins als 10 o 15 en el cas de l'insecticida. Recordeu que es degraden fàcilment, pel que us recomanem aplicar-los en hores de poca insolació solar.
1: Esther Casanovas i Carles Valdellou són pagesos de ciutat.
2: Tradicionalment, Catalunya sempre ha estat un país dedicat a l'agricultura i durant molts anys fins i tot ha representat una part important del suport econòmic. Tot i que ja no és així, la investigació i la creació de noves tècniques agrícoles han provocat una revolució en el sector fins al punt de que la ciència agrària té un dels nivells de competitivitat i creixement més desenvolupats d'Europa. Un dels organismes que s'encarrega d'aquesta funció és l'Institut de Recerca i Tecnologia Alimentària del Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya. I el senyor Robert Sabé és coordinador del programa d'horticultura ambiental. Senyor Sabé, benvingut a Pagesos de Ciutat i gràcies per acompanyar-nos.
3: Hola, bona nit, gràcies a vosaltres per haver-nos convidat, de veritat.
2: Vostès, podríem dir, d'alguna manera, són el vincle entre l'agricultura tradicional i potser l'evolució. Com és aquesta convivència?
3: És un bon repte. La missió de l'IRTA, la missió del Departament d'Agricultura, és incrementar la productivitat i en aquest sentit podríem dir el sentit de la qualitat del producte final del sector agroalimentari, tant ramaderia com pesca com agricultura. Per tant, podríem dir, ens hem de basar, sens dubte, en la tradició, en el que hi havia, en el que estava més ben adaptat a les nostres condicions, però tractant d'adaptar-ho a un mercat nou, que moltes vegades va molt més enllà de les nostres fronteres i va molt més enllà, podríem dir, dels gustos tradicionals. Hem de pensar que, com ha sortit aquests darrers dies, Espanya ha rebut 43 milions de turistes i això vol dir unes possibilitats d'oferir alimentació molt diferent del que podria ser tradicional per nosaltres. Podem dir que nosaltres el nostre repte és de futur. Hem de pensar que el que ha dit la FAO que l'any 2050 hi haurà un repte important en quant a l'alimentació a nivell mundial, però si tot hem de tractar de mantenir algunes tradicions de funcionament que permetin que les nostres varietats i els nostres productes puguin ser seguint sent competitius.
2: El sector agrícola sobreviu amb la mateixa salut que avança la investigació científica envers les tècniques agràries?
3: El sector agrícola és un dels sectors que ha lograt aguantar aquesta greu i profunda crisi que estem patint des de l'any 2008. És dintre del que seria Catalunya i el que seria Espanya, és dels sectors que, ja dic, està mantenint el seu nivell de rendibilitat i està mantenint una cosa molt important, que és l'ocupació de persones. Com va la recerca respecte al sector agrícola? Amb alguns punts molt, molt més endavant i amb altres punts podrien dir que s'ha quedat estabilitzada, perquè són coses que ja podrien dir estan com, no diré superades, però sí que estan integrades dins el que seria dintre del coneixement del pagès. Un tema que, sens dubte, sortirà amb aquests programes o que deu sortir és tot el tema de la millora genètica del material vegetal. No defensaré una cosa ni en rebutjaré una altra, però podríem dir que és on s'estan fent més esforços, no tan sols amb el que serien les noves varietats, sinó en aconseguir que les varietats tradicionals tinguin factors, podríem dir, de qualitat alimentícia superior al que podia tindre abans.
2: El gran obstacle de la gent que es dedica a la investigació, a la recerca relacionada amb el món de l'agricultura i dels aliments, és precisament aquesta mala fama, aquesta mala premsa que de vegades tenen determinats sectors?
3: Els sectors vol dir com innovadors, com els dels sectors dels transgènics o els sectors, podríem dir, dels fitosanitaris. Jo penso que aviam, això ens està passant una mica en tot. És una mica la llei del pèndol. Sincerament pensem que la producció agrícola que a països com Estats Units o a països, podríem dir, més anglosaxons, ja als anys 70 del segle passat es tenia molt present i molt clar el concepte d'agroecologia i, per tant, uns conceptes en què, podríem dir, es tenia que tractar de veure la cosa d'una manera molt més integral. Aquí podrien dir-nos arribar molt més tard el concepte. Possiblement també per limitacions, com poden ser, podrien dir, les climàtiques, en què podrien dir tenim que tractar d'aconseguir molt més quasi del que podem. Això, per la llei del pèndol, sens dubte, afortunadament, està tirant enrere. I podríem dir tot el tema de tractaments fitosanitaris, ja saben que per normativa l'any que ve estarà molt més restringit. Tot el tema, podríem dir, de l'ús de l'aigua, cada vegada podríem dir hi ha més cura i més seny en quant a la manera d'aplicació. Tot el tema d'aplicació de purins cada vegada està sent més controlat. I tot el tema de varietats, podríem dir que potser no oferten res, sinó podríem dir poden arribar a malmetre inclús biodiversitat genètica, podríem dir està sent molt més controlat.
2: Coincidirà amb mi que la millor manera de trencar precisament aquests mals pensaments o aquesta mala fama és explicant exactament què fan aquests investigadors que treballen per la recerca precisament del món agrícola. Expliqui'm què és l'IRTA.
3: L'IRTA és una empresa pública, eh? Per tant, és un col·lectiu de persones que treballen en una empresa, amb un conveni col·lectiu normal i corrent, o sigui, no són funcionaris, són membres d'una empresa que està escrita al Departament d'Agricultura de la Generalitat. Som unes 800 persones, dels quals unes quasi 200 són investigadors i la resta és personal de suport, personal molt important, podríem dir, perquè l'estructura de treball, com podem comprendre, no tan sols és el laboratori davant d'un ordinador, sinó realment treballant en el món del camp, més tot el personal que ajuda a aconseguir una cosa que sembla, però és molt important, com són els recursos econòmics, i més en un moment tan migrat com el d'ara, que estem distribuïts en 24 localitats dintre de Catalunya, que hi ha un número important de centres de recerca. El darrer, per exemple, es va inaugurar ahir, que es diu Fruit Center, i té una mentalitat molt clarament focalitzada vers la producció de fruita a la part de Lleida, està ubicat a Lleida, i sobretot podria dir el que seria totes les tècniques de conservació i de millora d'aquesta conservació perquè el producte pugui arribar molt millor al productor. I el que l'IRTA té és una clara mentalitat, podríem dir, no tan sols d'ajudar el pagès, que sens dubte és el primer que podríem dir se l'ha d'ajudar, sinó ajudar el que seria tota la cadena de valor del producte. O sigui, el que ara s'ha posat de moda, podríem dir, parlar tant en Europa amb els projectes, del camp, o sigui, fins a la forquilla, de la forca fins a la forquilla. Aquest és el nostre interès. Interès que podríem dir degut a que, per una part, és el que estem parlant, les limitacions alimentàries cada vegada seran més fortes, i per una altra part, la nostra projecció, podríem dir, dintre d'un món global, ens fa que no tinguem que pensar només en Catalunya, sinó que tinguem que pensar més enllà de Catalunya. I en aquests moments la gent de l'IRTA està treballant en els països de Sud-amèrica, està treballant, podríem dir, als Estats Units, està treballant en temes, podríem dir, molt diversos, amb àmbits molt diferents, perquè podríem dir que al final el que es vol és, podríem dir, incrementar i millorar la productivitat.
0: Ens podria posar alguns exemples concrets d'aquesta recerca que fan?
3: Faré una mica el que es veu en el camp, i així es podré parlar de molts companys. Vull dir, podríem començar amb el tema dels terres, que és el gran ignorat, ha sigut, podríem dir, moltes vegades, podríem dir, el gran desconegut, perquè a Catalunya hi ha persones molt vàlides, tant a l'administració com a les universitats, en temes d'edafologia, que és la ciència que treballa al sol, però sí que en molts plans agraris, podríem dir, sobretot amb agricultura periurbana, han sigut, podríem dir, els grans desgraciats, o sigui, s'ha potenciat més l'urbanització que no pas, podríem dir, l'agricultura, llavors hem tingut que fer un gran esforç davant d'això. Doncs bé, davant d'aquest esforç de tornar a recuperar, podríem dir, terrenys que, podríem dir, no eren de primera qualitat, sinó que, podríem dir, eren terrenys que més marginals o terrenys que havien estat, podríem dir, aprofitar per altres coses, hi ha tota una sèrie de gent que treballa en quant a, podríem dir, incorporar adendes orgàniques, compostades, purins, altre tipus de productes, o gent que està treballant, podríem dir, en el que seria la fauna pròpia del sol. Un sol, podríem dir, molta part de la seva fertilitat no són els nutrients, sinó una molt bona part de fertilitat són els organismes que viuen en aquest sol, bacteris, fongs, que moltes vegades, podríem dir, pels propis tractaments han quedat absolutament eliminats o malmesos. Un exemple clar són les micorrizes. Moltes plantes són absolutament dependents de les micorrizes, si no, no poden créixer, però moltes altres que hi hagin aquests fongs en el terra ajuda que podrien dir, per exemple, elements que són molt difícils d'aconseguir i molt cars, com el fòsfor, que a més a més ha servit per fer grans guerres, recordem els de fosbucrà en el Sàhara espanyol, puguin tindre unes capacitats de captació d'aquest element molt superiors. Això seria el sol. Quan estem parlant d'agricultura urbana o periurbana, moltes vegades quan estem parlant dels contenidors o companys, estem parlant de substrats. Per tant, hi ha gent que es dedica a treballar no tan sols amb els substrats tradicionals, sinó amb substrats molt més alternatius, molt més propers, substrats que podrien dir són a vegades subproductes de la pròpia activitat que estem portant aquí. Des dels orgànics, que poden ser qualsevol resta de poda, millorada o podríem dir feta més noble, fins a vegades determinats productes que ens poden arribar a sorprendre, com restes de borres, per a vegades per, podríem dir, per aïllar sorolls o vibracions de cotxes, que podríem dir són retalls que continuem sortint, o restes, podríem dir, de la fabricació d'escumes per matalassos, etc. Tot això, si se sap compostar d'una manera correcta i se sap barrejar d'una manera correcta, estarem obtenint uns substrats bons, vàlids, possiblement no amb la mateixa qualitat total que altres més nobles com la turba, però podríem dir, sens dubte, no malmetrem tant el medi ambient i estarem reciclant. Això és el que podria ser els sòls i els substrats. Hi ha molta gent que treballa amb les plantes. Hi haurien des de... Hi ha un programa d'horticultors, podríem dir urbans, a vegades és així, sona molt malament, però des de la gent que treballa en temes de transgenis, que serà una de les opcions més clares, podríem dir, davant de determinades malures que puguin haver-hi de tipus vírica o de tipus, podríem dir... d'insectes fins, podríem dir, la millora genètica clàssica. Les curses continuats en què podríem dir podran fer que es puguin reduir moltíssim l'aplicació de fitosanitaris. Altra cosa és que podríem dir també estem veient varietats com bon país del primer món en què a vegades són coses que poden semblar anecdòtiques però no ho són tant, perquè al final el menjar ens entra per la vista. Diferents colors, a vegades diferents aromes, vull dir, tot això serà un tema que podríem dir condicionarà aquesta agricultura. A vegades les plantes també el que ens poden servir és, podríem dir, perquè tenen qualitats diferents. Els fruiters i les vinyes són moltes vegades barreges de dos individus o més que fan, podríem dir, un sentit de producció, o sigui, els preus van per una part i la varietat per una altra. Saber jugar amb aquestes combinacions és molt important, doncs, per estalviar aigua, per poder créixer en llocs, podríem dir, molt secs o en llocs més salins, etc. Tant això també és un altre tema. I per últim ens vindria la tecnologia, que podrien ser els sistemes de reg, sens dubte, que podríem dir, podríem millorar, associats amb la fertilització, podríem dir, la producció. Això seria l'agricultura clàssica, i possiblement per un horticultor urbà aquí s'acaba, podríem dir, la seva responsabilitat, perquè podríem dir el que hi haurà és una collita, un consum en fresc i en directe, podríem dir, amb totes unes qualitats organolèctriques brutals, però quan pensem en produccions grans, quan pensem en hectàrees, pensem, i més a més, podríem dir, en coses que venen al mateix moment i es moren al mateix moment, hem de pensar en la conservació. I aquí és on comença tot el tema de la indústria, podríem dir, sector agroalimentari. Que podríem dir, si recordem de com eren les coses abans a com som ara, la millora ha sigut brutal. Tot i que podríem dir, seguim tenint problemes amb aromes i seguim tenint problemes, podríem dir, textures, realment la millora de la qualitat del producte que podem trobar als nostres mercats cada vegada, podríem dir, és més bona. Tot i que som conscients de que no està collit, podríem dir, dos dies abans. Per últim, sembla que un tema no es tindria que ser agrícola, però ho és, els pagesos i els consumidors indirectament volem produir alguna cosa que ens doni, podríem dir, una renta que ens permeti una vida normal, i volem consumir alguna cosa que ens permeti, podríem dir, una vida normal. Per tant, tots els temes associats a l'economia agrària també és un altre dels grans temes en què està treballant l'IRTA.
2: Fa una estona parlàvem amb una noia que té un blog de cuina, que aquest estiu ha iniciat una campanya a través del Twitter, a través d'internet, amb el hashtag tomates plástico no. Vostè podria dir a tota la gent que ha anat penjant les seves fotografies que tota aquesta investigació i tot el producte que veuen al supermercat realment no és el plàstic que ells diuen que detecten, tant en aromes com en textura?
3: Aviam, una cosa que ha passat dels darrers temps és que si anem a qualsevol mercat municipal, de qualsevol dels nostres pobles o ciutats, jo parlo de Catalunya, haurem vist que, per exemple, el tema de les varietats de tomàquet ha canviat moltíssim. És veritat que vam estar en un moment en què realment teníem molt poques varietats, per dir, el nostre abast. I molts d'ells estaven pensats per ser conservats durant molt de temps, i per tant, jo no diria que eren de plàstic, potser m'atreviria a dir que eren quasi de silicona. Vull dir, aguantaven molt bé els cops, eren difícils de pelar, treia molt poc suc quan fèiem el pa amb tomàquet, etcètera, etcètera. Ara el tema de les varietats, podríem dir, és molt gran. Jo penso que en un mercat normal de qualsevol de les nostres ciutats podem trobar entre 10 i 15 varietats, si ho espaiem una mica al llarg de l'any. Després hi ha un altre tema associat als tomàquets, ja que estem parlant d'aquesta utilitza. Abans, encara hi ha algunes persones, però podríem dir un gran percentatge de persones, o possiblement jo m'estic identificant amb ells, anem a comprar un o dos dies a la setmana. Això vol dir que l'hortalissa que podríem dir abans es conservava, podríem dir, es consumia quasi directament de la botiga a casa, no sé per quina estranya mania, la guardem a la part baixa de la nevera, podríem dir una temperatura, podríem dir, que fa que allò es paralitzi. A paralitzar-se estem aconseguint que aquest producte es mantingui durant molt més temps. Però està clar, el mantindre'l durant molt més temps i lloc treure el tomàquet i mirar-lo de sucar, per exemple, un tros de pa a la temperatura que està, que serà entre 5 i 7 graus, ni suca bé, ni surten les aromes, ni res de res. Per tant, a lo millor, si féssim el mateix que podríem dir fèiem abans, que no hi havia nevera, i es guardéssim els tomàquets, podríem dir, sobre el marbre o amb un fruiter i tal, a lo millor aquestes coses podríem dir com són les aromes o les textures, podríem dir, les recuperaríem.
2: Parlant d'investigació, vostè ha parlat de tres elements imprescindibles en el creixement d'una hortalissa. D'una banda, la qualitat del sol, el que és la planta pròpiament dita, i finalment el rec. I ara jo li pregunto, si cada cop ens alerten de que els raigs solars són més perjudicials per les persones, també poden acabar perjudicant d'alguna manera les plantes?
3: Aviam, tot això va ser un gran pic d'informació que es va generar a partir del forat de la capa d'ozó. Aviam, la radiació sempre ha sigut una cosa que ha creat problemes. Vull dir, en les persones ja sabem que podríem dir mal temps, el factor acumulatiu, o és un envelliment de la pell, pensem en la pell, per exemple, dels pescadors, o ara podríem dir més modernament, amb més tècniques, podríem dir tots els càncers que venen associats a la pell. És simplement un fenomen integral. Com més hores de sol acumulem, més possibilitats podríem dir tenir de sofrir mutacions i, consegüentment, generar un càncer. Amb les plantes també som conscients dels canvis, podríem dir, amb la radiació. El que passa que, aviam, hi ha un canvi que és molt evident, que és l'associat que ve el que ve associat amb les baixes temperatures. Quan ens venen els freds, si tenim els enciams, per exemple, sabem que al cap de pocs dies ens vindran coloracions vermelles. Aquestes coloracions vermelles no són ni més ni menys que una mesura de la planta canviant el tipus de pigment per evitar l'excés de radiació. Val? Per tant, sens dubte, davant d'excessos brutals de radiació, podríem tindre determinats problemes. Però les plantes, en majoria de les vegades, podrien dir les mateixes reaccions tractant d'evitar. Serien els canvis de coloració. Que per una part, no deixen de ser, hasta cert punt, hasta agradables, podrien dir pel consumidor, o si estiguéssim parlant d'un jardí, agradables, podrien dir pel tema de la visió que estem veient.
0: A mi del que ha explicat abans, al començament, quan parlava del sol, m'ha vingut al cap una pregunta, i és, aquests espais que estem utilitzant per als urbans, en solars en els quals hi havia construït, entenc que allà no hi ha cap tipus de vida, és un sol totalment erm, no hi ha aquestes micorrizes que ens interessa que hi siguin?
3: Bona pregunta, aviam. Els sols urbans que... Aviam, una cosa és un sol urbà molt degradat, com, per exemple, si anéssim a Barcelona, el que podria ser la part del Poblenou, o sigui, sols, o molts municipis, que és la zona industrial, que podrien dir passat a ser propietat municipal i aleshores el donen per determinades activitats. Aquí podem tindre problemes. El primer, sembla mentida, és la compactació. Com que hi ha hagut una obra pública a sobre i com que hi ha hagut podria una activitat, el sòl és molt compacte. Per tant, quan, per molt que el lleurem, sabem que a la part de sota podríem dir tenim un sòl d'una profunditat determinada, amb uns problemes d'impermeabilitat marcats, i per tant vol dir que tenim un volum d'aigua disponible molt, molt concret. La majoria dels casos seran sòls que ens els hauran donat descontaminats. No els hauran descontaminat. Els que estiguin, podríem dir, perquè han tingut algun problema d'hidrocarburs o algun tipus de contaminació per la indústria, no els donaran mai. Val? El que sí que ens podem trobar és amb sorpreses desagradables, que a vegades trobem un sòl que té una determinada potència, és una determinada fondària, però està omplert de runa. La runa, el principal problema que ens porta és que podríem dir no acumular la quantitat d'aigua que podria acumular. I per tant, quan plantegem determinades coses, si estem parlant d'una horta que només són conreus de mesos, un enciam, un tomàquet, no passa res, però si plantegem un conreu inclús d'escarxofa, que ens pot durar 2 o 3 anys, segons com la portem, aviam, que tinguem més o menys reserva d'aigua al sol, ens pot salvar com de molt. La resta de coses que podem trobar, actualment jo penso que cada de menys podrien dir ens donaran, o ens posaran al nostre abast com horticultors urbans, podrien dir sols en què hi hagin restes de ferralles o restes de deixalles d'escombraries, etc. Això afortunadament ja forma part una mica del passat. Però sí, és una de les coses que moltes vegades no ens hi fixem, veiem que estigui ben ubicat, que sigui més o menys pla, que estigui prop d'una font d'aigua, etc. I moltes vegades no valorem el sòl que tenim fins que no hem passat per primera vegada l'hem llaurat. Llavors comencem a trobar sorpreses. O sigui, a vegades valdria més la pena un sòl potser no tan pla, que estigués més bé, que no podríem dir un sòl potser que està molt ben comunicat o molt a prop, podríem dir, del magatzem on podríem deixar el motoret o podríem dir les aixades.
0: També li volia preguntar sobre el comentari que ha fet de que l'IRRAT estava treballant en altres països, en Sud-amèrica, etc. Quin tipus de control sobre els fitosanitaris que s'han aplicat en aquests productes compleixen les mateixes normatives que tenim com a país de la Comunitat Econòmica Europea?
3: El seu sistema de producció, no li sé dir quins fan servir, o sigui, quins llindars tenen, però quan entren a Europa, i Espanya de moment és Europa, tenen que complir tots els requisits. Per tant, podríem dir la seguretat alimentària que tenim respecte d'aquests productes és el mateix que podríem dir si ens vingués un producte d'Holanda. sempre i quan estigui entrant, podríem dir, a la cadena alimentària pels fluxos normals. És a dir, una altra cosa és que jo vagi a Argentina i vingui aquí amb qualsevol fruit que m'hagi donat algú, però no és el cas.
0: Penso concretament en determinades cadenes de supermercats, a les quals sorprenentment veiem caixes de fruites X o verdures X amb procedències molt llunyanes, i que unes a vegades es planteja, això quan ha arribat aquí, ha passat per algun lloc, s'ha analitzat? Ens ho podria explicar, com és aquest procediment?
3: Sincerament no els puc donar informació. Els remetria al Departament d'Agricultura, que tenen un servei, podríem dir, precisament de control aduaner, amb el sentit, podríem dir, que hi ha una sèrie de normes, el que seria la qualitat del producte, tant el químic organolèptic, com podríem dir, inclús podríem dir, per poder després qualificar-lo, quan no és el mateix un primera que un segona, per entendre'n. I això ho fa el Departament d'Agricultura, i per exemple, en el Moll de Barcelona hi ha una oficina, podríem dir, que fa aquest tipus de controls, i es fan inclús 40 antenes del producte, podríem dir, quan arriba. O sigui, amb això podem tindre seguretat de que, una altra cosa, si la qualitat, podríem dir, del producte és bona, és a dir, estem consumint fruites realment molt fora de temporada i que tenen que haver passat una fase de transport realment molt alta i que a vegades per poder competir en preus el transport, podríem dir, el millor, no és el millor del món, i això pot representar que el producte ens arribi encara verd o una mica puxat, però el que serien aquestes qualitats, podríem dir, sanitàries, que ens puguin afectar a nosaltres, jo en aquests moments d'una posaria la mà al foc.
2: Quina relació tenen amb l'horticultura ecològica?
3: Aviam, el moviment ecològic és una cosa de caire personal, ja penso. Una cosa és la producció d'agricultura ecològica, que podríem, la meva visió, és ni més ni menys que una manera de produir amb uns determinats rols de funcionament, com podríem dir l'agricultura brutal química, que quasi no en queda a Europa, és la que podríem dir va sorgir a partir de la revolució verda dels 70. Són dues maneres. L'altra és, podríem dir, la filosofia en quant tu enfrontes, podríem dir, l'agricultura ecològica o l'agricultura no ecològica, que podríem dir de passa el que seria la producció per basar-se més en un sentit de vida. Com a centre de recerca, el que som, i com a organisme públic, es tenim que basar en l'aspecte tècnic. I llavors, podríem dir, en l'aspecte tècnic, ens basem en que podríem dir l'agricultura ecològica té com a mitjana a Europa, els països del primer món, un llindar sobre un 7% de la producció total. Estem sempre, baixem el 5 en moments, podríem dir, més dolents, pugem el 12 en altres, però podríem dir, és una xifra que no difícilment es trenca, segurament per molts temes associats més enllà de la producció, sinó podríem dir el mercat que té que rebre això. No tothom vol rebre el que el productor genera en el moment, sinó que podríem dir, i també a vegades associat al preu del producte. Fet aquest aclariment, l'IRTA ha treballat, de fet fins fa poc va tindre inclús un programa que es deia producció ecològica, el que passa que un 7% podríem dir fa que valgui més la pena potser diluir aquesta activitat amb molts altres programes que estan treballant, patologia, protecció, podríem dir la lluita integrada, tota aquesta sèrie de coses, l'ús d'aigua, fertilitzants, tot podríem dir, no hi ha un grup determinat, sinó que podríem dir tota una sèrie de programes, d'especialistes treballen, podríem dir, per donar aquest tipus de servei.
0: Com es beneficien els pagesos de les recerques que fan a l'IRTA? Com és aquest feedback amb ells?
3: Amb el pagès individual, com a qualsevol organisme públic, podríem dir, pues, quan rebem una trucada, una consulta, se l'atén. El que l'IRTA intenta fer via el Departament d'Agricultura és, podríem dir, tota una sèrie, hi ha tot un grup de treball de transferència, l'IRTA, podríem dir, té unes publicacions de transferència, l'IRTA té una pàgina web, i sobretot hi ha moltes jornades i molts treballs, podríem dir, de divulgació. Es treballa amb el Departament d'Agricultura a la publicació del DAM, i per exemple el que estem fent avui. O sigui, això no és ni més ni menys que, podríem dir, també una manera de tractar d'apropar el que fa moltes persones en l'IRTA, podríem dir, vers uns potencials usuaris o consumidors, vull dir que a la fi és el mateix.
2: Doncs si li sembla bé, senyor Sabé, el que podríem fer és establir una sèrie de col·laboracions esporàdiques en el que poguéssim anar coneixent quins són els projectes que s'elaboren des de l'IRTA, així com les conclusions que vagin extraient dels estudis que realitzen.
3: Home, només puc dir que moltes gràcies per convidar-nos, acceptar, podríem dir, amb molt de gust, i sens dubte podríem dir, pensar que no tan sols el programa d'horticultura ambiental col·laborarà amb vostè, sinó també podem plantejar, podríem dir, que altres persones que estiguin treballant a l'IRTA, segons la temàtica que vostès plantegin, puguin vindre, podríem dir, fer l'explicació. Per tant, fantàstic.
2: Avui ens hem apropat a l'Institut de Recerca de Tecnologia Alimentària del Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya, l'IRTA, de la mà del coordinador del programa d'horticultura ambiental, el senyor Robert Sabé. Senyor Sabé, moltíssimes gràcies i fins ben aviat.
3: Moltes gràcies i fins ben aviat, de veritat. Gràcies.
1: Una dolça revolució a la farmaciola, per Jordi Pedrós.
4: Aquesta setmana us voldria parlar d'una herba molt coneguda, utilitzada inclús a la cuina com a condiment. El romaní, nosaltres aquí en diríem el romer. És una de les plantes que tenim poc apreciades, diguéssim, no? Quan en realitat és una planta medicinal força, força potent, força important, principalment com a tònic, com a estimulant. En casos de pressió baixa, per exemple, ajuda a incrementar una mica la pressió. En el cas de gent que tenen la pressió molt alta, doncs s'ha de vigilar les dosis. Evidentment, creix quasi bé a tot arreu de la geografia catalana i sobretot en terrenys calcaris. Li encanta el terreny calcari. Que hi hagi una quantitat de calci suficient fa, a més, que incrementar la quantitat d'olis essencials que porta i que ajuda que aquella planta tingui un aroma més fort. L'excés de rec li fa mal, no l'ajuda gaire. I, a més, el terreny, la fertilitat del terreny també és important, però tampoc és una planta que ens demani molta matèria orgànica. Ens pot créixer a una altura fins a metre, metre i mig. És bo podar-lo, esporgar-lo, tallar-lo a mitja altura. I això fa que després broti pels costats i es fa una mata com a més densa, més baixeta, però més densa, i ens fa una producció més elevada. Evidentment, han d'esperar 2-3 anys el romaní, costa de créixer, i és una planta, com deien, com totes les majors plantes, que també s'ha de conrear amb una quantitat de sol suficient. Si hi ha molta ombra, no creixerà bé. Sempre s'ha de collir en època de floració. És el millor moment per recollir, o uns dies abans de que estigui tota la planta completament florida. Secar-la a l'interior, penjada millor en un lloc que no hi toqui el sol, i llavors la infusió. La infusió és una de les millors maneres d'extraure les propietats que té la planta estimulants, i per tenir-les totes és millor utilitzar-la com a infusió. També hi ha gent que fa l'alcohol de romaní i posa els brots de romaní tendres dintre durant uns 25-30 dies i després filtrar-ho. Això, per fer unes fregues exteriors a la pell, també ens ajuda, és un tònic que ajuda a que la pell recuperi la vitalitat. També hi ha gent que fa l'oli d'oliva i a dintre s'hi posa romaní. Hi ha dos varietats de romaní, hi ha una que té la flor blanca i l'altra que té la flor com a més blavosa, lila. A nivell decoratiu, doncs, mira, tenir dues varietats de diferents colors, doncs també és bonic, i el fet de que tingui una planta damunt que és decorativa damunt, i que damunt es doni aquestes propietats medicinals tan, tan atractives.
1: Carles Valdellou i Esther Casanovas són pagesos de ciutat.

La Margot Serrano és una dona a la que li agrada cuinar des que era una nena. Amb només 6 anys feia sopes de pa al petit forret d'una amiga. I avui, que en té 58, ens convida a descobrir les coses de la vida a través de la seva gran passió.

6 anys que escric en aquest blog i va succeir que un dia vaig cuinar i vaig dir, ostres, que xula m'ha agradat aquesta foto. Començo a veure internet i veig que doncs, bueno, hi havia una pàgina de l'Arguiñano i llavors bueno, la vaig penjar allà. I a partir d'aquell moment vaig descobrir doncs, que la gent tenia blogs. No? Mica en mica doncs, vaig anar penjant receptes, no? El text cada vegada era doncs, potser més senzill, ara cada vegada és més elaborat, la forma d'escriure-ho. No? També és un blog personal, explico una mica de la meva vida en comú amb la meva parella i després surt la recepta, no? Mica en mica he anat afegint coses d'actualitat, decoració, perquè sigui més una mica més amè. I a més, vull dir, mica en mica a nivell personal hem deixat d'anar menjant carn i cada dia som més vegetarians, entre cometes, no? Encara no ho som del tot, però sí podem dir que ja no és un bloc tradicional, sinó tot és més tirant a vegetarià. Quan jo a dia d'avui, no, per exemple, veig que hi ha receptes, no, que jo ja les he fet fa 4 o 5 anys, arriba un moment que penses que ja no sé què crear, no? Però sí que arriba un moment de que ara tothom fa el mateix. També he millorat molt a les fotos, no? Molts bloggers som així, eh? Cada vegada volem càmeres millors, fer-ho tot millor, no? Suposo que és una mica de tot, no? El menjar, m'agrada molt cuinar amb flors, m'agrada molt la posta en escena, no? Que sigui molt maca, també. Suposo que això és el que et fa destacar una mica doncs, de veure un menjar normal i corrent, que és el que menja la gent a casa seva, no? No mengen tanta floritura, però que si ho fas més maco t'entra millor pels ulls. Volia recomanar una recepta molt fàcil de fer. Seria una sopa freda de remolatxa, síndria i tomàquet. Amb 4 ingredients la tenim feta. Serien 400 de tomàquet i 400 de síndria. Seria mig iogurt de soja amb bífidus. Pot ser iogurt normal, no passa res. Un got d'aigua mineral, una mica de gengibre, una remolatxa bullida i una mica d'oli i sal. Posem tots els ingredients a dintre, ho triturem tot, ho passem per un xino, un colador, perquè no ens trobem les pells, que sigui més fi. Ho podem passar una o dues vegades. Afegim una mica més de sal i oli, si creiem que ens fa falta, i ho posem a la nevera que refredi unes hores i ja està. Superfàcil. No us he dit un toc, que jo el que faig després és posar unes fulletes per sobre per decorar de flors comestibles. O es poden servir en plat o en copa, però bueno, el toc de les flors li dona un color molt maco i agradable, no? Diferent, no? Amb un plat tan senzill, no? De fer. Compro unes caixetes que ja venen de flors variades, són comestibles, vull dir que són, no porten pesticides ni res, cultivades per això, no? Per menjar sense res. I llavors, vull dir, tenen vitamines, i qualsevol flor serveix, vull dir, no qualsevol flor serveix, pot ser una calèndula, una clavellina, però sempre són per menjar, no serveixen les que anem a comprar a la floristeria, Ja són cultivades expressament per això.

0: cada dia som més pagesos de ciutat.
1: Pels que encara pensen en l'esmorzar, hem triat una cançó que els farà venir gana. La canta el grup Tremendamente i parla del pa de pagès. Per part nostra, només queda agrair la vostra fidelitat i desitjar que la setmana que ve vulgueu repetir una miqueta més amb els pagesos de ciutat. Esther, fins la setmana que ve.
2: Fins la setmana vinent.
1: També rebeu una salutació cordial del Xavi Nuses, que us saluda des del control tècnic. Gràcies i fins

Contracta energia fàcilment a bons preus amb Bon Preu Esclat Energia i estalvia la teva factura de llum. A més, contracta ara i et bonifiquem 60 euros a la guardiola. Gaudeix d'una àmplia varietat de plans, energia verda i sense permanències. Informa't a bonpreuesclat.cat/energia i festa dels nostres.

0: Festa della bellezza a Villa Sacra. Sensacional.
1: Ens complau convidar-vos a la 38a edició Festa d'Homenatge a la Bellesa.
2: Diumenge, dia 27 de setembre de 2026, amb el següent programa. A les 12 del migdia, el nostre rector mossèn Manel Masvidal oficiarà la missa solemne amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vilasacrà. En acabar, a la mateixa església, la nostra coral ens oferirà un petit concert.
3: A 2:15 de la tarda, ens concentrarem a la plaça de l'església i tots plegats i acompanyats de capgrossos i grallers, anirem cap al centre cívic on començarà el dinar. En el moment de les postres lliurarem un obsequi a cada persona dels nostres homenatjats.
4: Tot seguit, repartiment de medalles a les persones a qui, per la seva edat, els fem el més sentit dels reconeixements. Acabarem la festa amb una actuació del Mag Fèlix. Esperem que us agradi la proposta i que us apunteu a l'Ajuntament al telèfon 972 50 75 23. Teniu temps fins al dimecres 23 de setembre.
1: Com sempre, hi haurà un tiquet gratuït per a cada persona jubilada, més un per a l'acompanyant. El preu dels tiquets, si us en fan falta més, és de 17 euros. Esperant poder saludar personalment tothom aquest dia tan especial.
0: Festa de la Bellesa a Vila Sacra.

0: Bona nit.
1: Ràdio Vila-sacrà, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.
2: Senyora!
3: L'hora de la gent gran. Un espai radiofònic per tu...
4: Per tu...
3: I per tots.
4: Escolta'ns.
3: T'agradarà. Amb molta il·lusió. Amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
5: Ràdio Vila-sacra. Millor lloc del món.
6: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
7: La vaga indefinida dels metges començarà el 28 d'octubre. Ho han acordat el Sindicat Metges de Catalunya juntament amb la resta dels sindicats de l'Estat que faran pinya a la mateixa aturada. Els metges asseguren que no aixecaran la vaga fins que el Departament de Salut s'assegui a negociar les condicions laborals. Tot plegat després que el govern espanyol aprovés al Consell de Ministres un estatut marc per a tots els professionals sanitaris. Els sindicats insisteixen que se n'ha de crear un de propi per als metges. N'ha parlat a 3 Catinfo, el secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, Xavier Lleonart.
8: Els metges hem dit prou i no volem continuar oferint una trista qualitat assistencial com la que ens obliguen a fer. I la vaga és exactament per revertir aquesta situació.
7: Entre altres mesures, el nou estatut marc posa fi a les guàrdies de 24 hores, que seran com a molt de 17 hores, i estableix que els metges passin de treballar 48 hores setmanals a 45 hores com a màxim.
9: Observar, raonar i triar 24 hores al dia.
10: És Ràdio Vila-sacra.

0: cal explicar-ho.
1: Ara. És ara en la quietud d'aquest migdia que m'és permès de refer en somnis un record. Era un dia de canícula. Tu treies aigua d'aquell pou i fent un vol del clot de les teves mans vas oferir-me'n. A cada glop t'anava besant els palmells.

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el patrocini d'Alamant, Productes Gourmet i Fòrum del Formatge.cat.
2: Quan el port guarda històries i la música les desperta, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
3: Hola, què tal? Com estan? La segona edició de la Cantada del Foment de Girona va tenir lloc fa pocs dies, concretament el dijous 2 de juliol d'aquest 2026. Es va celebrar a la plaça de Catalunya de Girona, en un escenari obert de cara al riu Unyà i amb vistes a la catedral i a Sant Feliu. Sota la direcció artística de Francesc Sánchez Carcassés, la vetllada va reunir tres formacions més destacades de l'havanera i el cant de taverna, com són el Son de l'Havana, Arjau i les Anxovetes. L'objectiu d'aquesta segona edició ha estat consolidar la cantada com una de les cites imprescindibles de l'inici de l'estiu a Girona, barrejant música tradicional, identitat i gastronomia. Anem a fer un tastet del que va ser la cantada. Comencem aquesta nova temporada de tastets de cantades. I si em volen acompanyar, comencem.
4: Sons a Cau d'Orella, Premi 2x4 a l'any 2020 per la Fundació Ernest Morató.
3: Els primers que van pujar a l'escenari, igual que l'any passat, van ser el grup Argeu de Palafrugell, que enguany no tenen el CD, però sí que han participat a un gran espectacle musical totalment recomanable i que es titula Maramundi, juntament amb artistes com Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda i Samantha, acompanyats per la Coral de Puigreig i la Simfònica de Cople i Corda de Catalunya. Tot i que ells ja els presentaran, els hi avanço els temes i també els explico, per als que no sàpiguen de què va, que del seu repertori que varen fer en aquesta cantada de cada grup he escollit quatre cançons. I les d'Arjau són Tamariu, Mar Bonança, Calella i Cercança Tonada.
5: Bé, som Arjau, venim de Palafrugell, molt contents d'estar aquí a Girona. L'any passat vam començar i aquest any és una realitat, és una cantada fantàstica, ben florida de gent i amb un espai, amb un entorn immillorable, la catedral Sant Fèlix. I bé, nosaltres ara volem fer una que parla de casa, de Tamariu, una cançó de Josep Bastons i Narcís Oliver de la primera època i que és ben coneguda també. Tamariu.

Una cançó que vam fer servir per obrir el nostre penúltim disc, ADN, i que és de Ricard Viladesau i la lletra de Josep Martí Clara Bepes, que vam fer moltes cançons, moltes sardanes sobretot, i aquest és un vals, un ritme de vals lent, ben bonic, i que parla una mica com aquell mar, quan el mar està en bonança, que té aquell pes, té aquella cadència, i que és ben bonic, i que ens agrada tant observar-lo, ens quedem embobats mirant el mar. I aquesta cançó explica una mica aquest paisatge. Mar, bonança.

dels mateixos autors, una cançó que farem sense guitarra, una sardana. Dintre del repertori de l'Havanera ens agrada fer havaneres, evidentment, balsets, com aquest, el Mar Bonança i la Calma de la Mar, i també sardanes a capella, aquesta la farem, dels mateixos autors, Calella, que parla d'aquesta platja tan melancòlica i tan coneguda per tots, i que dissabte farem una gran cantada també, que no té res a envejar la d'avui, i que amb els anys segur que serà tan important la de Girona que precedirà a la de Calella, i la gent parlarà més de la de Girona que la de Calella que ve després. Aquesta es diu Calella, som-hi.

0: bona gent.
1: Moltes gràcies, molt agraïts. Molt agraïts. És una sardana d'aquelles valentes que ens ha de cantar perquè ens transporta molt a casa nostra. En volem fer una altra del mestre Bastons que va idear amb el seu company de lletres moltes vegades, Tòfol Mus. Era una cançó que parla una mica de la seva història. En Tòfol Mus enviava per carta el poema de la lletra de la música, de la cançó que volia que en Josep li musiqués. I en Josep ho llegia, s'ho escoltava, feia una tornada a sobre, llavors l'enviava en casset, us en recordeu el que era, no, el casset? Molts d'aquí segur que sí. Els enviava, l'enviava a tornar del casset cap a Maó, i allà en Tòfol Mus deia, carai, quina peça, quina música m'ha posat en Josep. I d'aquí em feien cançons com aquesta, que es diu Cercant-se tornada, i que explica una mica aquesta història, que m'he embolicat una mica, però crec que més o menys ja m'heu entès.
2: S'ha entès.
1: S'ha entès, sí.
2: La pròxima ja la presentarem nosaltres, eh? Ja estan avorrits.

0: Visca Catalunya, visca el Foment, visca Girona.
1: Moltes gràcies.
0: Bona nit, gràcies.
2: Havaneres i cants de taverna a sons a cau d'orella.
3: I després del grup Arjau, seguidament van ser els de Sant Vicenç dels Horts, el Son de l'Havana, un grup que no deixem mai amb un repertori molt ben acurat i amb grans músics professionals. Aquesta és la seva selecció. El capità, quan érem dos infants, les dones del

0: Mar i el Canó de Palamós.
1: Gràcies, benvinguts de nou. Ens agrada molt ser aquesta tarda aquí i compartir en aquesta segona cantada del Foment amb tots vostès la nostra música conjuntament amb els nostres companys, eh? Bé, seguim a fer-ho amb una bandera que porta el títol El Capità, però amb un arranjament especial que va fer el Llorenç per Son de l'Havana. I sona així.

0: Bé, dintre del nostre últim disc que vam registrar ara fa aproximadament un any, hi ha una fantàstica cançó que l'autor tenim aquí a l'escenari, que és l'Oriol Roca, i ell mateix ens pot explicar com va anar tot això, Oriol. Ha agafat la boca plena, eh?
1: Hola, què tal? La cançó que tocarem es diu Com quan érem dos infants. Perdoneu, és que dic, avui estic posseït pel Guardiola. Surten galls i és una rumbeta ben alegre que ve a celebrar l'amor de dues persones que s'estimen molt, que s'estimen d'aquella manera en què els infants fan les coses. És per això que es diu Com quan érem dos infants, per tots vostès.
0: Som-hi.

Molt bé, seguim per tots vostès. Anem amb una cançó dedicada a la dona del mar. Però no la dona del mar que va a feinar al mar, a treballar-hi, no. Les dones que es queden a casa i pateixen i han patit sempre el seu, esperant els seus marits, els seus companys, perquè tornin de la mar amb una bona pesca i sobretot amb vida. Les dones del mar.

0: Moltes gràcies.
1: Esteu escoltant Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués.
0: Aquesta de les dones del mar, fantàstica cançó, fantàstica lletra. I els autors els tenim aquí a l'escenari, José Manuel Olaya i l'Oriol Roca. Moltes gràcies, senyores. Molt bé. Tots els que heu estat a Palamós en alguna ocasió sabeu que hi ha un carrer, hi ha un canó famós, eh? Hi ha un canó, allà quiet, gairebé arrovellat, hauria de ser sense forat. És com nosaltres pensem que haurien de ser avui, estar avui en tot un dia, avui en dia tots els canons del món, com el de Palamós, allà, quiet, sense forat, sense fer soroll. El canó de Palamós sona així.

0: Moltes gràcies.
1: Sons a cau d'orella amb Joan Brugués.
2: I després de Sons de l'Havana, els diré que si l'any passat tancava la cantada el grup Terra Endins com a anfitrió, aquesta vegada els hi tocava fer-ho al grup Les Anxovetes, una formació que no ha parat de créixer musicalment des dels seus inicis a l'estiu de l'any 2013. El repertori que he escollit és el següent: Records, Encisadora, Tornaré i Ànima de Corall.

Moltes gràcies, bona nit, què tal, com esteu? Nosaltres estem molt emocionades de ser en aquesta cantada, entre altres coses doncs, perquè estem jugant a casa i sempre ens agrada molt doncs, poder actuar aquí amb totes, tot de cares conegudes i d'altres que no ho són, però que a més agrada molt veure-us. Nosaltres som les Anxovetes, els nois són els Seitons, i us acabem d'oferir un balset mariner que es diu Records. I ara farem un paso doble que vam incorporar l'any passat en el nostre repertori, que ens agrada molt i que es diu Encisadora.

0: Moltes gràcies, tornaré.
1: Mira, la cançó que farem a continuació és una habanera reggae, que li diem. És una cançó del cantautor usonenc Guillem Remisa, que ens va robar el cor, que esperem que us agradi, que es diu Ànima de Corall.

0: Moltíssimes gràcies.
1: Sons a cau d'orella amb Joan Brugués.
2: I després d'escoltar els grups venia la cançó final. I per tancar, aquesta vegada, igual que l'edició passada, no es va interpretar ni la vella Lola ni el meu avi, sinó la sardana que podem dir que és l'himne oficiós de la ciutat de Girona. Segurament ja tots saben quin és. L'escoltem, la gaudim i, com no, la cantem. Girona m'enamora.
3: Moltes gràcies, Anxovetes, i lògicament anem a cantar tots plegats una magnífica cançó, perquè Girona m'enamora tu, m'enamora a mi, ens enamora a tots, i per tant rebem un fort aplaudiment a la resta de grups que ens acompanyaran, que és el Son de l'Havana. Arxau, Anxovetes, i com que em fa defecte que pràcticament tots sabem aquesta cançó i que acabarem cantant Girona m'enamora.

I després d'escoltar la única cançó que varen fer els grups en conjunt, aquest de Girona M'enamora, acabem aquest tastet de la segona cantada de Havaneres del Foment de Girona, esperant i desitjant que es vagi consolidant. Recordin que ens poden seguir a les xarxes socials i a la web sonsacaldorella.gindo.com. També els recordo que Maria José Bultó ens té al dia de l'actualitat havanerística de Catalunya, amb tota l'agenda de les cantades que es fan arreu i també detallades algunes d'elles amb fotografies i vídeo. Gràcies per la companyia i atenció. I fins la propera. Adeu-siau.

0: música queda, nosaltres marxem. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.
1: Si estàs interessat en salses del cor de la setmana. Uf. Si t'interessen les tendències virals de les xarxes. Vaja, quines parelles de famosos es trencaren després de vacances o amb quin patinet vas arribar fa 30 anys al teu poble per muntar la xurreria que ara tothom enveja? No, no és aquí. Aquí només sensacions. Què vols fer-hi? No es pot tenir tot.
2: Les 24 hores del dia. Ràdio Vilasacra. Disfruta.
3: Bona nit.
4: Capdavantera, transformadora i referent catalana i del món.

0: Ones de Llibertat a Ràdio Vila-sacra, 24 hores al dia.
1: Crit d'alerta al sector de la intel·ligència artificial preocupat pels perills potencials de les seves aplicacions també en seguretat. OpenAI es planteja alentir el desenvolupament de la tecnologia i Anthropic assegura que ha frenat possibles intents de crear armes biològiques. Tot això la mateixa setmana que un investigador ha deixat Anthropic, recordem-ho, tot advertint que hi ha un 10% de possibilitats que la intel·ligència artificial acabi amb la humanitat. Doncs bé, ara la preocupació arriba fins als directius d'OpenAI, que obren la porta a alentir els avenços dels seus sistemes. De fet, segons ha informat en exclusiva l'agència de notícies Bloomberg, ho ha dit el mateix conseller delegat Sam Altman en una reunió d'empresa a porta tancada. Tot plegat se suma a la inquietud que en aquestes últimes hores ha generat un informe de la competència Anthropic assegura que ha frenat fins a 5 possibles intents de crear armes biològiques. Això sí, la companyia diu que no pot saber quina és la motivació real darrere d'aquestes proves.
2: Observar, raonar i triar. 24 hores al dia.
3: És Ràdio Vila-sacra.
4: Ganes de clàssics?
5: Tota la seva hora, la selecció mesurada al detall a Ràdio Vila-sacra.

0: T'apuntes?
1: Ara sí! Amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
3: Amb el patrocini de Fontvella i el suport de la Generalitat de Catalunya.
4: Dial Interior. L'emissora que busques és dins.

0: Estigueu benvingudes i benvinguts a Dia a l'Interior, l'espai setmanal que et convida a tornar a casa. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, qui us parla, Sergi Pérez, acompanyat pel tècnic de la casa, en Ramon Franc. Ramon, avui estrenem temporada.
1: Avui hi tornem.
0: Sant Tornem-hi, com estàs?
1: Bé, bé, bé.
0: L'estiu bé?
1: Sí, tenia ganes de tornar a la rutina, eh?
0: Que sí, tenies mono de Dia a l'Interior, dius la veritat.
1: Sí. És addictiu, això.
0: És molt addictiu. Sí. Escolta'm, Ramon, i explica'ns una mica, expliquem una mica a l'audiència en què consistirà aquesta nova temporada. Hi ha hagut un canvi de format aquí.
1: Sí, mira, aquesta temporada ja no hi ha el format entrevista i seccions, tot i que potser algun dia varia segons ens convingui, per dir-ho així.
0: Tot el qual.
1: El format a partir d'ara serà tertúlia conversa amb diversos convidats. I el tema d'avui, bueno, no sé si el vols presentar tu, perquè...
0: No, presenta, presenta.
1: Igual ens dona tota la temporada ja, eh?
0: És probable.
1: Som realment lliures?
0: Buah, això és començar fort, això, sí. Eh? I amb nosaltres tenim tres convidats, tres persones convidades, dues a l'estudi, en presencial, i una online. Comencem per la gent que està a l'estudi. Tenim a l'Anna Serra Dolcet. Anna, benvinguda.
2: Moltes gràcies, un plaer ser aquí.
0: L'Anna és psicopedagoga, terapeuta, formadora, es dedica a portar consciència al món de l'educació, però no només al món de l'educació, sinó a diferents àmbits, i també fa un treball extraordinari amb equips, en la comunicació entre equips, en fi. L'Anna també la coneixereu, la gent que ens seguiu habitualment, perquè ja ha estat entrevistada un parell de vegades.
2: Sí.
0: I és una persona molt coneguda aquí a casa nostra. També tenim amb nosaltres a l'estudi el Joan Casas. Joan, benvingut.
3: Hola, Sergi, què tal?
0: Pues superbé. De fet, l'últim programa de la temporada passada el vam fer plegats.
3: Sí, amb molt divertit.
0: Que encara en tinc el record, va ser preciós.
3: Molt maco.
0: Va ser molt maco. I en Joan el coneixereu perquè conduïa una secció de música la temporada passada. Ell és músic, compositor, practicant de Reiki i també és professor de la UBIC. Benvingut, Joan.
3: Benvingut.
0: I tenim també en línia el Ricard Vidal. Ricard, benvingut.
4: Hola, bona tarda, Sergi. Com anem?
0: Pues superbé, amb ganes de programa. El Ricard també el coneixereu, els oients habituals del Dial Interior, també l'hem entrevistat un parell o tres de vegades. El Ricard és un antic alumne deixeble de l'Antoni Blai Fontcoberta, que a més des de fa 30-40 anys es dedica a fer formació sobre la pedagogia d'Antoni Blai, que és una pedagogia d'autorealització. Bé, ladies and gentlemen, això ja sabeu com funciona, això és barra lliure. El tema és, com deia el Ramon, és si som realment lliures, que és una pregunta potent. I jo gairebé donaria l'inici amb una pregunta que llenço i el primer que l'agafa el vol pot començar. I és si realment som lliures, si creieu que som lliures, també, evidentment, això es donarà peu de reflexionar sobre què significa la paraula llibertat, però d'entrada, si som realment lliures o simplement creieu que fem allò que els nostres condicionaments ens deixen fer.
2: Totalment, Sergi. L'altre dia algú em deia, però som lliures o no? I em va sortir una paraula de dos lletres que és no ho som. O sigui, d'entrada, si no ens ho treballem, no som lliures, perquè he buscat l'etimologia de lliure i diu aquell que no està sotmès al domini d'un altre. Mm. Llavors, i també parla, no?, de no ser esclau d'un altre, i això sempre ho fem amb referència a l'exterior, no ser esclau de ningú i poder fer el que jo vulgui. La societat està plena d'aquesta expressió: faré el que em dongui la santa gana, menjaré el que vulgui, em compraré el que vulgui, parlaré quan jo vulgui, ningú em farà callar, ningú m'ha de dir el que he de fer, i llavors és com una bandera que portem tots de llibertat, que sembla que aquesta autorealització és més gran com més llibertat i més fem. Vivim on volem viure, tenim la persona al costat que compleix les nostres expectatives, vivim a la casa que volem, guanyem el sou que volem, i sembla que això és la llibertat, però crec que per aquí no va per fora, anirà per dintre. No, com ho veieu?
3: Jo penso que totalment veritat, i quasi m'agradaria afegir que no només... O sigui, estic completament d'acord, no som lliures respecte a la resta de persones, diguem, o respecte al fet de viure en societat, sinó... O sigui, m'agrada molt la definició que has dit de llibertat, de no estar sotmès al domini d'algú altre, i jo fins i tot fins i tot hi afegiria que llibertat hauria de ser no estar sotmès al domini d'un mateix, de les pròpies pors, expectatives
2: aquí.
3: I fins i tot desitjos que tenim, no? Que al final són una de les coses que en realitat menys lliures ens deixa ser.
2: Sí, sí, sí, i tant.
0: Ricard, com ho veus tu?
4: Sí, jo, com que anem ampliant la noció de llibertat, primer ha parlat l'Anna dels demés, ell envers a nosaltres mateixos, que estic totalment d'acord, també ampliaria llibertat respecte al món, al nostre cos, les necessitats corporals, les necessitats de tot tipus. Llavors sempre estem sotmesos a una situació exterior. Però de totes maneres la més important per mi és el que deia el Joan, estem sotmesos sobretot als nostres pensaments i les nostres emocions, que venim condicionats des de la infància, i llavors cada una de nosaltres ha sigut modelat d'alguna manera determinada, i adquirir llibertat significa anar-se traient aquests models de la infància que tenim, sobretot. Llavors per mi és això.
0: Els amants del debat en el sentit de discussió crec que no estaran gaire contents avui, perquè jo crec que estem tots molt en la mateixa línia. Com no podia ser d'una altra manera en un programa de creixement personal, jo estic molt amb vosaltres, evidentment. Sí que hi ha una sèrie de cadenes externes que a les quals no podem fer-hi res. Tots respirem l'aire que respirem, que estigui contaminat o no, mengem el que mengem, tenim unes normes, unes lleis que ens regulen, però evidentment, com estava apuntant, per mi les grans cadenes són internes. Tu, Ricard, ara apuntaves la del pensament, no? Des del mateix moment en el qual estem plenament identificats amb el pensament, amb tot el que passa pel nostre cap, no tenim alternativa. No tenim alternativa de no acompanyar qualsevol pensament. A qualsevol pensament hi diem jo, i aquell pensament ens porta cap on vol. Moltes vegades estareu d'acord, m'imagino, a barris xinos del nostre món interior, de la nostra ciutat interna, no? I evidentment hi ha una sèrie de coses internes que no controlem ni podem controlar de cap manera. No sé si algú dels aquí presents ha decidit en algun moment estar trist, o ha decidit estar content, o ha decidit respirar. Vull dir que les cadenes són molt clares. Us llanço una pregunta. Una persona que pot fer el que vulgui però necessita constantment l'aprovació dels altres seria lliure? Ho dic perquè començant a entrar en aquestes cadenes internes, perquè molta gent crec que té la idea de que llibertat és el que deies tu, Anna, fer el que em roti, fer el que vulgui. Jo crec que això no va per aquí, perquè posem el cas d'una persona que no, jo faig el que vull i està convençuda que fa el que vull, però llavors necessita constantment l'aprovació dels altres. Aquí hi hauria llibertat.
2: Clar, si m'enfado i sóc esclau de la meva ira i de la meva ràbia, el que farà quan m'enfadi serà atacar. Si m'espanto, la cadena diu que voldré fugir d'allò que em fa por i que no podré afrontar-ho. Si tinc inseguretat, farà que m'hagi de demostrar contínuament la meva vàlua. Llavors, això és una esclavitud molt gran, perquè quan alguna cosa palpiti molt fort emocionalment i mentalment hi hagi una creença sota que em digui no sóc prou vàlid, no ets prou, els altres no et tenen en compte, aquesta creença despertarà una emoció i tot això desenvoluparà un seguit d'actuacions, no? Per exemple, algú no ens respon al WhatsApp, saps? I clar, aquí ja comença a obrir-se tot un munt de mecanismes. Què vol dir això? Què passa de mi? Ha vist uns altres que han passat davant, amb ells els haurà contestat i a mi no? Clar, això és com imperdonable. Imperdonable perquè hi ha aquesta palpitació interna que diu no sóc important i als altres això no els importo, no? Per tant, aquí no hi ha llibertat. I a l'hora de respondre, a vegades ens farem com trampes. Faré veure que no m'afecte, quan en el fons sí que m'afecte. Llavors ens comencem a fer un munt de trampes al solitari, explicant-nos una cosa, però fent-ne una altra, i aquí ve aquest programa i tot el que fem pel creixement personal, que ens puguem veure amb claredat i no ens avergonyim de tot això que estem vivint, sinó que ho aprofitem. Com ho veieu?
4: Sí, sí. Jo... No, és correcte. Jo estic completament d'acord. A mi el que m'agradaria afegir, perquè es tingui en compte, és la mateixa noció de llibertat. És a dir, què vol dir llibertat? en principi tots sabem el que és llibertat. Llibertat vol dir poder escollir entre una cosa i una altra, però sempre quan parlem de llibertat parlem amb el, del món exterior, és a dir, jo envers el món exterior. I per què tots busquem la llibertat? Per què ens agrada? Per què disfrutem de la llibertat? I quan, no, i quan se sentim esclaus ens sentim malament? En el fons, la llibertat és un estat de consciència interior que no té res a veure amb el món exterior, com passa amb

0: que ens desperta un aspecte interior molt profund que ens agrada ser lliures. Ens preferim no estar a la presó perquè ens sentim malament, preferim estar fora perquè escollim. Però, en el fons, el que estem buscant no és escollir, sinó el que tots estem buscant és l'estat de consciència interior que representa la llibertat. Llavors, per mi, llibertat no és, en realitat, escollir, sinó per mi és descobrir aquesta consciència interna de ser jo profundament. Però com que estem identificats amb una ego, amb una estructura mental, estem lligats amb el món exterior. I llavors l'autorealització consisteix en descobrir aquesta profunditat interior més enllà de tots els condicionaments. Llavors, aquest, per mi és aquest el tema de la llibertat. Per això molta gent ha dit, he descobert la llibertat a la presó, he descobert la llibertat. Què vol dir? Que ha descobert una consciència de ser més profunda que no depèn del món exterior.
1: Jo vaig absorbint totes les coses que anem dient perquè realment estan sortint idees potentíssimes. M'he quedat amb l'últim que ha comentat l'Anna sobre la dependència i que tenim a l'aprovació dels demés i la falta de llibertat que això suposa, i jo mateix m'he apuntat que és una pregunta que em faig a mi, que m'agradaria resoldre pel meu propi benestar, diguem, com a camí de creixement, que és com vèncer aquesta dependència, com podem vèncer això, no? Com podem... Al final som animals socials i ens agradi o no, i segurament perquè també condicionaments que hem rebut quan érem petits eren com d'aprovació de la figura paterna, materna, de tot això, segurament és molt difícil de trencar, però com evidentment sense voler anar a decepcionar ningú, però com podríem no dependre d'aquesta aprovació fins al punt en què limita i determina la manera com actuem. I llanço ja també la idea en paral·lel i en tot cas en recollim alguna si sembla, a l'últim que ha comentat en Ricard del per què volem ser lliures, i també si m'ha vingut al cap la idea de que llibertat també és responsabilitat. Llavors potser a vegades, o si en certes coses hi han decisions en les que realment no volem ser lliures i volem que algú l'aprengui per nosaltres. Deleguem una decisió potser perquè no ens sentim preparats o ens sentim insegurs, o perquè volem evadir la responsabilitat que ve amb aquesta llibertat, no? De, si jo decideixo per totes les conseqüències que venen després, no? I a vegades potser és molt gruixut. Llavors simplement he apuntat aquella llibertat, responsabilitat, i com això a vegades també ens pesa, no? I és no, que decideixi algú altre per mi, i així en tot cas, si les coses van malament, doncs tiro pilotes fora.
2: Total. Jo també vaig recollint coses, Joan. Del que has dit tu, Anna, m'he quedat amb la idea de reacció. És a dir, som molt automàtics, som com molt mecànics, no podem... venen estímuls, anem a dir, favorables, que això també s'hauria de veure, què vol dir favorables, i la nostra resposta és favorable, habitualment. També pot ser que un dia vingui algun estímul favorable, que faci sol, que sigui un diumenge preciós, i jo estigui a les meves històries i ho visqui malament, eh? Però quan rebem estímuls desfavorables o desagradables, gairebé mai, tenim una resposta de tranquil·litat, de serenor, i més aviat una resposta desfavorable. Això jo li dic mecanicitat, som molt mecànics. Darrere, evidentment, per mi hi ha moltes creences errònies. Si jo crec qualsevol cosa, per exemple, crec que sense tu no puc ser feliç, aquesta creença jo dono per sentada, ja fa que jo depengui de tu. Perquè si tu te'n vas, jo em quedo sense la felicitat, perquè la tens tu. Llavors aquesta creença farà que jo depengui, estigui aferrat a tu, i aquí hi ha unes cadenes que, mare, que faran una por bestial. El concepte de llibertat que plantejava el Ricard a mi m'emociona molt, perquè des d'aquesta perspectiva de llibertat com un estat de consciència de ser i no de fer, t'adones que la llibertat, tal com l'entenem, és una il·lusió de l'ego, és una fantasia absoluta del nostre personatge, que es creu que és lliure, quan en realitat la llibertat no està tant en el fer A o fer B o fer C, sinó en ser, independentment de si fas A, B o C, no? I el Joan ara preguntava com vèncer aquesta dependència, aquestes cadenes. Jo crec que en la definició del Ricard hi ha una via, hi ha un camí molt, molt, molt il·lusionant, que és el camí del ser. És a dir, jo tinc la impressió de que les cadenes es van desmuntant soles a la mesura en què ens reconeixem de manera progressiva en el que som, perquè per mi és el que som és l'espai de màxima llibertat, és l'espai de màxima o d'absència de condicionants en el que sóc. Ara, quan jo hi afegeixo adjectius, jo sóc així, jo sóc aixàs, jo sóc aquest, jo sóc català, jo sóc de no sé què, jo sóc una persona bona, jo no sé què, bueno, aquí ja l'hem liada. Però en aquest espai infinit, incondicional, que ho abraça tot de ser, aquí n'hi ha límits. A la mesura que jo em reconec en això, faci A, faci C, que jo

0: tinc els meus dubtes si llavors obrirem aquest meló, eh? De si realment podem decidir fer alguna cosa o no. Uh-huh. Independentment de qui jo decideixi fer una cosa o fer una altra, jo sóc qui per mi hi ha la màxima llibertat. I aprofito ja per llançar aquesta pregunta. Creieu que tenim la capacitat de decidir alguna cosa? Llenço aquesta pregunta.
1: Bueno, hi ha micro, no? Microdecisions de que quan l'automàtic apretaria, que és com una força de la gravetat que et xucle, no? Aquell impuls de que dius ara em menjaria tota la bossa de patates. Mm-hmm. I aquell impuls gairebé irrefrenable, no? I tu estàs allà i dius, però i puc fer alguna altra cosa a part d'això? O quan aquella persona, el teu fill, per exemple, t'està, entre cometes, desafiant, simplement t'està dient algo diferent del que tu penses, i en aquell moment te puja aquella ira i dius, ara faria un crit. En aquell petit moment hi ha algo que dius, podria, tinc alternativa a cridar? O també puc anar al lavabo i rentar-me les mans i aviam si jo em puc baixar, no? Amb el que tu deies, Joan, aquesta responsabilitat, jo crec que les persones ens podem entrenar en moltes coses. D'aquí, quan anem als centres i al centre i fem aquestes formacions i llegim llibres, i un dels reptes que veig urgent, no? Urgent, important en la societat, és que aprenguem a assumir coses, perquè moltes vegades veiem en el que falla l'altre, i quan tu dius i tu? Jo bé, què m'has d'explicar a mi? La cosa és dels altres que s'equivoquen, no? Llavors, jo què puc assumir? Puc assumir la meva impaciència, puc assumir la meva, que les coses vulguin, que hagin de ser dintre d'un marc que jo crec que és el correcte, i puc assumir moltes coses, que m'he posat nerviosa, que m'he atabalat, que he perdut els nervis. Llavors, aquesta pràctica d'assumir crec que ens ajuda a augmentar, no sé si 0,001, aquest grau de llibertat, però crec que anem fent passos cap aquí, no? I llavors també veig com molt important que tot això que moltes vegades llegim i que ens omple el cor, l'ànima i el coneixement, que ho puguem portar a davant d'un sogre, a davant de la mare, sobretot conduint, perquè compte que ens surt un personatge a tots conduint quan l'altre va a poc, i que veig que aquest eixamplament del ser ha d'anar unit a la vida diària, perquè si no anem per mons paral·lels, no? Jo en el moment de meditar sóc una, i en el moment d'estar a la cuina o quan estic a la feina i no m'entenc amb algú, sóc una altra. Llavors hauríem d'unificar-nos i veure que en aquell moment que les coses no són com jo voldria, allà és on puc fer molt exercici intern i fer múscul, no? Perquè, com una pregunta que us faria, no? Com veure el meu grau del 0,0 algo de llibertat? Observant què passa quan la vida no passa a la vida allò que jo voldria. En el terreny, quan em presentava Sergi, que parlàvem d'educació, jo parlo molt de com gestionar la frustració els infants i adolescents, però cada vegada veig més que com gestionem la frustració els adults, i d'aquí tirem molt de separacions i d'això no ho aguanto, i d'etiquetar relacions tòxiques quan és una trampa al solitari, és jo m'he frustrat perquè l'altre o el que està passant no és com voldria. Llavors aquí podem veure com anem de lliures, no? I segurament pues molt just. Com ho veieu?
2: Jo estic totalment d'acord amb el que dius tu, Anna, i sobretot la part aquesta, els exemples que posaves al principi de quan un teu fill com et fa enfadar i respondries amb un crit, però tens aquest com moment d'alternativa, i o sigui, m'han agradat molt aquests exemples perquè han connectat amb la idea com que som lliures a vegades per aturar-nos. O sigui, és que quan anem a l'automàtic i això, anem reaccionant als estímuls que ens arriben, a més, Sergi, abans, no, que has parlat de reacció, quan parlem de dependència, això, anem com reaccionant de manera quasi bé mecànica als estímuls que ens arriben i a les pors, precondicionaments, desitjos, expectatives que puguem tenir, i a vegades és precisament en el moment de dir no, o en el moment de decidir canviar de direcció o resistir un d'aquests estímuls, quan realment expressem la llibertat, el dir no seguiré això, que potser he estat seguint sempre, però ara ja no, ara decideixo aturar-ho.
1: Ara no agafaré el mòbil, només aquest exercici, ara ha sonat un clinc i no agafo el mòbil, allà hi ha llibertat.
2: Sí.
1: Ah, que sí, pot ser.
2: Sí, i fins i tot amb aquest exemple concret, desafiament amb la manera com, com estan en el món ara mateix, que és com que tot sembla que et crida i tot sembla que t'obliga automàticament a prestar la teva atenció a tot el que te la demana. Totalment.
1: Sí, sí.
0: Què diria en Ricard a aquesta pregunta que es llança a l'Anna?
3: Sí, per mi hi ha un punt important cap al camí aquest del descobriment de la llibertat, que és la distinció fonamental entre el que és pensar i veure. Són dos fets completament diferents. El ser humà, en principi, diu que és un ser racional, un ser que pensa, un ser que té emocions, que té sentiments, que té sensacions, que té experiències, però hi ha en nosaltres una capacitat de veure. Veure no és pensar, veure és donar-se compte sense judici, sense crítica, de les coses que estan passant. I per mi aquest és l'únic camí cap a la llibertat interior, que insisteixo que la llibertat interior no és decidir una cosa o l'altra, sinó és cap al ser que som. Evidentment, amb la mesura que nosaltres anem vivint amb més profunditat i més dintre el ser, tindrem un abanico de possibilitats que se'n sobren que abans no tenia, i això també és veritat. Però per mi l'important, l'eina principal del treball interior i de descobriment, és la distinció fonamental entre veure ara el que està passant sense judici, sense crítica, deixant que les coses passin, però que hi ha un observador que està mirant el que està passant, i això és l'únic que ens dona la possibilitat de desprendre'ns de la identificació amb les idees i les emocions corresponents a les idees. I si un es cabreja, o si un té la tendència a agafar el mòbil perquè hi ha un clic o el que sigui, veure com hi ha aquesta dependència, veure-ho, veure. I si tu ho veus, tindràs la capacitat d'agafar-ho o no agafar-ho, però primer veure. I per mi aquest és el camí fonamental de lo que jo diria el treball interior, No és fàcil, donar-se compte, perquè de seguida posem pensaments. A tot el que fem, posem pensaments. És a dir, tu vas pel carrer, veus una persona, veus, però després poses judici, aquesta persona no ho ha fet bé, això ho ha fet malament, aquest d'això, a tu mateix. Tens un pensament agressiu, per exemple, et dones compte, però et critiques perquè has tingut un pensament agressiu, tal. Llavors, sempre estem immersos en un món de pensaments i d'emocions. Deslliurar-se d'això, és a dir, ser lliures, és mirar, veure independent. I llavors un es descobreix en el veure un ser interior que observa, l'observador, el testimoni.
0: Aquesta distinció entre donar-se i pensar la trobo també molt, molt, molt fonamental, Ricard. Una persona podria estar pensant tot el dia sobre si mateix i no adonar-se de res. Que és el que sol passar habitualment.
3: I quan més llegim, i més filosofia llegim i més cultura tenim, pitjor.
0: Estem d'acord. Sí, perquè si no hi ha aquest observador, aquest espai de consciència neutra, no tens alternativa. Estàs plenament identificat amb el pensament i tot el que passa pel cap, com deia abans, li dius jo. Llavors no hi ha distinció entre el jo i el pensament. Jo sóc el pensament i aquí no pot haver-hi llibertat de cap de les maneres.
3: Exacte.
0: M'ha agradat molt el concepte de microdecisions, Anna. M'ha encantat. Microdecisions. Per mi, la microdecisió, tinc la impressió, de que més que una decisió, és una sensació de llibertat que tinc quan jo he despertat una mica, quan jo he guanyat una mica de consciència. Ho dic perquè dèieu, això ho podem entrenar-ho fent treball interior, però jo tinc els meus dubtes profuns de si realment jo en el seu dia vaig decidir fer treball interior. Jo crec que va respondre més a un impuls, a una demanda interna, a un anhel, a una inquietud que jo no vaig decidir que aparegués. Però el fet de que jo em comencés a mirar dintre, vés a saber per quin motiu, va fer que prengués consciència de coses que abans no veia, i això em va donar la sensació de llibertat que em va permetre dir no, que em va permetre... perquè aquest augment de consciència ja portava en el PAC inclòs tot el que és propi de la consciència, que és un espai d'amor, un espai de comprensió, un espai de visió. I en aquest PAC és on realment tu pots canviar coses de la teva vida. Però m'agrada molt el concepte, perquè precisament crec que respon més a una sensació de llibertat fruit d'un despertar que fa que puguem fer canvis, però no pas una decisió concreta. Però això implica per mi un procés d'evolució brutal. És brutal com passa el temps. Ara estava mirant el rellotge i que ja ens hem menjat els 30 minuts, però no tenim pressa. Què més? Temes en relació a la llibertat que no hagin sortit.
3: I jo simplement ara voldria afegir una cosa que has dit, Sergi.
0: Sí.
3: Que diu, no sé per què va haver un moment que jo vaig decidir fer un treball interior. A mi m'agrada molt això. Això que has dit m'ha agradat molt, perquè nosaltres ens pensem, jo em penso que faig un treball interior des de fa anys i que no sóc jo el que faig. Hi ha algo a mi, la vida a mi ha aparegut amb un anhel de descobrir una realitat interna que no és el jo exterior. Però el que passa és que el jo exterior, que és l'ego, s'apodera de tot. I si faig un treball interior, és que jo sóc una persona molt treballada, és que jo sóc una persona que he fet moltes coses, que sóc molt madura, que he fet molt... I sempre ens atribuïm una quantitat de coses, i és la vida amb nosaltres, la realitat profunda que apareix a través nostre com un arbre, com un animal, de forma natural, i sorgeix amb el nostre interior. I llavors no ha sigut tu que ha decidit fer un treball interior. Hi ha algo amb tu que t'empeny des de dintre a fer-ho.
0: Absolutament. Per això... Lo qual és, perdoneu, és una patacada als pebrots, perdoneu, a l'ego, perquè clar, l'ego es pensava que era l'amo que portava el timó, i ara t'adones que ets un grumete més del maco. Que no... Claro, però això és molt maco, això és molt maco, i per mi aquí hi ha la porta d'entrada a l'acceptació de les coses, al fluir, a la confiança en la vida, quan t'adones que tu no portes el timó del teu vaixell, que simplement la vida s'expressa a través teu. O bé s'expressa una part mecànica plena de programes, per tant no t'expresses tu, o bé quan et vas desfent d'aquests programes o van caient sols perquè et vas adonant d'una amplitud molt més gran, és aquesta amplitud, la vida, el ser, l'energia, digue-li com vulguis, s'expressa a través teu. Per tant, l'ego és un simple recipient des d'aquesta mirada. Com ho veieu? Això és una patacada pel jo brutal. No sé com ho veieu.
1: Això que deies, Ricard, no? La diferència entre pensar, veure, aquest testimoni, aquest observador, també vosaltres dèieu, no? D'observar el personatge. Quan jo em crec molt que sóc una persona, una bona persona, compte la que lie, perquè la lie parda, el de la bona persona. Llavors, una bona persona, per exemple, som esclaus de no poder dir no. Una persona responsable no es permet equivocar-se i se m'aixaca molt quan alguna cosa no surt perfecta. Una persona, quan el personatge diu que sóc forta, igual li costa molt demanar ajuda. O acceptar que també hi ha vulnerabilitats pel camí, no? Llavors, aquests personatges ens tenen com molt encorsetats i com vosaltres dèieu, hi ha un moment que es fa petit. Però es pot fer petit i pot caure en aquest, això que també deia en Ricard, ens n'hem d'adonar. I ens n'hem d'adonar i ens hem de pillar no una ni tres vegades, perquè la ment de vegades pot ser molt ràpida. Hi ha persones que es posen nervioses de dir, ja m'ho han explicat això. Sí, ja ho he sentit. Però una cosa és ja ho he sentit i ja ho he entès. I l'altra, que jo me n'hagi adonat i m'hagi vist, perquè això és 1.000 vegades, 2.000 vegades, i cada vegada ho podem veure'ns d'una manera més profunda. Llavors, no amb 3 vegades que ens haguem adonat de que tinc aquest jo que dic les coses a la cara i això em justifica la manera com jo les pugui dir, amb una vegada no n'hi ha prou, ni amb 100 vegades n'hi ha prou. És avui i demà i quan torni a passar, i amb molt carinyo atrapar-nos, veure'ns i dir, d'acord. Llavors, una altra cosa que us voldria dir és observar el nostre pensar, però també observar el nostre sentir. I més que observar, jo el que estic vivint com a pràctica és sentir el meu sentir i sostenir-ho fins que ho transiti. Perquè de vegades aquest del cap diu, no vull que m'estigui passant això, i veus que el cos m'estic posant vermella, igual em tremole la veu, igual m'enfado i se'm contrau o tinc una punxada a l'estómac. Llavors, moltes vegades fugim d'això, no? I ens sentim atrapats en l'emoció i en volem escapar. I jo crec que la llibertat també és aprendre a què fem amb tots aquelles sensacions físiques, que la ment, hi ha un moment que ens podem dir, respira-ho, però n'estem viure-ho. I això també és un punt d'aquesta microllibertat, no? Quan no escapo i em quedo amb aquella sensació que d'entrada és incòmoda i que com més la vivim, bueno, pues igual les coses van canviant. Com ho veieu?
3: a mi m'ha agradat molt el que parles de dels petits detalls i fer-ho no una vegada sinó un milió de vegades,
1: un milió de vegades,
3: perquè moltes vegades passa que una persona llegeix un llibre, entén la filosofia a nivell genèric i tens una, un esquema mental molt maco de lo que és l'autorealització, lo que és la llibertat interior, lo que és el jo profund i tot això, però res de res, tot ha quedat amb la superfície mental.
1: Sí.
3: Per tant, el treball interior es tracta de la, com deies, micro, no sé com deies, microgestos o microvisions, mil vegades i un milió de vegades, perquè a poc a poc, amb molta paciència, es vagi desmoronant tota l'estructura mental. I llavors va apareixent una realitat neutra, una realitat profunda, una realitat més viva, fora dels nostres esquemes. Una mica com deia el Blai, deia, llavors les coses es van posant al seu lloc, perquè nosaltres tenim unes neurosis de que el que vol ser important només mira els importants i els altres no els desprecia, el que vol ser famós desprecia els que no ho són, i llavors amb la mesura que un va entrant i va veient tot el que hi ha dintre, les coses es posen al seu lloc i llavors tot es normalitza i vius d'una naturalitat, senzillesa que és molt maca, que és, entres en una pròpia llibertat. Això és la pròpia llibertat de ser. Però això és el que insisteixo, milions de vegades de veure, milions de visions, de sentiments, i entrar també dintre del sentiment, eh? Veure i sentir, veure i sentir, les dues coses.
2: És fantàstic, les idees que estan com transitant per allà, o sigui, tinc un full que pensava no n'ompliria ni mig i ja m'ha faltat una altra de coses que m'estic apuntant. I ara pensava, en funció de l'últim que ha comentat l'Anna i en Ricard, que és com curiós, no? Perquè no fa pas gaire estona hem començat parlant de com en certa manera som esclaus, direm entre cometes, o reaccionem d'alguna manera a certs patrons que ens venen o expectatives que tenim de nosaltres i ens trobem com reaccionant quasi bé mecànicament o automàticament a certs estímuls que ens venen. Però llavors això que ha comentat l'Anna de sostenir una emoció fins a transitar-la del tot és una mica com el mateix tipus d'estímul, el que passa que aquest tendim a ignorar-lo, quan en realitat penso que quan sostenim quan hi ha aquesta mena d'emoció interna, aquesta part interna que ens crida, que ens demana presència, que ens demana que l'escoltem i que la transitem, és aquí on en realitat, si seguim això, crec que podem generar canvi, podem generar aquest tipus de posar un granet de sorra més en tot aquest treball de coneixement de ser, de com entendre'ns a nosaltres mateixes, a nosaltres mateixos que hem comentat aquí. I quasi ben anecdòticament m'ha connectat això amb una cosa que havia llegit fa temps d'un dels assajos d'un escriptor, Byung Chul Han, que té així assajos petitonets molt, molt, molt, molt interessants, i no recordo en quin, però que parlava que fa com bastant una anàlisi bastant crítica com de la societat o la manera de funcionar de la societat d'avui en dia, i parlava com molt de que s'evita el conflicte perquè el conflicte produeix canvi, i el conflicte porta a canvi. Al final aquestes emocions que ens demanen que les sostinguem, el que fan és generar-nos conflicte intern. Per què? Perquè ens demanen canvi, i quan ens hi resistim precisament és quan potser estem autosabotejant aquest canvi que tan bé ens vindria. I en fi, que ja dic, tinc el paper ple de coses.
0: Que maco.
3: Parlant d'això de les emocions, que deia el Joan, totes les emocions venen, encara que som grans i anem tenint emocions, totes venen de quan érem petits. I totes es van repetint. Primer era amb els germans, amb els pares, quan jugàvem i tot això. Però tot això, quan ens fem grans, es van reproduint de la mateixa manera. I encara que ens pensem que és una situació nova, és una situació sempre antiga. Llavors, el que fa perdurar les emocions és justament el rebuig de les emocions. Quan un accepta profundament una emoció, la vida canvia completament. És que les coses, és com una onada, si tu deixes anar l'onada passa i s'ha acabat, però com que estem reprimint, torna l'emoció fins que arriba un dia que et submergeixes plenament dintre l'emoció, l'acceptes, la vius, i llavors allò ha desaparegut per sempre.
0: Sí, i aquí és molt clau des de la meva perspectiva anem a dir, l'entrenament de l'observador, perquè si, si no hi ha aquesta part observadora que és capaç de sostenir una consciència neutra, un testimoni neutre, mentre jo visc una emoció incòmoda, si l'emoció incòmoda m'atrapa l'atenció i m'identifico amb l'emoció incòmoda, sóc l'emoció incòmoda i allà estic incòmoda. Però si sóc capaç de sostenir aquesta presència, aquesta observació neutra amb l'emoció, l'emoció va fent el seu procés. Totes les emocions són hipernaturals, totes són boníssimes, ja que tenen mala premsa, la tristesa, la ira, però tenen mala premsa, tenen un això de màrqueting una mica justet. Però l'emoció en si és molt intel·ligent. Si fóssim capaços de viure amb consciència, amb presència, l'emoció, deixar-nos-la viure, de sostenir-la amorosament i conscientment, totes les emocions serien amigues i companyes de viatge formidables. El problema està quan l'emoció l'acompanya un pensament ignorant, que això no pot ser, perquè ja està bé, perquè mira què m'han dit, no hi ha dret, això no és just, el bé i el mal que apuntaves tu, Anna, això està bé, això... aquí tenim un pollastre. En canvi, si fóssim capaços de sostenir l'observador, jo crec que aquí començaríem a intuir el que és la paraula llibertat. Abans tu, Anna, has fet una pregunta que me l'he apuntada. Has preguntat, que algú ja li ha donat resposta, com veus el món, com veure el meu grau de llibertat, no? Jo tinc la sensació de que el grau de llibertat d'un mateix es pot veure l'abans, l'evolució, a la mesura en què un, a la vida quotidiana, no a nivell intel·lectual, s'adona que cada vegada es queixa menys, perquè, mira tu per on, comprenc més, perquè veig més on abans no veia, entenc més l'altre, comprenc més l'altre, estic més present, estic més aquí, no m'identifico tant amb el pensament del que vindrà, del que no vindrà, gaudeixo més de la vida, visc amb més plenitud, menys conflicte. Jo crec que és un indicador molt, molt clau el fet de viure cada vegada amb més plenitud. No sé si esteu d'acord. Companys, ens hem menjat el programa. No sé si per acabar voleu llançar a cada un una idea final del que us emporteu avui, d'alguna idea clau que potser ens hem deixat al tinter.
1: Jo m'agradaria aportar una cosa.
0: I tant.
1: A tots els pares i mares que ens estan escoltant, a tots els educadors mestres, que puguem, en això que deies, no, Joan, de sostenir les emocions, si us plau, deixem plorar els nostres fills, deixem, sostinguem aquest plor, que al final és una emoció, perquè si li tenim molta por, li donarem el mòbil, quedarem enganxats, ens faran pena i els farem esclaus de tenir allò que volen tenir perquè no plorin i no visquin. Llavors, que nosaltres aprenguem a sostenir les nostres emocions per poder sostenir les seves i que no siguem aquí esclaus de les seves emocions i que deixem de tenir mica en mica, no, aquesta por a que els nostres fills i alumnes es frustrin i sembla que aquesta frustració els portarà pel camí del patiment i de la vida miserable, i no. En la mesura que puguin viure una frustració i vegin que no s'enfonsa el món, sinó torna a sortir el sol, i veuen que hi ha altres oportunitats, és aquí on seran més lliures.
3: I a mi m'agradaria afegir això que ha dit l'Anna, que igual que hem d'acceptar les emocions i el sofriment i els plors dels nens, hauríem de començar per acceptar les nostres emocions, els nostres plors i les nostres emocions, i amb la mesura que un accepti les emocions sent pare o sent educador, acceptarà els fills d'una forma automàtica, sense ser una cosa forçada.
1: Sí.
2: Jo m'he apuntat així com una frase, una mica resum d'algunes de les idees que han sortit aquí, que realment m'han agradat molt i que segueix molt la línia d'aquest corol·lari final de l'Anna i en Ricard, que seria això, no? La llibertat s'expressa en l'adversitat, que potser més pensant com en un mateix, però que moltes vegades quan evitem el conflicte, quan evitem alguna cosa que ens incomoda, això ens incomoda precisament perquè està intentant enderrocar murs d'aquestes parets o d'aquestes preconcepcions que encara portem de la infància, que han sortit aquí, que ha comentat en Ricard o que ha comentat l'Anna. Doncs segurament és precisament aquest conflicte i aquesta incomoditat la que ens demana que ens atrevim a llançar-nos al buit, que al final no és el buit, encara que ho sembli, sinó que és aquest motor de canvi i de creixement.
0: Doncs, ladies and gentlemen, hem arribat al final del primer programa, de la temporada 3. Dius que és un tema que ja intuíem, que donaria molt joc, i per aquesta raó, la setmana que ve seguirem amb la llibertat. I dedicarem un programa més amb tertulians, amb nous tertulians, a veure què ens expliquen. I res, fins aquí el programa d'avui. Agraïu-vos moltíssim haver estat aquí, Anna, Joan, Ricard, Ramon, moltíssimes gràcies. I a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent, sense falta, i sobretot, no oblidis el més important. L'emissora que busques és dins teu.

0: Bona nit.
1: Ràdio Vila-sacra 107 FM, la de tota la vida.
0: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: El periodista especialitzat en patrimoni cultural Daniel Romaní publica el llibre Catalunya Marítima, on ressegueix tota la costa catalana a la recerca de fars, museus del mar, drassanes i vaixells visitables. Ens ho explica tot seguit en aquest reportatge l'Òscar Callau.
1: Després de dedicar llibres als castells catalans, als monuments, les fàbriques i les cases on van néixer celebritats de la cultura, Romaní farà una llista exhaustiva d'edificis i vaixells que ens expliquen la relació de Catalunya amb el mar. El recorregut comença al sud, al Museu de la Mar de l'Ebre de la Ràpita, i acaba a la Catalunya del Nord, al taller de restauració de barques de Paulillas a Portvendres. Al llarg de 200 pàgines, Catalunya Marítima també passa per la Torre del Port de Cambrils, el Pailabot Santa Eulàlia de Barcelona, l'ermita marinera de Sant Simó a Mataró o al Museu de la Pesca de Palamós.
2: Hi ha el far de Calanans a Cadaqués, hi ha la Torre del Rellotge del Port de Barcelona, que de fet era un far. També hi ha, per exemple, el far de Vilanova i Usatru, situat allà hi ha l'Espai Far, que és un museu del mar molt interessant. Té, a més, aquest far de Vilanova, hi ha la curiositat que davant hi ha un antic molí d'aigua que algú va dissenyar perquè anés amb les onades del mar, però realment va ser un fracàs.
1: El nou volum, també editat per Viena, manté l'estil divulgatiu dels seus predecessors amb entrevistes, fotografies i un estil molt visual.
2: Recorre tot el litoral català a través dels fars, museus, drassanes, vaixells visitables. Tot el que surt és visitable i, a més, jo ho he visitat i m'he deixat guiar per molta gent que en sap molt. I, vaja, és una proposta pensada per voltar per Catalunya, en aquest cas, per tot el litoral, que penso que pot interessar molta gent.
1: Romaní recull el llibre Elements patrimonials marítims que no han de ser necessàriament antics.
2: També destacaria el far de Torredembarra, que és el més nou de tot Catalunya, es va estrenar l'any 2000 i a més té un disseny innovador de l'arquitecte Josep Llinàs, que ell va projectar-lo, primer fer-lo dins del mar, però per tema del pressupost es va desestimar la idea. És una llàstima perquè s'hauria visitat amb una barqueta, no? Aquí sí que pots pujar fins a dalt de tot i és molt bonic perquè hi ha tota finestretes que cada finestra quan puges és com un quadre.

0: Apunta B. La radio més experimental és Ávila Sacra.
1: Oh, és meva.
2: No, no, és meva.
1: Meva.
2: No, no, no, no, és meva.
3: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
4: La calaixera més musical.
1: Uau, deixa!

0: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
1: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.
1: Festa de la bellesa.
2: Ràdio Vila-sacra.
1: A Vila-sacra. Sensacional.
3: Ens complau convidar-vos a la 38a edició Festa d'Homenatge a la Bellesa.
4: Diumenge, dia 27 de setembre de 2026, amb el següent programa. A les 12 del migdia, el nostre rector mossèn Manel Masvidal oficiarà la missa solemne amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. En acabar, a la mateixa església, la nostra coral ens oferirà un petit concert.
5: A 2:15 de la tarda, ens concentrarem a la plaça de l'església i tots plegats i acompanyats de capgrossos i grallers, anirem cap al centre cívic on començarà el dinar. En el moment de les postres lliurarem un obsequi a cada persona dels nostres homenatjats.
6: Tot seguit, repartiment de medalles a les persones a qui, per la seva edat, els fem el més sentit dels reconeixements. Acabarem la festa amb una actuació del Mag Fèlix. Esperem que us agradi la proposta i que us apunteu a l'Ajuntament al telèfon 972 50 75 23. Teniu temps fins al dimecres 23 de setembre.
3: Com sempre, hi haurà un tiquet gratuït per a cada persona jubilada, més un per a l'acompanyant. El preu dels tiquets, si us en fan falta més, és de 17 euros, esperant poder saludar personalment tothom aquest dia tan especial.
1: Festa de la Bellesa a Vila-sacra. Sensacional.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: Chaotic World, pels petits i també pels grans. Cada dia és una festa. Més de 150 llits elàstics, camp de futbol de gespa artificial, bar, restaurant, festes d'aniversari, comiats de solter, escoles, empreses. Estem a la sortida Girona Oest a l'AP7 i també a Facebook, Instagram i a chaoticworldgirona.com. El trampolí parc més gran d'Europa us espera a tots.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: una bruixa que fa màgia amb sabons. Quan es fa gran, va viure a Vila Frondosa. Al cap d'un temps, comencen a passar coses molt estranyes. Amb roc xarrapetes s'hauran d'enfrutar en nas tapat.
1: Us el recomanem perquè va de màgia, és molt divertit i fa passar molt bones estones.
0: Perquè us animeu a llegir-lo, ara escoltareu un fragment que fa riure molt. El nas tapat fa servir la seva arma secreta, els seus mitjons pudents.
2: En Roc i la Flairosa seguien immòbils mirant el bruixot i la bestiesa que l'acompanyava. En nas tapat continuava xerrant.
3: Però la Nyufa és diferent. Ella sí que m'ha adverit de la vostra presència. Per cert, veig que ja esteu al corrent del meu projecte Valpudenta, va dir mirant orgullós la maqueta. Ets un monstre, va replicar la Flairosa.
4: No ho saps pas prou, va contestar molt seriós en nas tapat.
3: Ja us vaig adverir que si em posàveu algun entrebanc m'obligaríeu a utilitzar una arma molt especial.
2: En Roc tremolava com una fulla agafada a la camisa de dormir de la Flairosa.
3: L'arma secreta!
2: Amb un hàbil moviment, el bruixot es va ajupir i es va treure els dos mitjons.
5: Esperem que us animeu a llegir-lo. A nosaltres ens ha agradat molt. Adeu!
6: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
7: Tens una addicció i no saps com superar-la? A Fòrum Salut Mental Girona podem ajudar-te. Els millors professionals i un tractament integral i personalitzat pel teu cas específic. Primera visita gratuïta per avaluar la teva situació de manera personalitzada. Fòrum Salut Mental, a Girona i a Palamós. 722 60 21 48 o a forumgirona.cat.

0: El Temporada Alta, el Festival d'Arts Escèniques de Girona i Sal, celebra 35 anys amb més de 90 espectacles i una edició d'alt nivell internacional. Gemma Esteve.
1: Enguany hi haurà 22 estrenes absolutes, 4 d'internacionals, una fita inèdita en la història del festival. Destaquen companyies de referència de l'escena contemporània com la belga Peeping Tom, que estrenarà una nova versió de Les Salons, i Nit Company amb Everything Must Change, una proposta que combina teatre, dansa, música i arts visuals. Per a Lluís Puig, el director artístic, el festival està recollint els fruits de molts anys de feina.
2: Això ve una mica de la feina aquesta que anem explicant ja fa molts anys, de treball en xarxes europees, participació en trobades

0: propers, etcètera, etcètera, fa que tinguin més temporada alta present i t'ofereixin estrenes i estem molt contents.
1: La programació internacional inclou a més un plat fort, el retorn de Romeo Castellucci, que aterrarà a Girona procedent de París amb el seu mite de Faust. El festival reivindica també la creació catalana amb 66 espectacles, 19 de segell gironí i l'estrena de Vaca en Família de la companyia Malpelo. La temporada arrencarà el 3 d'octubre i ho farà amb Has Been, una proposta del dramaturg Martin Zimmermann i el coreògraf Sidi Larbi Sherkawi, que reflexiona amb humor sobre fer-se gran en el món de l'espectacle.

0: Parc del Canvi.
1: Penses que no et passarà mai, que no et pot passar, que tu ets l'única persona al món a qui cap d'aquestes coses no passarà mai. I llavors, una per una, et comencen a passar totes, de la mateixa manera que passen a tothom. Parla ara abans no sigui massa tard i després espera poder continuar parlant fins que no quedi res més per dir. El temps s'acaba al capdavall. Potser val més que de moment deixis de banda les teves històries i intentis analitzar com ha estat viure en aquest cos des del primer dia que recordes ser viu fins ara.
2: Home!
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
4: L'estiu és època de festa, del llatí festa, plural de festum, que venia de festus, dia en què no es treballava, i que també va donar festiu, fira, festival, festejar, i un verb que m'agrada molt, que és festivar, que és aquesta barreja entre festa i celebrar. Festivem-ho tot, clar que sí. Una festa és un acte amb què commemorem un esdeveniment. És una celebració divertida per entretenir la gent, una gresca, col·loquialment una farra. Un dia de festa és un dia en què no es feiner, però alerta, que qui treballa el dia de festa treu el cul per la finestra, i això vol dir que qui actua contràriament al costum general es fa notar i és criticat. Podem fer festa a la feina, podem fer festa major, podem fer festa grossa i podem fer festes, afalacs o carícies d'afecte. Si vestim de festa, anem ben vestits i empolainats. El que hem d'intentar és que ningú ens aigualeixi la festa i tenir la festa en pau. I de festa en festa, ben festívola.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
5: Repetiràs.

sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Una distopia de Laura Gost o els drames intimistes de Care Santos i Ramon Mas són algunes de les primeres novetats literàries del setembre. També llegirem Dolores Redondo, Ian McEwan, Patrick Raiden Keefe o més endavant el bestseller de Brandon Sanderson. Fem un repàs d'aquests títols amb la Montse Camps.
1: Entre els més matiners hi trobem el músic Joan Miquel Oliver, que La vida no són matemàtiques fa un autorretrat vital i artístic. La mallorquina Laura Gost planteja El preu de néixer, un dilema moral en un món futur on una persona ha de morir perquè en neixi una altra. Buidar la casa és el nou títol de Care Santos, on parla sobre l'absència i la memòria, mentre que l'escriptor i editor Ramon Mas explora a Sempre és massa tard les esquerdes que separen una família en una obra que barreja intimisme, misteri i un toc de ciència-ficció. I mentrestant, Eduard Sola, guionista de l'aclamada pel·lícula Casa en Flames, debuta la narrativa a El Niu, on les protagonistes també són una mare i una casa familiar. Una altra distopia centra una de les primeres novetats d'autors internacionals. És Què podem saber, d'Ian McEwan, un joc metaliterari al voltant d'un poema perdut. També arriba Carn, de l'escriptor britànic i hongarès David Soloy, Premi Booker 2025, una novel·la existencialista amb un protagonista a qui se li escapa la vida a les mans sense possibilitat de retorn. També serà el moment de descobrir el jove escriptor suís Nelio Biedermann, a qui se l'ha comparat amb Thomas Mann, per la seva novel·la Lázar, una saga familiar convertida en un best-seller a Alemanya que es publicarà en gairebé 30 llengües i ja té els drets cinematogràfics venuts. Mentrestant, Patrick Raiden Keefe, conegut per llibres d'investigació periodística com No digui res, presenta ara El fill de l'oligarca, que s'endinsa en la vida d'un jove que apareix mort a la ribera del Tàmesi. Una de les autores de més èxit en castellà, Dolores Redondo, publicarà a l'octubre Totes les nits, totes les ciutats, una novel·la de misteri com ho és Bajo el cielo infernal, on Alicia Jiménez Barlet torna a la seva coneguda inspectora Petra Delicado. I un últim apunt, Brandon Sanderson, un dels principals autors de fantasia i creador de l'univers Cosmer, que ha enlluernat més de 50 milions de lectors, presenta Desembre en flames. Això, però, ja serà a finals d'any.
2: Bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
3: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vilasacra enamora.

0: Festa della Bellezza a Villa Sacra. Sensacional!
1: Ens complau convidar-vos a la 38a edició Festa d'Homenatge a la Bellesa.
2: Diumenge, dia 27 de setembre de 2026, amb el següent programa. A les 12 del migdia, el nostre rector mossèn Manel Masvidal oficiarà la missa solemne amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vilasacrà. En acabar, a la mateixa església, la nostra coral ens oferirà un petit concert.
3: A 2:15 de la tarda, ens concentrarem a la plaça de l'església i tots plegats i acompanyats de capgrossos i grallers, anirem cap al centre cívic on començarà el dinar. En el moment de les postres lliurarem un obsequi a cada persona dels nostres homenatjats.
4: Tot seguit, repartiment de medalles a les persones a qui, per la seva edat, els fem el més sentit dels reconeixements. Acabarem la festa amb una actuació del Mag Fèlix. Esperem que us agradi la proposta i que us apunteu a l'Ajuntament al telèfon 972 50 75 23. Teniu temps fins al dimecres 23 de setembre.
1: Com sempre, hi haurà un tiquet gratuït per a cada persona jubilada, més un per a l'acompanyant. El preu dels tiquets, si us en fan falta més, és de 17 euros. Esperant poder saludar personalment tothom aquest dia tan especial.
0: Festa de la Bellesa a Vila Sacra. Sensacional.

0: Des de l'Alt Empordà al món, avui Cabanelles.
1: Petita i bruna, colrada com la terra i com els blats, encara guarda l'estada perduda dels meus passats. S'ha tornat sarge la seda sota la roda del temps. Les hortes de Freixeneda resten colgades pels erms. El parc mostra la ferida oberta pel desamor. Sagna amb la copa florida l'arbre frèvol de l'amor. Només el temple perdura lligat a la fortitud de la pedra casta i pura, com la fe que no ha vençut. Mentre lligo les anelles de l'avui a les d'ahir, retornen a Cabanelles els que van fressar el camí.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El canvi climàtic serà el gran protagonista de l'onzena edició del Science Needs You, que se celebrarà a Figueres aquest setembre i octubre. Una trobada de divulgació científica que arriba després d'un estiu marcat per temperatures excepcionalment elevades a Catalunya. Gemma Esteve.
2: Les temperatures rècord d'aquest estiu, l'augment del nivell del mar o els episodis de sequera prolongades són alguns dels efectes d'un canvi climàtic que tindrà conseqüències ambientals, però també socials i econòmiques. Entendre què està passant, com els fenòmens extrems afecten el nostre dia a dia i quines eines tenim per adaptar-nos, és el que s'abordarà enguany al Science Needs You. La iniciativa reunirà científics de referència com Josep Peñuelas, investigador del CSIC, que aportaran dades i evidències científiques en un moment en què els discursos que neguen o minimitzen el canvi climàtic guanyen terreny. Àngels Iacó és membre de l'Associació per a la Divulgació Científica.
3: Que hi ha persones amb responsabilitat política a diferents punts del planeta que es dediquen doncs, a proclamar que no existeix aquesta circumstància. Per tant, és molt important apropar a la ciutadania persones amb coneixement que puguin doncs, fer entendre què és el que està passant.
2: El programa es completarà amb cinema, conferències i activitats que combinaran ciència, cultura i territori, una iniciativa que busca també captar l'atenció del públic més jove.
0: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber. I no la que ens volen fer saber.
4: Coses que passen.
5: Sabies que l'explotació de la torba emet més del doble de CO2 que tot el trànsit aeri del món? Per fi pots cuidar les teves plantes reduint la teva empremta de CO2 amb Vital Garden, el substrat sense torba que gràcies a la seva formulació ofereix el màxim desenvolupament de les plantes protegint el planeta. Vital Garden.

0: La societat de consum i capitalista en què vivim no es podria entendre sense la revolució econòmica, política i social que va comportar la industrialització. L'arribada a Catalunya dels primers vapors va suposar un canvi de paradigma. Apareixien fàbriques que requerien molta mà d'obra i això va dur a processos migratoris que canviarien la fisonomia de les ciutats i del país en general. Però també va comportar una font de riquesa immensa per a uns pocs industrials. L'escletxa entre els més rics i els més pobres s'ampliava i va dur a tensions laborals i polítiques que buscaven millorar les condicions de vida de la classe obrera. Això explicarà esclats de ràbia, com el de la setmana tràgica del que vam parlar a l'anterior episodi de Miralls de Memòria, però també seran la llavor dels drets laborals dels que gaudim avui dia i de les lluites obreres i sindicals que encara perduren. Avui ens endinsem en la història de la revolució industrial catalana per conèixer com era la vida de la gent més humil i com alguns dels problemes que veiem avui dia tenen el seu origen en les desigualtats que es van generar durant aquella època. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 2. Vapor i desigualtat. La Catalunya tèxtil.

0: Som a la Barcelona de l'any 1832, concretament al carrer Tallers, al Raval. Aquí s'alça una fàbrica que ha esdevingut un símbol d'una època. Es tracta de la fàbrica Bonaplata, una indústria dedicada al teixit de cotó que incorpora una gran novetat respecte a altres fabricants cotoners, la màquina de vapor. Els telers de ferro colat són una meravella de l'enginyeria del moment i permeten teixir molt més i més ràpid que els telers tradicionals. Però aquesta maquinària és extremadament pesada i necessita una força immensa per ser moguda. Una força que la porta la calor d'unes calderes escalfades amb carbó. Les grans xemeneies de la fàbrica Bonaplata expulsen núvols blancs que aviat li donen el sobrenom de El Vapor. Durant els anys posteriors a la construcció d'aquella fàbrica en van sorgir d'altres, a Terrassa, Sabadell, Mataró, a Sant Andreu de Palomar, a Vilanova, Igualada o Reus. A la capital catalana encara en sorgiran més, com la que és considerada la primera gran indústria cotonera de vapor a Catalunya, El Vapor Güell.
1: Aquest vapor va començar a funcionar el 1846, era el més gran de Sants i un dels més grans del Pla de Barcelona. Té una peculiaritat, i és que es dedicava a les panes. La pana era la roba per autonomàcia de les classes populars, sobretot a l'hivern. Avui dia la pana no es fa servir, però és aquesta roba semblant al vellut, que té com unes llistes i que té pèl i que abriga força i, a més, pel que es feia a l'època, era tan resistent com el texà.
0: Acabem d'escoltar Carles Enric Molina, historiador amb qui hem visitat l'antiga fàbrica que avui acull la Biblioteca Vapor Vell de Sants. El creixement sobtat del nombre de fàbriques va comportar també una gran necessitat de mà d'obra. Filadores, carboners, maquinistes, mecànics... De sobte, les ciutats catalanes ofereixen una oferta laboral inaudita. Catalunya, fins aleshores, era una societat molt rural. Els pobles i viles subsistien, sobretot, del que oferia la terra. Però la propietat de la terra no era pas de tothom. La majoria de gent treballava en conreus de pagesos propietaris dels camps. Treballaven les terres segons l'època de l'any, quan tocava sembrar o collir. Però si un any les condicions no eren bones, la feina era escassa. Al camp la gent subsistia com podia, sovint de forma molt humil. La promesa de feina tot l'any i d'una vida millor va moure moltes persones del camp a la ciutat.
1: Treballar a la indústria era un sou regular. Tu podies comptar amb uns diners al llarg de l'any i podies calcular quina era la teva despesa i el nivell de vida. Al camp això no era possible. Al camp hi ha unes temporades en què es treballa molt i d'altres que no. També cal pensar que al camp, Catalunya Interior o la muntanya, fa molt més fred, les condicions de treball a l'exterior són molt més dures, els habitatges no són pas millors i, per tant, la indústria és un factor d'atracció per als camperols pobres de les contrades de l'interior de Catalunya.
2: La migració és un fenomen social que s'ha donat des de sempre. Una de les grans migracions va ser l'èxode del camp cap a la ciutat. L'expansió de la revolució industrial va comportar el despoblament del camp i, seguit d'això, un munt de canvis fins a arribar als nostres dies. Travessem, doncs, els miralls de memòria cap a principis del segle XX per conèixer la història d'una família que va migrar de l'interior de Catalunya cap al Prat de Llobregat.
3: Ai, que bé! Per fi tindré tots els vestits que vulgui. I un gos blanc amb jacet.
4: I soldat de joguina, cotxes ràpids, bum, bum.
3: La ciutat és el meu somni i es farà realitat.
5: El nostre somni.
6: Va, no sigueu somiatruites, que ens ho haurem de treballar. Ningú ens regalarà res.
5: No, però aquí es treballa per un salari digne. Imagina't tu.
6: Què vols que m'imagini, beneit? Que en dos dies seré una reconeguda modista?
3: Sí, mama, jo et portaré l'agenda i ningú s'oblidarà de pagar-te. I algun dia seré com tu.
4: Sí, i jo ajudaré el papa a afaitar-se els matins.
5: Sí, sí, sí, això segur, fill meu. Vinga.
7: Ostres, quin ruc més maco.
5: I qui ets tu?
6: Sisplau, estimat, les formes, que estem a ciutat.
7: Veig que veniu de lluny.
6: Oh, el propietari de la seda.
3: Hala!
5: És un honor.
7: No, no, l'honor és meu. Benvinguts al Prat de Llobregat, el territori oficial de les carxofes i la pura raça potablava.
6: Què? Què diu de potablava?
7: No sabeu de la seva existència? Són galls que representen aquestes terres i a la nostra comunitat. Tot un símbol. Quan els provis, ja m'ho diràs.
5: D'acord. Espero veure't per dir-t'ho.
7: Tant de bo. Bé, molta sort en aquesta nova etapa ciutat. Espero que us vagi la mar de bé.
5: Això, esperem que sí. Estem tota la família molt il·lusionats.
8: Un any després.
5: No puc més. Estic esgotat, quina merda.
6: No et queixis tant, va.
5: Em passo dia i nit treballant.
6: Va ser tu que et vas entossudir a venir aquí.
5: Tothom estava il·lusionat. I ara he d'aguantar hores i vinga hores, treballant com un animal, com un ruc. Ni condicions dignes ni assegurança. Una merda, la ciutat.
9: Mama, quan tornarem a casa? Això no és com havíem somiat.
3: No, gens. L'altre dia vaig veure el lloc on treballa el papa. És fastigós. A més, aquí a casa hi ha goteres. I de vestits nous, caps ni un.
5: No, no ens dona ni per pagar les factures. I tu, pensant en vestits.
6: Calleu, va. Feu el favor de callar. Tanta queixa, tanta queixa. N'estic farta. Ja no us recordeu de per què vam venir? També ens queixàvem allà. Almenys, seguim junts. Podem gaudir del ple de la nostra companyia. Intentem tenir almenys una mica de pau a casa, collons!
5: No sé com l'Estat pot deixar viure milers de persones en aquestes condicions. Viure o morir. Algunes famílies estan patint molt per culpa de la fam.
6: Carla, sisplau, no li donis més voltes. Va, posa la ràdio, Cecília. Encara ens queda la música, no?
0: L'arribada de famílies senceres d'arreu de Catalunya, però també d'altres parts de l'Estat, van fer créixer les ciutats molt ràpidament. Això crearà una xarxa social diferent, en què el món fabril serà en bona part el centre de la vida. Això passarà a Barcelona, però també a altres ciutats catalanes. Terrassa, per exemple, serà un nucli important de la indústria tèxtil des de meitats del segle XIX i també viurà un creixement sobtat que posarà a prova la capacitat de la ciutat per acollir les noves famílies que hi arriben. Ens ho explica Jaume per Arnau Llorenç, expert en la matèria.
10: La ciutat no va al ritme de creixement, de construcció de carrers, d'urbanització, d'habitatges, de recursos tècnics, d'abastament, de mercats, d'aigua, de salubritat, d'enllumenat. Va més de pressa l'acumulació de persones i de fàbriques que el creixement de la ciutat.
0: Amb un creixement tan sobtat, les ciutats no estan preparades per acollir tanta gent. Famílies senceres passen a viure als Ravals, en barris de barraques o en pisos petits i en condicions molt austeres.
11: Quan va créixer molt l'arribada d'immigrants, fins i tot ja de fora de Catalunya, va ser freqüent el tema dels rellogats. De tal manera que a vegades vivien dues famílies en un pis una mica més gran, tenien unes condicions una mica millors perquè el pis era gran, compartien despeses i llavors la part del pressupost dedicada a habitatge doncs es reduïa.
0: Cal pensar que llavors el nucli familiar era molt més gran. No només es tenien més fills que ara, sinó que habitualment en un mateix pis hi vivien tres generacions juntes, avis, fills i nets. Tot plegat en pisos que no tenien les comoditats de les que gaudim avui dia. La fàbrica, però, donava feina a gairebé tothom. Els homes solien fer de mecànics, carboners, maquinistes o feien les feines més físiques. Les dones solien treballar als telers o en feines que requerien més precisió. Més endavant, en un altre capítol de Miralls de Memòria, ens centrarem en les desigualtats que patien les dones obreres, que es veien obligades a treballar a la fàbrica, però també a tenir cura de la casa i les criatures. La Maria és una de les estudiants